Iniciem la segona hora de Nits de Ràdio. Ja sabeu que ens agrada doncs, fer-vos moltes propostes de tot el que es va publicant i que, a més, no només siguin doncs, novel·les que ens fan imaginar moltes situacions, sinó que també siguin llibres que ens parlin de coses que ens preocupen, ja sigui des del punt de vista de la salut mental, o també d'allò que és la tecnologia, d'allò que ara ens arriba i ens està canviant el món, ens està sacsejant, entre ells els temes relacionats amb la IA. Per això ara parlarem amb l'autor del llibre Intel·ligència, amb la IA diferent de... Professional, Intel·ligència Professional, que és el Vicente Ferrio. De seguida podrem parlar amb ell i després, com tots els dilluns, en David Morales ens explica la història que hi ha al darrere de les cançons. I així ho seguim acompanyant en aquest segon tram d'aquest Nets de Ràdio que ens està fent despertar ja el dimarts 15 de setembre de 2026. Seguim!

Una vida i una cançó. No tots els grups de rock and roll dels anys 50 tenien com a objectiu revolucionar el món. N'hi havia que simplement volien fer riure i que la gent ballés. The Coasters eren d'aquests, i per això van sobreviure quan molts dels seus contemporanis van quedar enterrats per la invasió britànica. Feien cançons que semblaven curtmetratges còmics en 3 minuts. Un personatge, una situació reconeixible, un final amb una moralina o sense. Eren, en paraules dels seus creadors, playlets. I amb aquella fórmula tan aparentment senzilla, van gravar alguns dels singles més entranyables de tota l'era del rock and roll.

Per entendre The Coasters, cal entendre primer Cal Gardner, la seva veu principal i l'únic membre original que va estar present en totes les formacions del grup al llarg de 50 anys de vida. Gardner va néixer el 29 d'abril del 1928 a Tyler, a Texas, fill de Robert Gardner, porter d'hotel que complementava els ingressos venent alcohol de contraband, i de Rebecca Gardner, una dona d'ascendència comanche amb una veu notable que va transmetre al fill com a herència directa. La família no tenia molts recursos, però tenia la música. Una professora alemanya de piano clàssic va ensenyar Gardner a cantar des de petit, i la seva germana Carol acabaria convertint-se en cantant d'òpera. De jove, Gardner cantava en festes privades de Tyler per guanyar-se la vida. Va passar per l'exèrcit, com tants homes de la seva generació, i a principis dels anys 50 va prendre la decisió que definiria la seva vida: deixar enrere Tyler, deixar enrere la seva primera dona, la Disa Richards, i la seva filla, i traslladar-se a Califòrnia per seguir una carrera en la música. Era el 1952, i Los Angeles era la terra promesa per a qualsevol músic negre que volgués arribar més lluny que els circuits locals del sud profund.

0: And then he grabbed her.
1: And then
0: he tied her up.
1: And then
0: he turned on the bus. So.
1: And then, and then.
2: And then a long day dawned.
3: A Los Angeles, Garner va aterrar en el món del rhythm and blues local. El 1954 va entrar com a substitut en els Robins, un grup de R&B i dubub que portava uns anys treballant amb el jove equip de compositors Jerry Lieber i Mike Stoller. Lieber i Stoller eren dos blancs de família jueva, un de Baltimore i l'altre de Nova York, que s'havien conegut a Los Angeles i que tenien una connexió amb el blues i l'R&B afroamericà absolutament genuïna. Junts havien fundat el petit segell Spark Records i creaven un so propi que barrejava la comèdia amb l'R&B d'una manera que no s'havia fet mai de manera tan sistemàtica. L'any 55, Lieber i Stoller van produir per als Robins Smoke Joey's Café, que va cridar prou l'atenció perquè Atlantic Records els oferís un contracte de producció independent. Però quan Atlantic va demanar que els Robins es traslladessin a Nova York, la banda es va dividir. Tres membres van voler quedar-se a Los Angeles i Garner i el baixista Bobby Nunn van acceptar el canvi.

Així doncs, el baixista Bobby Nunn i Ian Gardner, amb dos nous membres, amb Billy Guy i Leon Hughes, van formar una nova banda el 12 d'octubre del 55. El nom, els Coasters, venia de la seva condició de Coast Guys, nois de la costa oest, que s'anaven cap a l'est. Era un nom senzill, era un nom enganxós i deia exactament d'on venien. El primer single, Down in Mexico, va ser un hit d'R&B el 56, però la consagració va arribar l'any següent amb un doble cara A que va trencar totes les barreres entre el mercat negre i el blanc. Searching i Young Blood, publicades el 1957, van arribar al top 10 del pop i van situar els Coasters en el mapa nacional. Searching va encapçalar les llistes d'R&B durant 13 setmanes i va ser el single d'R&B més venut de tot el 57.

Finals de l'any 1957, la formació va tornar a canviar. Garner i Billy Guy es van traslladar a Nova York amb dos membres nous, Corner Gunter i Will Dub Jones. Era el quartet que gravaria els millors anys del grup i que el 87 seria inclòs al Rock and Roll Hall of Fame, el primer grup vocal a rebre aquell honor. Amb Leiber i Stoller com a arquitectes de cada cançó, van construir una sèrie de playlets, cançons, història, breus i còmiques, que capturaven situacions reconeixibles per a qualsevol adolescent americà de l'època. I a Kitty Jack, de la qual en parlarem després, va arribar al número 1 tant al pop com a l'R&B del 58. Charlie Brown va arribar al número 2. Poison Ivy i Alan Kame Jones van completar un 59 excepcional. En aquelles gravacions hi havia un cinquè coaster no oficial, el saxofonista King Curtis, un texà de Fort Worth que posava el seu saxo tenor rigorós i inconfusible en gairebé tots els singles del grup. La seva contribució era tan central que el món de la música el coneixia informalment com el cinquè coaster. Una tragèdia violenta el va tallar en sec el 71. Curtis va ser apunyalat mortalment per dos drogadictes a les escales de l'edifici de Nova York on vivia. Tenia 37 anys.

Però Curtis no seria l'única mort violenta lligada al grup. Corner Gunter, el tenor de la formació clàssica, va ser assassinat en un aparcament de Las Vegas al 90. Ningú no va ser mai condemnat pel crim. Gunter era un personatge peculiar. Havia muntat un grup paral·lel de The Coasters sense el permís de Garner i les disputes sobre el nom i la identitat del grup van amargar els últims anys de la seva vida. Garner havia de lluitar constantment contra grups fantasma que actuaven amb el nom dels Coasters sense tenir cap connexió amb l'original. El 2007, la seva campanya va aconseguir que la legislatura de Florida aprovés una llei que restringia l'ús del nom dels Coasters a grups que incloguessin almenys un membre original. A partir dels 60, les modes van canviar i els hits van deixar de venir. La invasió britànica va desplaçar els grups de vocal harmony americà de les llistes i els Coasters no en van ser una excepció. Van continuar actuant en circuits nostàlgics durant dècades, amb una formació que anava canviant, però que sempre tenia Garner al capdavant. El 2005, ja malalt, Garner es va retirar i va deixar el lideratge al seu fill, Carl Jr. Va morir el 12 de juny del 2011 a Port St. Lucia, Florida, d'una fallada cardíaca congestiva i demència vascular. Tenia 83 anys. L'últim supervivent de la formació original, Leon Hughes, va morir al març del 2023 als 92 anys.

cançó, Jackety Jack. Els Coasters van viure un moment d'esplendor a finals dels anys 50. El grup vocal de Los Angeles va acumular 14 hits d'R&B al llarg de la seva carrera, 6 dels quals van entrar també al top 10 del pop. Però va ser Jackety Jack la cançó que va cimentar el seu lloc en la història del rock and roll. Des que el 1955 van caure sota l'ala del legendari equip de compositors Jerry Leiber i Mike Stoller, els Coasters van trobar l'èxit de seguida amb el que els seus mentors anomenaven playlets, cançons d'història breu i humorístiques. En el cas de Jackety Jack, el playlet abordava l'eterna dansa entre pares i adolescents al voltant de les tasques de la llar. Treu les escombraries i el paper, ordena el pare. El punchline és que el fill simplement tradueix totes les instruccions com a Jackety Jack, soroll buit. L'atac vocal de quatre veus d'inspiració doo-wop dels Coasters, liderat amb confiança per Carl Gardner, quedava magistralment reformat per la guitarra desbocada d'Adolph Jacobs i el saxo tenor esgarrifós de King Curtis, el seu famós Jackety Sax, un element peculiar i definitori de

molts dels temes clàssics del grup. El grup va encadenar a continuació un trio de gravacions d'èxit al 59, Charlie Brown, Along Came Jones i Poison Ivy, abans que la seva marca musical passés de moda. Jackety Jack, però, no es va deixar silenciar, va passar de generació en generació gràcies a la seva inclusió en recopilatoris dels 50, diverses bandes sonores de cinema i potser el vehicle més poderós de tots, els dibuixos animats per a nens. Take out

0: Una vida i una cançó. Si hi ha un nom que evoca elegància, gràcia i un talent que va transformar el món del ball i del cinema, aquest és Fred Astaire. Per entendre com aquest home es va convertir en una icona, comencem pel principi. Frederick Austerlitz, conegut com Fred Astaire, va néixer el 10 de maig del 1899 a Omaha, a Nebraska, en una família d'origen austríac. El seu pare, Frederick Fritz Austerlitz, era un immigrant que treballava com a venedor de cervesa, mentre que la seva mare, Johanna, era una mestressa de casa amb grans ambicions pels seus fills. En Fred tenia una germana gran, Adil, que seria clau en la seva vida. La família no era rica, però vivien còmodament, i la Johanna va veure aviat amb els seus fills un do especial per a la música i el ball. Quan en Fred tenia només 4 anys, la família es va traslladar a Nova York per buscar oportunitats artístiques per a ell i l'Adele. Una anècdota encantadora: de petit, en Fred era tímid i no li agradava ser el centre d'atenció, però quan ballava es transformava, com si el seu cos tingués un llenguatge propi.
1: A fine romance with no kisses, a fine romance, my friend. This is, we should be like a couple of hot tomatoes, but you're as cold as yesterday's.

La seva infantesa va estar marcada pel ball i les classes de música. Va estudiar a l'Alvien School of Dance i a la Ned Wayburn School of Dancing, però no era el típic nen que destacava a l'escola tradicional. De fet, no hi havia gaire temps per a llibres. Als 6 anys ja actuava amb l'Adele en petits espectacles. La seva mare els portava a classes i audicions, i el pare, tot i que inicialment dubtava d'aquesta vida incerta, els donava suport. En Fred va créixer en un ambient on el teatre i la música eren tot, però també amb la pressió de ser un nen prodigi. Una història curiosa. Quan era petit, li encantava imitar els ballarins de claqué del carrer i una vegada va intentar copiar un pas tan complicat que va caure rodó, però es va aixecar rient i ho va tornar a intentar. I aquesta determinació el definiria sempre. Als 7 anys, en Fred i l'Adele ja formaven el duet Juvenile Artist Presenting an Electrical Music Toe Dancing Novelty. Van debutar professionalment el 1906 a Nova Jersey amb en Fred disfressat de petit cavaller i l'Adele com a damisela. El públic els adorava per la seva química i precisió. Van actuar en circuits de vaudeville, un món dur de gires constants i escenaris polsegosos. El 1912 van fer el salt a Broadway amb l'espectacle Over the Top i el 1917, amb només 18 anys, en Fred va aconseguir el seu primer gran èxit amb The Passing Show of 1918.

En els primers anys, el duet Esther era imparable. Van actuar a Londres el 1923, conquerint el públic britànic amb espectacles com Stop Flirting i The Bunch and Jaddy. Però el Fred no era només un ballarí. També tocava el piano, componia cançons i aprenia coreografies complexes. Va estudiar claqué amb mestres com John Bubbles Ablett i va barrejar aquest estil amb balls de saló i ballet per crear el seu estil únic, fluid, elegant i aparentment sense esforç. El 1927 van triomfar amb Funny Face a Broadway i el 1930 amb The Bandwagon, on ja començaven a destacar cançons com They Can't Take That Away From Me, com a part del seu repertori. Però el 1932 l'Adele es va retirar per casar-se, deixant en Fred sol per primera vegada. Aquí comença l'evolució de la seva carrera professional. Sense l'Adele, en Fred es va haver de reinventar. Va fer una prova per a Hollywood i un executiu va escriure el famós comentari: "No sap actuar, no sap cantar, una mica calb, però balla bé." Tot i aquest judici cruel, va signar amb RKO Pictures i el 1933 va debutar al cinema amb Dancing Lady al costat de Joan Crawford. Però va ser amb Flying Down to Rio, el 1933, on va conèixer Ginger Rogers, que la seva carrera va explotar. Junts van formar una de les parelles més icòniques del cinema, protagonitzant 10 pel·lícules com The Gay Divorcee, el 34, Top Hat un any després, Swing Time, el 36 i Shall We Dance, a l'any següent. Les seves coreografies eren màgiques. En Fred planificava cada pas, assajava durant hores i exigia perfecció. A Top Hat, la Ginger portava un vestit amb plomes que es desprenien mentre ballaven, i en Fred, amb el seu humor particular, va dir: "Semblava que balléssim en una tempesta de neu."

0: the wealthy owner of a large industry. I would say, not for me, I'd rather lead a band.
1: La seva discografia no es limita a les bandes sonores de les pel·lícules. Va gravar àlbums com The Esther Story el 1952, un recull de jazz amb l'Oscar Peterson Trio, i cançons com Cheek to Cheek, The Way You Look Tonight o Putting on the Ritz es van convertir en clàssics. Va treballar amb compositors de la talla de George Gershwin, Cole Porter o Irving Berlin, i la seva veu, tot i no ser poderosa, tenia un encant íntim. Als anys 40, després de separar-se artísticament de Ginger Rogers, va continuar amb pel·lícules com Holiday Inn, el 42, on va presentar White Christmas amb Bing Crosby, i Easter Parade, el 48, amb Judy Garland. També va fundar els Fred Astaire Dance Studios, el 47, una cadena que encara existeix. La seva vida personal no va ser tan fluida com el seu ball. Es va casar el 33 amb Phyllis Potter, amb qui va tenir dos fills, Fred Jr. i Ava, i va adoptar el fill d'ell, en Peter. La Phyllis va morir tràgicament al 54 d'un càncer de pulmó, deixant-lo devastat. Una història commovedora. Durant el rodatge de Daddy Long Legs, al 55, en Fred estava tan afectat que va demanar abandonar la pel·lícula, però els productors el van convèncer per continuar i va canalitzar el dolor en la seva actuació. El 1980, als 81 anys, es va casar amb Robin Smith, una jockey molt més jove amb qui va compartir els seus últims anys. Era un home reservat, obsessionat amb la perfecció, però amb un humor càlid que conquistava tothom.

0: Als 50 i 60 va diversificar la seva carrera. Va protagonitzar musicals com Funny Face, amb Audrey Hepburn, i Finian's Rainbow, i va aparèixer en pel·lícules no musicals com On the Beach, al 59. També va tenir èxit a la televisió, amb especials com An Evening with Fred Astaire, del 58, que va guanyar 9 premis Emmy. Va continuar actuant fins als 70 anys, amb papers a The Towering Inferno, del 74, i va rebre un Oscar honorífic i el Kennedy Center Honor. La seva discografia inclou Starring Fred Astaire, del 36 al 39, Three Evenings with Fred Astaire, del 60, i Attitude Dancing, del 75, mostrant la seva versatilitat. Fred Astaire va morir el 22 de juny del 87 a Los Angeles, als 88 anys, a causa d'una pneumònia. Va deixar un llegat enorme, va revolucionar el ball cinematogràfic, combinant claqué, ballroom i elements de ballet amb una naturalitat que feia semblar fàcil l'impossible. Va influir en ballarins com Gene Kelly o Michael Baryshnikov i el seu estil continua inspirant avui. Va ser un home que va viure per l'art, amb una vida personal plena de moments dolços i amargs, però sempre amb un pas de ball a punt.
1: I just got an invitation through the mail. Your presence requested this evening, it's formal, a top hat, a white tie, a tail. Nothing now could take the wind out of my sails. Because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie, and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up a white tie.

0: Reeks with class.
1: I una cançó, amb música de George Gershwin i la lletra del seu germà Ira, They Can't Take That Away From Me, va aparèixer per primera vegada a la pel·lícula Shall We Dance del 37, protagonitzada per Fred Astaire i Ginger Rogers. Acompanyat per l'orquestra de John Green, l'Aster va interpretar aquesta cançó amb tanta gràcia que va ser nominada a l'Oscar a la millor cançó original, tot i que finalment va perdre contra Sweet Leilani de Harry Owens de la pel·lícula Waikiki Wedding. La cançó va tornar a brillar quan Astaire la va cantar de nou a The Barclays of Broadway el 1949 al costat de la Ginger, però el seu moment definitiu va arribar al 52, quan va gravar el seu primer àlbum de llarga durada, The Astaire Story. Aquest treball, un recull de 4 volums que va entrar al Grammy Hall of Fame el 1999, incluïa una versió jazzística i delicada de la cançó, amb el pianista Oscar Peterson liderant el sextet. Produït per Norman Granz, qui anys abans havia donat a Peterson el seu gran impuls al Carnegie Hall, aquesta versió capturava l'encant senzill i càlid de l'Astaire, amb una interpretació sensible i sense pretensions. No està malament per a algú qui, segons un informe de càsting possiblement apòcrif, van dir que no sap actuar ni cantar. They Can't Take That Away From Me ha tingut una vida pròpia més enllà de l'Astaire, amb versions de Sarah Vaughan el 1957, Ella Fitzgerald el 1959 i Frank Sinatra el 62, entre molts d'altres. S'ha consolidat com un pilar del gran cançoner americà, abocant una era més romàntica i captivadora.
2: The way you wear your hat, the way you sip your tea,

Iniciem aquesta tercera hora que, com sabeu, el que fem és recuperar continguts de la història de Nits de Ràdio que ens han fet passar una bona estona, riure o aprendre moltes coses. I és que parlarem una mica de manga amb la Selene Corp, sempre amb les seves recomanacions, i els tribuneros reflexionaran sobre una cosa que és molt d'aquesta setmana, que és allò de buscar plaça per tenir extraescolar. Que si el nen, la nena, es queda sense la plaça, tens un problema. Doncs ho analitzarem en aquest tram de la tercera hora d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent obrir, estrenar, inaugurar, degustar ja aquest dimarts 15 de setembre de 2026. Fins a les 6 us acompanyem tot fent Nits de Ràdio. Després d'aquest tram, ja sabeu, el millor de la ciutat i el tram despertador, per això acompanyar-vos fins a les 6. Vinga, som-hi!

0: Doncs aquí seguim a Nits de Ràdio i, com sempre, doncs, us anem oferint doncs, les recomanacions, fem els homenatges, aprenem moltes coses, que és el que intentem totes les nits a Nits de Ràdio, i aquesta temporada, com ja sabeu, hem recuperat la secció que té a veure amb l'anime, amb el manga, amb tot el que té a veure amb la cultura oriental, en totes les seves vessants, i ho fem amb la Selene Corp. ¡Vamos!
1: Bona nit.
0: Com estàs? Bueno, mira, tu, escolta, t'he de dir que la secció de la setmana passada va ser molt celebrada, la gent va dir, oi que bé, quina il·lusió.
1: M'alegro,
0: sí,
1: m'alegro.
0: Això està agradant molt, això està agradant molt, i per això doncs ja estem amb ganes de que ens facis més recomanacions i que ens facis més propostes de tot aquest món que cada cop té més seguidors a casa nostra.
1: Cap problema. A veure, com dir-ho?
0: Vinga.
1: Aquest any
0: sí.
1: M'he emocionat tant amb un manga.
0: A veure, escolta.
1: És a dir, el manga, hi ha molts mangas que m'agraden, però feia molt temps que no trobava un manga tan especial que em fes sentir el que m'ha fet sentir.
0: Ostres.
1: De què parlem?
0: A veure.
1: Parlem de... Mira, és una història curiosa. És un manga que l'autora va començar a publicar a la seva web, al seu Instagram,
0: sí.
1: I el va començar a publicar ja. Va tenir tant èxit,
0: ostres,
1: que li van comprar els drets.
0: Uau.
1: I des d'aleshores va publicar així, en format manga, les seves historietes, i s'ha convertit en un fenomen al Japó, i suposo que no només aquí, aviat tindrem més històries d'aquesta dona. Estem parlant del manga El chico que me gusta no es un chico.
0: Ostres.
1: L'autora es diu Sumiko Arai. Amb aquesta premissa de El chico que me gusta no es un chico, tenim diverses coses. Abans de parlar de l'argument, us diré que el dibuix és modern, es podria considerar està entre un shoujo i un yuri. Yuri, uh-huh, segur. Recordem que Yuri és quan hi ha amor entre dues dones,
0: uh-huh,
1: però té molta part de shoujo. És a dir, no és un Yuri dramàtic tan aviat, sinó que és una història que et deixa molt bon regust de boca. Està editat per Panini Manga. De moment, és una col·lecció de 3 tomos i de moment n'han sortit 2 de 3. El tercer arribarà pels vols del Saló, perquè surt el 27 de novembre. Per, uh-huh, tant, ens faran esperar una miqueta. Estava programat per abans de l'estiu i ens faran esperar. Jo ja me l'he pogut llegir perquè me l'he llegit de l'estranger.
0: Uh-huh.
1: Sencer.
0: Uh-huh.
1: I us dic que val la pena esperar pel tercer. Què us puc dir? Que la seva autora és molt activa a les xarxes, per tant, seguir la Sumiko Arai és interessant.
0: Uh-huh.
1: I que per imaginar-nos una mica, abans d'entrar en matèria de què va, us estic fent dantetes perquè val la pena. Els mangas

0: que aconsegueixen o les obres que aconsegueixen una certa repercussió tenen de seguida col·laboracions amb marques molt importants japoneses. Doncs aquesta ja ha tingut una col·laboració amb una marca tèxtil del
1: És
0: Japó,
1: que t'anava a
0: una
1: dir, perquè
0: coneguda.
1: hi ha pel dibuix i tal, veus clarament un tipus de roba que diria, escolta, jo vull
0: Ah,
1: potenciar-ho, això. Sí, sí.
0: exacte. A més, has vist una de les coses que m'agrada més és la utilització dels colors. El
1: Sí.
0: negre, el verd, com és tot el combinat, fa que sigui un manga absolutament
1: És com
0: contemporani i
1: com
0: molt
1: un
0: diferent
1: verd
0: al que estem
1: lima, no? Una
0: acostumats a
1: mica,
0: llegir.
1: podríem dir un verd lima, no? Un color així
0: Sí.
1: molt que
0: És
1: et crida
0: que
1: molt l'atenció.
0: treballa dos colors que aparentment en manga diries, no sé, no funcionarà, i a l'hora de la veritat et dona des d'un dibuix a una narrativa espectacular, es queda curt. Aleshores, ara mateix al Japó està a punt de sortir una col·laboració amb Sanrio, amb la que faran una col·laboració. Sanrio, recordem que és la marca mare de la Hello Kitty, de la Kuromi, de tots aquests animals que tant m'agrada, i que, com recordem, la Hello Kitty no és un gat. Això un dia ho parlarem amb
1: Val,
0: calma.
1: em sembla molt bé fer un
0: És una
1: especial.
0: nena
1: A veure.
0: britànica. De fet, li van fer la Charming Kitty, que era una gata, i era la gata de la Hello Kitty.
1: Vale, pues
0: Però per aquest món així més enrevessat de...
1: home, em sembla bé citar-ho en el dia que diem el chico que me gusta no es un chico, pues
0: Sí, perquè
1: el gato que tal no és un gato, està molt
0: el
1: bé.
0: gat, no? O sigui, la Kitty, que sempre hem pensat que era un gat, és una nena britànica.
1: Fantàstic.
0: Aleshores, què ens trobem en aquest manga? Laia és una noia molt popular. Porta el seu cabell així ondulat i té un estil gal. Gal és aquestes noies que es maquillen, que són populars a l'escola, que a vegades tenen la pell una mica torrada i que van sempre a l'última moda.
1: Ara estic mirant, perdona, l'Instagram de
0: Sí.
1: l'autora, agu-knzm, i té 740.000 seguidors, eh? O sigui, és
0: Sí,
1: una
0: sí, sí, sí. I
1: barbaritat.
0: estem parlant d'una sèrie que es va començar a serialitzar fa potser un parell d'anys, tres, i quan es van comprar els drets es va tornar una bogeria a
1: Imagina't.
0: Japó i a tot arreu.
1: Per tant, ens deies, la protagonista és algú que s'arregla molt, que es cuida molt, eh?
0: Sí, i llavors, com a secret, o una activitat que fa fora del seu grupet d'amigues de l'escola, és que està enamorada de la música i especialment dels vinils i de tot el que és la música de tots els temps. I va molt sovint a una botiga de vinils i de música on hi ha un misteriós noi que atén el mostrador, que és molt cool, molt modern, és molt amable i té fins i tot una mica un to de seducció a la veu. I aleshores el que passa és que ella se l'imagina superguapo per l'estil i tot,
1: Clar.
0: però sempre porta com una mascareta. Sabeu que al Japó és molt, molt habitual
1: Sí.
0: posar-se mascareta o per timidesa o, sobretot, abans que arribessin aquí les pandèmies i tot,
1: Sí.
0: a Àsia ja ho feien perquè quan hi havia un petit refredat o qualsevol cosa eren conscients de que no volien contagiar les altres persones. Bé, doncs dins del seu look porta una mascareta, que això hi ha molts looks que ho porten allà al Japó. Però què passa? Que a l'enamorament amb aquest noi de la botiga de vinils cada cop és més gran, està obsessionada, s'inventa excuses per anar-hi cada dos per tres, però el que no sap Laia és que el noi és una noia
1: Fixa't.
0: i, per donar-li més voltes, és la seva companya d'institut, que es diu
1: Ostres.
0: Mitsuki. La Mitsuki a l'institut passa completament desapercebuda, no reflexa el seu estil ni la seva personalitat, sinó que per coses que li han passat és tímida i va a la seva i gairebé no es relaciona amb ningú.
1: Imagina't.
0: Llavors, aquí comença tot l'embolic. Un embolic que jo espero que arribi a animació. Jo estic segura que aquesta sèrie la compraran per animació, perquè a més és una sèrie conclusiva i de la que es poden fer spin-offs o es poden fer més coses, segur, però que amb una temporada ho tindrien resolt.
1: Val.
0: I és tan bonica,
1: Que bo.
0: és tan sensible i al mateix temps tan divertida, que jo crec que us agradi el gènere que us agradi, doneu-li una oportunitat al Chico que me gusta no és un chico.
1: I el dibuix, això que dius que és modern, però que és molt clar, és molt nítid, no? O sigui,
0: Té una línia molt nítida en dibuixar, els colors

0: facin que fan que també el tema de la moda, que és important aquí, o el tema de com vestir, de mostrar la personalitat, ajuda molt aquest contrast de colors entre la lima, entre el color llima i el negre. L'estil, que sembla com ràpid de dibuix, però al mateix temps és molt acurat.
1: Sí, està
0: Hi
1: molt
0: ha
1: bé.
0: estils de dibuixos que et donen la sensació de modernitat, de, com et diria jo, de moviment, i perquè hi ha altres estils molt clàssics i molt estàtics, i aquest no ho és.
1: No, no, no.
0: Aquest et
1: Sí.
0: passes una tarda i rellegeixes, és d'aquests còmics que els rellegeixes
1: Estic d'acord.
0: i diries, n'hi ha una edició en japonès? Me la compro. No hi ha l'artbook? Jo estic buscant com una boja l'artbook, i de fet tinc una veïna que ha tornat del Japó i m'ha portat moltíssimes coses. Un altre dia en parlarem d'això, de la febre de quan algú va al Japó i només em
1: M'encanta.
0: porta una muda per portar tota la maleta plena de coses. I de fet a l'abril hi torna i el seu
1: I
0: encàrrec és aquesta cosa.
1: ja tens una llista feta,
0: Home, home, per què et diré? Què et diré?
1: eh?
0: Aleshores, doneu-li l'oportunitat a aquest manga. El chico que me gusta no es un chico. Panini Manga, 2 de 3, és un bon moment per començar perquè ja tens 2 tomos editats i el tercer arriba el 27 de novembre, per tant, està al caure, i a més perquè et deixen un moment en què... Ai,
1: Ai,
0: ai!
1: que comença aquí bé. A veure, aproximació,
0: Molt,
1: eh?
0: molt.
1: Molt.
0: Okay. I llavors és el que ens deixen un moment a punt de caramel, saps?
1: Sí.
0: Per seguir.
1: Molt bé.
0: Aleshores, volem més emocions? Mira, seguirem amb algú que sempre s'ha considerat una mica, ha sigut una referència del shoujo, però sempre se li ha vist una banda yuri, tot i que en realitat no hi és, però a tu et poden dir que no hi és, però sí que hi és, clarament, amb el seu personatge. De què estem parlant? De que Netflix ens ha fet un regal aquest any, que és l'adaptació de La Rosa de Versalles, un manga que ja va ser adaptat en el seu moment a l'animació, de la Ryoko Ikeda. Recordem, la Ryoko Ikeda seria el símil del Osamu Tezuka com a pares del manga modern. La Ryoko Ikeda, a més, va ser revolucionària perquè a partir dels 70 la revista Margaret va començar a publicar històries per a noies, que fins aquell moment el manga era exclusivament de fantasia,
1: Val.
0: per nois, de mil coses, però no hi havia històries realment creades, no hi havia el shoujo. Ella va ser la precursora i la creadora del shoujo com a tal. I una de les obres que va publicar entre el 1972 i 1973, per la que es recorda més, és La Rosa de Versalles, o, com es coneixia també moltes vegades, Lady Oscar. Aquesta ens l'ha portat en format pel·lícula, no en sèrie, i està molt ben... el que diem de la narrativa, la importància d'adaptar el que
1: Sí.
0: parlàvem la setmana passada dels clàssics.
1: Sí.
0: Aquest és un clàssic manga que han sabut agafar les millors parts i fer una narrativa coherent perquè algú s'acosti a la història i digui, ostres, m'agrada, doncs em compro els mangas que estan disponibles. O recupero fins i tot la sèrie antiga en alguna d'aquestes plataformes que hi hagi i que tenim accés de forma gratuïta gràcies als fans i la gran feina que fan de traducció, i m'hi poso a veure-la. De què va? Estem en època de la Revolució Francesa. Maria Antonieta acaba d'arribar a Palau i Oscar François, Lady Oscar, en realitat és el cap de la Guàrdia de Reial, però perquè ve d'una família que sempre han estat ells els representants de la Guàrdia Reial, i el seu pare, en el seu moment, la mare va morir en el part, va tenir una filla, però la va criar com un fill. I, de fet, només el seu millor amic, l'André, que ha crescut amb ella, sap que és una noia, però tothom pensa que és un noi i es comporta com a tal. Aleshores, el seu passat aristocràtic, els seus valors són sempre la defensa del rei, la reina, perquè allò representa França i ella estima França per sobre de totes les coses. Amb la Revolució Francesa, ja sabem què va passar, ella comença a adonar-se'n que potser les reivindicacions del poble tenen sentit, que hi ha coses que cal canviar, i comença a tenir un dilema moral molt important. A banda de que fins aquell moment està criada com un noi, la seva principal objectiu és defensar Maria Antonieta, amb la que comparteix una gran amistat, però al mateix temps comencen a trontollar més coses perquè potser ella se n'adona de que s'enamorarà d'algú. I això es contradirà amb el secret que ha d'ocultar davant de la resta de la gent. I, sobretot, el més important són les contradiccions amb quin bàndol

0: Per tant, és un clàssic rodó amb una ambientació a França espectacular. Ja ho era el còmic i jo crec que han fet una feina molt bona l'estudi que ha adaptat a la pel·lícula. No només el que et deia en narrativa, sinó en respecte als dibuixos originals. És una adaptació de les millors que he vist últimament d'animació dels 80 que s'havien adaptat obres dels 70, etc. Portada al dia d'avui. Per tant, està a Netflix, no la deixeu passar. La Rosa de Versalles us acostarà a un capítol de França del passat amb una història de ficció.
1: Que bona aquesta. Vull dir que bones recomanacions. Alguna coseta més així breu que ens portis?
0: Mira, m'he tornat a dictar unes quantes sèries
1: Vinga,
0: d'animació de
1: molt bé,
0: Crunchyroll.
1: molt bé.
0: Us
1: De,
0: dic
1: coses
0: els
1: que
0: títols
1: tenim disponibles, eh? O sigui,
0: que
1: coses que...
0: tenim disponibles. A la plataforma Crunchyroll, que sabeu que és la gran meca de l'anime, una de les que m'ha impactat més, que s'està publicant el manga en curs, recordem manga, pels nostres oients,
1: Sí,
0: sobretot.
1: sí, sí, sí. Jo vaig anotant, a mi, ella va dient, recordem pels nostres oients, jo tinc una llibreteta aquí al costat,
0: En
1: on...
0: realitat, tots sabem per què ho fem pel David,
1: Sí,
0: però...
1: sí, sí. Jo m'ho vaig anotant aquí tot perquè tenir-ho present, sí.
0: No, no passa res, jo sé que t'ho apuntes cada temporada i després tornem-hi. Quan la filla creixi ja has refrescat tots els conceptes bàsics i seguiràs apuntant en llibretetes.
1: Exactament.
0: Manhwa és senzillament un manga coreà.
1: Val.
0: Llavors, la diferència és que normalment tots els manguas estan colorejats, que havíem parlat en altres temporades de que els podíem llegir en línia en aplicacions com Webtoon, que normalment acaben sent de pagament si vols avançaments, etc., però que tenen bastants capítols setmanals gratuïts. Llavors, un manga que m'ha arribat fins al més fons, la meva part més friki de la fantasia, és Solo Leveling. Solo Leveling, que l'està publicant Norma, ens centrem. El Sung Jin-Woo, que és el protagonista, és un caçador de rang E. Per què és un caçador de rang E? És el nivell més baix, més bàsic dins l'associació de caçadors. Però per què s'ha format aquesta associació de caçadors? Imaginem que vivim en el món actual, però de cop i volta s'obren portals i d'aquests portals surten monstres tipus dragones i mazmorres.
1: Val.
0: Bé? Aleshores, s'han adonat que els han de perimetrar i que tenen, si no recordo malament, 7 dies per resoldre com el repte de quest, no? Que deien sempre en aquestes coses, com el Hero Quest i totes aquestes
1: Sí,
0: coses,
1: sí.
0: per solucionar aquella masmorra, si no, a l'interior de la masmorra sortirà fora.
1: Ostres, que
0: Llavors,
1: bo.
0: l'associació de caçadors fa unes proves de nivell a través d'una màquina i determina el nivell de cada caçador i la seva habilitat. Tenim mags, tenim guerrers, tenim persones que són els que s'ocupen de les cures. Per tant, ho tenim tot el que tindríem en un joc de
1: Ja
0: rol.
1: al nivell també millor no sortis de casa, vull dir que seria una
0: Exacte. Que
1: mica...
0: seria el que té el Sung Jin-Woo, perquè fins i tot tenint el nivell més baix, és la persona que té el nivell més baix del més baix.
1: Fantàstic.
0: Aleshores, però què li passa? Que ha d'arriscar la seva vida cada dia perquè la seva mare està malalta a l'hospital d'una malaltia que no saben com curar i que cada cop té més gent i que ha anat paral·lel a l'aparició d'aquests portals.
1: Ostres,
0: Aleshores,
1: que interès, que ben plantejat això. Que
0: sí,
1: interessant.
0: a més a més s'ha de fer cura de la seva germana, de tenir cura de la seva germana, bueno, o sigui, imaginem la paraula desastre, es
1: Sí,
0: queda
1: sí.
0: curt amb aquest pobre noi. Però un dia entren amb un equip, que ell ja el tenen com, tu no fes res, miri, mira, perquè a més quan entren a les masmorres, depèn dels tresors que troben, també els poden canviar després i els hi paguen, però és que ell no troba mai res. Saps allò de no trobar ni 5 cèntims per posar-ho així? Doncs això és ell, és la pobra desgràcia en potes.
1: Ai, que bo.
0: Llavors, acaben entrant en una masmorra que la solucionen, però se'ls hi obre un altre passadís i no es tanca el portal. Amb la qual cosa veuen que, bueno, si és del nivell més baix, no ens passarà res. Voten i se'n van cap allà. I allà troben una masmorra que no està ni tan sols qualificada de nivell.
1: Ostres.
0: L'intentar sortir passa de tot. I el que passa, sobretot, és que amb aquest noi i de la manera que actua dins d'aquesta masmorra, sent el més

0: sigui, el que menys hauria o podria fer per tots, a ell li passa un canvi personal que la gran majoria de persones, que és que només ell veu, i d'aquí el nou solo leveling, pot començar a pujar de nivells perquè li encarreguen missions. Wow. Però només a ell, a través d'una pantalla virtual, i si no les compleix, l'envien a un càstig. De tal manera que, en poc temps, potser es fan un dels caçadors més forts i ningú entén el seu secret.
1: M'encanta.
0: És fantàstica. Tenim dues temporades. Estem esperant en tantetes la següent temporada. La veritat és que Norma porta 11 tomos. Més o menys ara jo diria que estan a la part amb la sèrie, fins i tot una miqueta més avançats.
1: Mm-hmm.
0: I us ho recomano.
1: Recorda'm el nom. Que muy...
0: Solo Leveling.
1: Solo Leveling. Mango, eh?
0: És dinàmica. Sí que li falta, com a punt negatiu, et diria que als personatges els hi falta un pèl més de desenvolupament. Mm-hmm. Perquè hi ha personatges que crec que tenen molta història al darrere i que aquest autor prioritza més les batalles i el protagonisme a uns secundaris que són de luxe. Llavors, bueno, això li passa a l'autor, que és el Chukwong Dubu, perdó per la pronunciació,
1: bueno,
0: però
1: sí, aquí estem a casa, vull dir, aquí tots tenim dificultats, oients i nosaltres, vull dir que ja ens fem entendre, que ho puguem trobar, això.
0: Per tant, com a resum, faríem la pel·lícula Rosa de Versalles,
1: sí,
0: ens porta un període francès, un manga que ha de llegir tothom, El chico que me gusta no és un chico,
1: sí,
0: i una animació també per tots els gustos, Solo Leveling, que et manté, bueno, les dues temporades, jo crec que un dia i mig em van durar, si va durar tant. Així t'ho dic.
1: Pues jo ja et dic, mira, aquesta l'hauré d'anar administrant, perquè em sembla que aquesta a la meva filla també li interessarà. O sigui que prenc nota de totes les recomanacions que ens ha fet la Selene Corp aquesta setmana, que com totes les setmanes ens deixa deures, però aquests deures, escolta, ens poden salvar la vida. Jo, la meva idea és d'aquí una o dues temporades poder anar al saló del manga i anar reconeixent les disfresses, que a mi és una cosa que m'interessa, no, el poder dir, mira, això, aquesta no, s'ha disfressat d'això.
0: Escolta, això, anem junts,
1: sí,
0: i et vaig passant les xuletes per sota per quedar ben davant de la teva.
1: Això em va perfecte, això em va ideal, ja ho tenim fet, això és el desembre, ja tinc les entrades, amb això t'ho dic tot. Doncs, Selene Corp, gràcies i fins la propera setmana.
0: Fins la propera.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: La ciutat, amb Míriam Franc.
2: Doncs una temporada més als dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes al doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
3: Gairebé 3 hores.
2: Per això. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan.
3: I a més els cas, resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar, sí, doncs el cas feia referència a la
2: estatus, no?
3: I estaven fets amb pell, amb teixit, on havien cosit ullals de port senglars. Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el cas, millor era el teu estat. Per tant, es creu que l'Odisseu portava un cas fet d'ullals d'uns 50 port senglars salvatges caçats.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I si sona aquesta sintonia, ja sabeu que és perquè estem a punt de passar-ho d'allò més bé, perquè estem a punt de tenir nosaltres els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Clar que sí, home!
1: Oh, no! Molt mal!
0: Ja els tenim aquí!
1: Ja llega el verano! Estava esperando! Mira! Estava nerviós i tot, he tirat de la cadena perquè estava nerviós que comença la temporada.
0: Clar, és que els nervis són així, ja ha passat l'estiu, tant que ho dèiem.
2: El final del verano, no era aquella cançó?
0: Llegó, i tu partiràs, clar, perquè... Has de partir. Sí. No, home, escolta'm una cosa. Us volia preguntar per un tema que a mi m'ha deixat impressionat.
3: No m'he preparat, no he estudiat a l'estiu jo. No,
0: avui normalment...
1: Si està carregat de temes, el tema.
0: El tema està carregat de temes. No, el primer dia de col·le era habitual allò de... Bueno, avui vaig tranquil perquè faran redacció, no? Serà... Avui sabré la pregunta, si em pregunten. Perquè...
1: Nom, no?
0: Exacte, el nom, la data, què has fet a l'estiu...
1: Por aquí, la salida d'emergència...
0: Sí. Que passa és que cada curs que passava, el temps en què estaves tranquil de que t'ho sabies, durava menys, perquè cada cop la cosa ja anava més complicada.
3: Sí, anaves creixent i al final ja era examen sorpresa
0: El primer dia ja estaves allà i que no ho sabré. En qualsevol cas, hi han coses que van canviant, i és que ara, bueno, aquest any he vist que alguns anys ja hem començat la temporada parlant de sí, no? De que pot ser complicat fer una mica l'estructura de les extraescolars de les criatures. Però és que el que he vist aquest any és que comença a haver lluita i baralla per aconseguir plaça en extraescolars. És a dir, sí, que la gent, quan obren, una mica com quan obrien els grans magatzems, que allò, se pone a la venta la PlayStation o no sé què, que la gent feia cua, doncs la gent fent cua als llocs on fan extraescolars per poder assegurar que no es quedin sense plaça les seves criatures.
3: Per assegurar que els nens estaran més estona fora de casa i no molesten, vols dir.
0: Aquest és una altra lectura, efectivament. Però...

0: El tema és, clar, no sigui cas que l'escola Pitipim...
1: Ja comença l'escola, ja, ja està a punt de començar.
0: L'escola és aquest proper dilluns. Aquest proper dilluns.
1: Jo, fins que no m'ho diu el Corte Inglés, jo no m'ho crec.
0: Ja, però cada cop...
2: Que no veuen les obres que estan construint les escoles?
0: Sí, exactament, exactament les obres. En qualsevol cas, el que és evident és que falta alguna setmana, falta alguna setmana perquè començar les extraescolars, però les places s'estan acabant ja, eh?
2: Estos són els pares, això són els pares.
0: Els pares i dones, sí.
2: Clar, són els pares, han de tenir iniciativa i dir, mira, pues, si no hi ha lloc enlloc, ara farem, comprarem fang i muntarem un curs de fang i amb els teus amics i així fan negoci.
0: O sigui, te'l fang tu mateix, no, en aquest cas?
2: O jo, clar, sí, jo sí, mira, no? Jo dic, vinga, va, és un grup de latins, va, vinga, a correr.
1: Sigues emprenedor, no? Sigues emprenedor i fes la teva pròpia estrella solar.
0: Fes la teva, sí. Clar. Pot ser emprenedor o emprenyador.
1: A vegades, també. Bueno, ets emprenedor, però acabes sent una emprenyada.
0: Pots acabar sent emprenyat, sí, sí. Si no et surt bé...
2: Els hi farem a la bar. Sí, els pares queden uns quants i queden així, fan cooperatives.
0: Tu ets més d'anar al bar que d'anar a la bar, també t'ho diré.
1: Sí.
0: O d'anar...
1: Perdona, un extraescolar al bar, sí, ja per nens?
0: Bueno, igual, estaria bé que ja el vagin aprenent, sí.
1: Perquè vagin agafant ja l'hàbit.
0: L'hàbit. Bueno, que li porti l'hàbit, si no, també. També, perquè l'hàbit sí, igual també està ja jugant al dominó.
2: Los puedes ver por la tele y todo ahí en el bar.
0: T'imagines? Canal bar, o sigui, en lloc de
2: canal... extraescolar.
0: Sí, canal extraescolar també ho veig, també ho veig. Jo veig tan viable, perquè al final, mira, la tele del Barça va tancar el canal Barça, però el canal bar o el canal extraescolar, jo el miraria de tant en tant.
1: Sí, sí.
2: Mira, no, que no, que no, que és la culpa de los padres. Ah,
0: això
2: bueno,
0: segur.
2: La culpa no, perquè... Gràcies als pares és que la meva dona no em deixa dir culpa.
0: Ah,
2: i un amic també, clar, les coses. Gràcies als pares,
0: sí?
2: Això passa. Toma ya.
0: Molt bé.
2: Porque los niños, calla, niño, ¿qué estás diciendo? Sí. No se enteran.
0: Sí.
2: No se enteran.
0: El nen, si no té plaça en això, en qualsevol altra cosa, mentre es pugui distreure... Ja aniria fent. A vegades són, són les obsessions dels pares, no?
1: Potser els hem de portar una plaça de pàrquing, que és el mateix, no?
0: Això també
1: és el mateix. Ja els aparquem a les extraescolars, sí. Doncs ja compres una plaça de pàrquing i allà, ala, mira, nen.
0: Bueno, i que a més aquí la pots compartir amb dues, tres criatures que així s'entretenen, no? Poden jugar alguna cosa,
2: eh?
1: El de la plaça és més barat.
0: Jogues la plaça entre uns quants pares, eh? I cada dia a la setmana en va un, no? Mirar, a fer una mica de... vigilar una mica, a veure que no es desmadri la cosa i, escolta...
1: Bueno, li pots pintar el terra amb guix algun joc d'aquells, sí. No sé, de saltar, aquell de... la xarranca o un d'aquells.
0: Ara, si la pedra cau a la plaça de pàrquing dels del costat, adéu, eh? Això és com quan jugàvem amb les boles de plata a futbol, que ja al final ja et quedava molt
1: poc.
0: Algú t'atrepitjava i feina tenies.
2: Fèiem els teus pics a jugar a hockey gel.
0: Hockey gel.
2: Aleshores, si era una
0: estafada.
1: Sí, era hockey gel. El puc.
0: Que passa és que...
2: Una xafa i estan allí los sticks preparats en la paret i van tots corrient i ja l'ha xafat, vinga, los sticks.
0: Vols dir que estic preparat, no? Pel moment de
2: que... Saps què és això?
0: Sí.
2: Una situació d'aprenentatge.
0: Quin terme més adequat, ha fet servir. Una situació d'aprenentatge.
2: Un màster, hecho para esto.
1: Es nota que és professor, eh?
0: Sí, sí, una situació d'aprenentatge. D'aprenentatge per pels avui, altres.
2: Bueno, aquesta setmana ja han començat les extraescolars perquè el meu fill de 5 anys ha començat el futbol sala, que jo ja he assegut a la grada estava desitjant que li anés com el cul.
0: Està molt bé aquesta lectura, que digués, no, què, nen? No vols venir més, no?
2: És el més dolent de tots, però com que tots són amics seus... Doncs em sembla de conya. O sigui, no arriba la bola, es tira allà per agafar la bola i una vegada s'ha estirat, comença i fa una, dos, tres, quatre, vuit croquetes.
0: Bueno, escolta, si és vuit croquetes...
1: Això ho ha pres del Neymar i del Vinícius i d'aquests, no?
0: Bueno, Aprés del seu pare, el seu pare és molt de croquetes.
1: No, del Sergi segur que no.
0: No, però és molt de croquetes.
1: Les croquetes precisament les feia al bar.
2: Quan tornem a quedar? Hòstia, que va estar bé.
0: Et va agradar, les croquetes que
2: vam fer. Per Nadal.
0: Per Nadal hem de fer un altre.
2: Hem de venir al poble, eh? O anem allà al poble i ens quedem a dormir en el poble del mar.
0: És que aquest any ja tenim la intenció una mica de que el Nits de Ràdio sigui on tour. És a dir, que vagi anant per les diferents ubicacions dels nostres col·laboradors per anar...
2: El estudio 0.0 de Onda Cero.
0: Sí. Punto cero localización.
1: Punto pelota.
0: Sí, anem canviant d'ubicació. Clar.
2: Molt bé. Escolta, estic esperant.
1: El què? Espera.
0: Què esperes?
2: Les rebaixes de les extraescolars, quan es varien de veritat.
0: Rebaixes d'extraescolars, és a dir, que hi ha qui espera l'últim moment per veure més sobre en places, no?
1: Me
0: las quitan de las manos a mitad de precio, ¿eh? Martes y jueves a precio de martes. Sí, home, sí.
1: Perquè... No, i a lo millor hi ha rebenta i mercat negre, no?
0: Pot ser que hi hagi rebentes. I tu vas el primer dia, aconsegueixes una plaça a una extraescolar molt sol·licitada, i quan ja entra la gent, els pares, i surten decepcionats de que no queden places, vas tu t'acostes amb una gabardina, eh? Sí, i li dius...
1: S'obre la gabardina i té de tot.
2: Tinc un pack. Tinc aquí un pack.
0: ¿De qué quieres? ¿Qué día? Tengo todos los horarios. Mañana, tarde.
2: Un pack de raquetas tengo yo.
0: I vas oferint allà, doncs, extraescolars, allò... Para niño, para niña, tengo de todo. ¿Qué quieres? ¿No? Taekwondo...
2: Sí, molt bé. No quiero de todo, un multi de estos que tienes.
0: Sí, dame un multi. De lunes a viernes, ¿qué tienes? Diu, diu, ¿para qué horario? Diu, para todos.
1: De
0: 5 a 9. Exacte, de 5 a 9. I a poder ser amb el don sopat, amb els deures fets.
1: Sí. I amb el pijama posat.
0: I amb el pijama posat, i jo en tot cas ja el poso al llit, i a dormir.
2: Però això és Oxford. És la tienda, el Harry Potter, donde estava allí. ¿Esto qué es?
0: Bueno, una mica de Harry Potter. Home, si féssim un estudi escolar de Harry Potter, ja et dic jo que les places també volaven.
2: Tal com ho expliqueu, sembla una mica de negoci, això, eh?
0: Bueno, és que aquí si no hay negocio, com diria en Pino Arboleda, si no hay...
2: Pero esto, uy, me habéis hecho ver los hilos a las marionetas.
0: Ell que ho mirava de forma tendra, això de l'extraescolar, perquè veus el seu fill amb el companyerisme per allà de futbol, i veus que tot és un business, eh?
2: Claro, como Gloria Fuertes, esto pa los niños. Pues yo pensaba que era pa los niños, pero no, ahora se ve que es pa los adultos, pa forrarse. Sí.
0: Bueno, algun cop ja hem dit que també podríem fer extraescolars pels pares, no? És a dir...
1: Sí, i els nens a casa esperant que arribin.
0: Exactament. Deixes els nens a casa i tu te'n vas d'extraescolars. Jo això ho veig, eh? Li veig possibilitats.
2: No sé, jo havia pensat una idea, però em sembla que ja està inventada.
0: A veure, digues.
2: Que era que van al col·le, diuen allà, fan l'extraescolar allà, després fan els deures allà, sopen allà, dormen allà i el dia següent així. Però això ja me parece que existe ja, això.
0: I l'internado, no? Igual una sèrie.
1: Sí, la sèrie aquella ja hi era.
2: Això és un negoci, eh? S'ha de pensar un, eh? Perquè igual...
0: Però és que em sembla que aquests jocs on fan tot això que dius, diguem-ne la quota mensual és més que...
2: No, la residència, se llama.
0: La residència, sí.
2: La residència.
0: Sí, i això em sembla que val un ronyó i per d'un altre, eh?
1: Sí, la residència és on acabarem tu i jo, Sergi, aviat ja.
0: Sí.
1: També farem extraescolars, llavors, també, allà.
2: Sí, a veure, però esto del riñón, entonces, ¿qué? ¿Frankenstein solo se lo puede pagar o qué pasa?
0: Exactament, perquè si li treus un, li pots donar un altre. Són com les samarretes, això. Això em fa molta gràcia de... Clar, com que veiem situacions, no? Jo quan la gent famosa del futbol que s'intercanvia la camiseta, no? I a mi em va passar, no?
2: 140 euros s'intercanvien ahí cada uno.
0: Clar, és que, bueno, i si està suada, doncs encara val més, perquè És una samarreta suada per segons qui. Vull dir, ho pots justificar, no?
2: Pues, jo te'n vaig comprar una vegada una samarreta.
1: No entrem, no entrem en aquest mercat negre de coses usades i suades, que hi ha un mercat negre
0: sí, és veritat,
1: de tot, que fa por.
0: Al Wallapop et trobes de tot.
2: Negre o amarillo, perquè hi ha de color amarillo del sudor.
0: Sí,
2: este,
0: sí, sí, o d'altres coses, perquè tot això es va complicant.
2: Hi ha molt fetichista. Que si és d'entrar que si són...
0: Mira, s'ha autocensurat, jo crec que prenen el computador que no hi ha.
1: Entrem amb el tema del fetichisme i ja s'ha

0: por agudo.
1: Ay, es que no sé, no sé, no sé.
2: És massa complicat. No, però sí que és veritat que, clar, la gent s'intenta canviar les samarretes, clar, però has de tenir diners, perquè si no n'has de comprar una altra de la teva, no?
1: Clar. I samarreta a mà. Sí. Que jo abans em pensava que era amb B.
2: Sí, amb
1: errete. Clar, em trec els C2.
2: Ja.
0: Ei, amb això de les extraescolars no arribarà a ser com això de comprar entrades per un concert que posen a la venda a partir de tal hora i el qui corre més és el que
2: clar
0: té més entrades?
2: Però això si ho fan per la web, jo de moment del que he vist era de llocs que et feien anar físicament allà, perquè així feies cua, saps, i et tenien controlat. I jo crec que mentre estàs esperant t'estan oferint altres coses. Et ve i diu... Te ofrezco dos de taekwondo. Dic, no, ja, però sí, i jo venia...
0: Canvio una d'anglès per una de...
2: Clar, o una d'anglès per dues d'una altra cosa. I d'aquesta manera, saps? Vull dir, clar, ostres, dos dies que em solucionen. Clar, és que el mercat va molt així, eh? Hi ha tot un mercat ocult. Bueno, i jo dic això...
1: De les samarretes.
2: Sí, bueno, les samarretes també hi ha mercat negre, sí.
1: Ostres,
2: sí,
1: tio, és que a més porten samarretes de futbol com quien lleva, jo que sé, qualsevol cosa. I jo dic, ostres, si em van regalar una samarreta de marca que te cagues, que dije, madre mía, que gorda que és, que guapa, no? I era més, és més barata que les samarretes del futbol. Imagina. Esto es un negocio. Eso yo sí lo metería en el internado, la camiseta de la mía.
2: Ah, pensava que deies en l'internet, al Guadalpoc, bueno, o sigui, no,
0: que dius que posaràs el teu fill a l'internat, ja?
1: El internado ese que han d'anar amb samarretes d'aquestes.
0: Ah.
1: De l'internado, de Harlem, del... Pues del club del que estemos.
2: Home, un internau a Harlem, no sé jo, eh? Si igual, eh?
1: Ara... Pot ser exclusiu total, eh?
2: Sí, exclusiu sí, si sobreviu. Doncs, escolta...
1: Però no
2: això...
1: tant los Harlem Rover Trotters.
2: Els Harlem Rover Trotters, sí. Ara estan molt, de moda, els Rover Trotters. Si se'n anaven de gira per tot el món, per què devia ser? Per no...
1: Tu no ets tant, no.
2: Ai, senyor. Bueno, escolta'm una cosa. No s'ha perdut això dels Harlem Rover Trotters, eh? Abans era un espectacle, clar, perquè no vèiem NBA, no? I quan vèiem aquesta gent jugar també era com una... Clar, ara els veus constantment partits de l'NBA. Sí, és més, ara... hi ha molta gent que se'n va, que aprofita quan fa un viatge als Estats Units per veure algun partit. Per tant, no? Doncs ja és...
1: No sale la bola del bolso que le passen la pelota i
2: esas cosas. No tenen uns rivals tan coreografiats, no? Diguem-ne.
1: Ostres, tu, Marc, ens presentem, no? Per fer la gira amb ells. Però no hi arriba. Però és que no ha fet
0: gira,
1: nada.
0: Sempre estic a punt, jo, per fer una gira. Del que sigui.
1: Ah.
2: Però sí que és veritat això de los que miren per altre lado mentre tiren, no? Diu, a vosaltres sí, ja us aniria bé.
0: No? Sí. Que mirin, que no mirin. Mentre juguem, millor que no mirin.
2: Totalment.
1: Bueno, veus com tenim el nostre lloc al món?
2: Doncs mira, un extraescolar més que podríem inventar, la d'ensenyar a fer de l'equip rival dels Globetrotters. Com ho veieu?
1: Bueno, és que esto cualquier cosa, eh? El meu fill vol anar a la lluna, diu, que no hi ha turisme allà.
2: Ah, com si, vamos,
1: o si se pone a saló. Digo, no se inventado esto aún, invéntatelo.
2: Home, no, però un extraescolar d'astronàutica, no? Que s'apunti ja al programa d'aquests de...
0: Sí, que tots els alumnes d'aquests que estan a la Lluna, que ja...
2: De l'ESA, a més, no? De l'Agència Europea, i jo soy ESA, no?
1: De lo que haya.
0: De l'ESA, que ja soc de l'ESA.
2: De lo que haya.
1: ¿Cuáles os habéis quedado sin plaza? Nosotros, pues venga, os pongo aquí un grupo de padres y vosotros mismos.
2: Un grupo de padres, ¿eh? Un grupo de padres sí que hi ha molts.
1: Un grupo de padres es horroroso. ¿De qué padres? De padres del futbol sala, de padres de la nación, de padres del cole.
2: I anar sumant... Vale,
1: al final la culpa de los padres.
2: Anar sumant grups de WhatsApp, eh? Que tot això, al final, el problema és que t'acaba generant un estrès de grups de WhatsApp que...
0: I una confusió. Encara
1: me'n recordo quan va començar... Y te decían, pero ostras, tú los llamas. Digo, hombre, claro. Dice, pero si está el WhatsApp, pero es que tú estás antiguado, esto es un palazo.
2: Totalment, però és que el problema és que, clar, és el que diem, si només fossin els grups de WhatsApp, rai, però després hi ha el grup de WhatsApp, grup de pares del futbol, menys no sé qui, que és qui cau malament, i llavors fan un d'allò per criticar-lo.

0: Llavors acabes tenint 5 grups de cada, clar, de cada esport o de cada extraescolar o de cada història. Això és complicat.
1: I no vas i te pones el currículum, pues sé, ¿qué sabe usted hacer? Pues mire, sé sacar informació superflua ràpida.
0: Sé sacar les informacions.
2: El Sergi, però no té problemes, perquè és precisament el pare aquell que no està mai a aquest grup perquè l'han fet fora.
1: O sea, ya está sacando los trapos sucios en medio de la radio.
0: Diu Sergi...
1: El padre que no existe.
0: Sergi ha abandonat el grup. Sí. I va sortint de tots els grups.
1: Sempre hi ha algun espia que sabe que estàs.
0: Sí, escolta, no, ja que dèiem d'això de llistes d'espera i tot això, no ho heu aconseguit, no? Entrades per Oasis, pels concerts, sembla que estava difícil, no?
2: No, encara no.
1: No confia en Oasis, hòstia.
2: Jo l'únic Oasis, no sé, com no sigui un bar que es digui així, o...
1: Sí, era això, és el que t'anava a dir. Oh, que acuerdo, el bar Oasis. Doncs però, però com ho puc llamar Oasis? Con la de líquido que tenéis.
0: Pues jo et dono una idea que igual, si algú la fa, encara farà diners. Perquè ha sortit un bar que ha ficat com una pantalla gegant, així una mica ovalada, que recrea com si estiguessis en el camp per veure els partits de futbol.
2: Ah, sí, si... bueno, això és als Estats Units, em sembla.
0: Això és als Estats Units. Fem ho mateix, però pel concert d'Oasis. I venem entrades. Com ho veieu?
2: També. Escolta, calla, no ho diguis massa
0: fort. No? Perquè diu, tengo entrades per Oasis. Bueno, per el bar Oasis.
2: I
0: llavors el que fas, fica jo una panoràmica. No cal que sigui tan gran com la d'aquell bar dels Estats Units. I escolta, tires milles amb això, no?
2: Sí, sí. Bueno, el del bar Oasis ho has de posar en lletra petita i ja està. Sí. I no enganyes a ningú.
0: Sí, Oasis, i amb el, hi ha un asterisc que et porta a bar Oasis.
2: Sí.
0: Totalment.
1: Però a quin camp està? A la plana de Vic o què?
0: Bueno, no sé. O si no, fiques Oasis, però una O és un 0, en veritat, saps? I llavors, no, jo no he dit Oasis, he dit 0 Oasis. I semblava,
2: Osiris, el déu.
0: Osiris.
2: Sí.
0: No, un concert per Osiris. I dius, bueno, hay mucho griego aquí. Sí.
1: ¿Cómo sabéis, ideólogos? ¿Cómo se nota que habéis estudiado el marketing en China?
0: Bueno, hay que hacer el egipcio. Si fem Osiris, és Osiris el concert, és amb Egipte. És
2: egipci, És
0: el gipsy, el gipsy kings, igual.
2: Gipsy kings.
0: Teloneros.
2: Los gipsy kings.
0: Los gipsy kings. Els Osiris. Escolta, jo li veig, Ni que sigui per les festes majors de l'estiu, jo de doble sessió. Los gipsy kings i després... Els Osiris.
2: Sí.
0: Amb els germans...
2: García,
0: sí. No són els Gallagher. Són els Gallagher o algun d'aquests. Bueno, en fi.
2: Sí.
0: Escolta, aneu apuntant que us quedareu sense places a les extraescolars, però torneu la propera setmana a...
1: Sí. I si s'apunta en contra de la vostra voluntat... Doncs desitgeu-li el millor.
0: Això sí. I que sobretot que s'ho passi bé, eh? Que faci
1: que siguin feliços.
0: Que siguin feliços.
1: Los niños tienen que ser felices.
0: Sí,
1: que yo cuando veo que no son felices lo paso mal.
0: Primer que siguin felices y luego que coman perdices, eh? Aquest és el camí correcte. La setmana
1: comer,
0: que...
1: Comer.
0: Meravellosa cançó amb una lletra que no oblidem, perquè d'aquestes són fàcils d'entendre. La setmana que ve tenim més d'en Marc Gelabert i en Sergi Forcel, els nostres tribuneros!
1: Ai, que nerviós!
2: La volta al col·le!

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
3: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
2: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
3: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
2: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
3: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
2: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
3: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: Són les 4, són les 3 en Canàries.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas noches. La actualidad de nuestro país pasa por Ceuta, donde esta noche los caballos han tomado la Plaza de los Reyes para seguir la entrevista al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, quien ha afirmado en El Hormiguero que el Ejecutivo podría haber evitado la crisis. Vivas también ha denunciado la falta de voluntad que asegura que tiene el gobierno a la hora de tramitar los expedientes de las personas inmigrantes que permanecen en Ceuta. Expedientes que, según sus palabras, serían entre 10.000 y 13.000.
6: Yo entiendo que si se hubieran puesto todas las capacidades del Estado en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la contención, se podía haber evitado. Y se tendría que haber evitado, porque no, lo que está en juego es la integridad territorial de España.
4: Este martes el Partido Popular llevará al Pleno del Senado una moción que recoge un plan de actuación con medidas en materia de seguridad e inmigración, entre otras cuestiones sobre la crisis en Ceuta.

0: El millor de la ciutat, aquí, a Nits de Ràdio.
1: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
3: Passen 6 minuts de la una i seguim en directe. Ja sabeu que els dilluns volem descobrir la ciutat, així que marxarem amb en Xavi Casinos fins al número 13 del carrer Boters per saber què s'hi amaga darrere del relleu que trobem a la façana. També reflexionarem una mica sobre el futur que ens espera si seguim acceptant totes les cookies que trobem a internet. D'entrada, ja ho ha fet el Jaime Novo, el seu llibre Row and March, El Consenso. Seguirem descobrint Barcelona amb el Gerard Sanz, com sempre, amb transport públic, i avui més que mai, és que ens espera dalt del primer minibús 100% elèctric de la ciutat. I acabarem, com cada dilluns llegint, avui amb les recomanacions que ens portarà la Belén Vieira. Des d'ara i fins les dues, comencem.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: I com dèiem, comencem descobrint un nou secret de Barcelona amb en Xavi Casino. Xavi, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: On anem avui?
4: Avui anem, com ja s'ha anunciat, al carrer Boters, exactament al número 13, que és un edifici d'origen medieval, tot i que reformat al segle XVIII. I allà trobem, a l'alçada del primer pis, un relleu rectangular on veiem representat un lleó alat, que és el símbol de l'evangelista Sant Marc, sí. I una bota.
3: I una bota.
4: I una bota. Això significa que aquest edifici, això està documentat, en algun moment va tenir a veure amb el gremi dels sabaters de Barcelona, que va ser un dels gremis medievals més poderosos que va tenir la ciutat, junt amb altres, però aquest en concret va ser bastant poderós. De fet, sabem, segurament d'abans, però sabem que el 1556 està documentat que aquí tenia la seu el gremi. 10 anys més tard van adquirir i van construir un edifici no massa lluny d'allà, que va ser el seu gran moment d'esplendor en quant a seu, que va ser una seu en el carrer desaparegut ja de la Corríbia. El carrer de la Corríbia era un carrer que feia una mica com de curva, que anava de la plaça Nova fins al carrer de la Tapineria, és a dir, creuant el que avui és l'avinguda de la Catedral. Quan a la postguerra es van enderrocar tota aquesta illa d'edificis, perquè a més havien resultat afectats pels bombardejos de la Guerra Civil, i van deixar al descobert un tros de la muralla romana i les seves torres en allà mateix, doncs aquest edifici va ser traslladat peça a peça, pedra a pedra, a la plaça de Sant Felip Neri, on encara hi és, amb la seva façana, i, una altra vegada, el seu símbol del lleó aïllat representant a Sant Marc.
3: Que curiós.
4: Sí, bastant curiós tot. Bueno, la qüestió és que en fi, en aquest carrer, aquí en el carrer Boters, és on trobem aquí el passat del gremi de sabaters, hi ha qui pensa, perquè també hi ha una bota, que el nom de carrer Boters, que durant molt de temps identificava l'ofici que hi havia en aquest carrer, doncs tenia que veure amb els sabaters. Però eren altres botes. Eren les botes de barrils que s'utilitzaven per altres menesters que no pas per calçat.
3: Mira.
4: És igual. En qualsevol cas, la cofradia de Sant Marc, que era la que representava una mica el gremi, tenia la seva capella a la catedral i està documentada a Barcelona des del 1203. I des del 1257 formava part ja del Consell de Cent. Això dona una idea de que tenia un cert poder de, doncs, per fer la nova seu al carrer de la Corríbia, que era cinema de Sant Felip Neri. Veurem que no era una seu qualsevol. Anava una mica més enllà de la del carrer Boters. Bé, aquesta és la història fins aquí d'aquest passat del carrer dels sabaters al carrer Boters.
3: Però sabaters o feien botes? No em liguis ara amb
4: mi. No, al carrer Boters feien botes de vi o per altres coses. I però que passa que en el carrer Boters, per alguna raó, va haver-hi aquesta seu del gremi de sabaters. Al carrer Boters hi havien

0: boters. Els sabaters estaven més o menys agrupats al carrer de la Tapineria, on també hi havia sastres. Però en lloc de dir el seu carrer Sabaters, es va dir carrer de la Tapineria.
1: I hi ha més símbols com aquest, el lleolat i la bota, vull dir, perquè és això, cada carrer tenia una mica assignat el seu gremi. Imagino que també ho distingien amb algun dibuix a la façana.
0: Sí, és no aquest si relleu tenen. Que hi ha aquí en el carrer Boters.
1: Però vull dir, hi ha d'altres exemples a Barcelona?
0: Sí, home.
1: Deuen haver-hi molts, no?
0: La pròpia Nova Seu, antiga Nova Seu, del carrer de Sabaters, sí. I si mirem inclús... més recents. Podem trobar amb gremis relacionats amb la construcció, podem trobar encara el símbol de l'escaire i el compàs.
1: O això ho hem parlat aquí?
0: Sí, que a vegades es confon amb la maçoneria.
1: No tenien Google Maps, clar, no. Havien de guiar-se d'alguna manera i ho feien
0: exacte.
1: Amb aquests dibuixos als carrers i a més amb el nom del carrer, que era molt descriptiu del que passava en aquells locals. Doncs és bo que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis una bona setmana.
0: Igualment.
1: Ara ja no et puc dir això de bon cap de setmana. Els dilluns es fa més durs, eh?
0: Sí.
1: Xavi, que vagi molt bé.
0: Vinga, adéu.
2: A Onda Cero, la ciutat.
1: Com cada dilluns marxem d'excursió per Barcelona i la seva àrea metropolitana per explicar-vos coses interessants. Avui el Gerard s'ha anat fins al dipòsit de transports metropolitans de Barcelona, al barri d'Horta. Es tracta del dipòsit més gran i modern d'entre tots els equipaments de TMB, a més de ser un exemple de sostenibilitat, ja que compta amb una gran placa fotovoltaica per cobrir part del seu consum. Avui, però, no descobrirem com funciona aquest dipòsit, un tema que també seria molt interessant. Ara us explicarem per què el Gerard s'ha anat fins allà, però com estem fent aquesta temporada, abans d'entrar en matèria, Gerard, explica'ns com podem arribar fins a aquest dipòsit en transport públic.
3: Doncs mira, aquest dipòsit es troba a la part alta de Barcelona, al barri d'Horta, just per sobre de la Ronda de Dalt, entre les parades de Canyelles i Mundet de la línia 3 de metro. Però entre aquestes dues parades, per sota de les rondes, hi ha una parada que és la de Vall d'Aura, també de la línia 3, i aquesta és la que hem escollit amb el Dani Sánchez per anar fins al dipòsit, ja que és la que després ens fa caminar menys distància. I això és el que hem fet, baixar-nos a Vall d'Aura i fer a peu el pas que creua la ronda fins a arribar a aquest dipòsit. Però si no voleu o no podeu fer aquest camí a peu, doncs sempre podeu agafar l'autobús 102 o el B25 i fer una o dues parades. La primera us deixa als peus del dipòsit, a la sortida de vehicles, i la segona a la part més alta, a la porta de visites, diguem, l'entrada per on entren les persones, ja que a la primera excursió, Míriam, vam explicar grans trets la història de la parada de Jaume I, grans trets la història de la parada de... si et sembla, expliquem alguna dada d'aquesta parada de Vall d'Aura. Aquesta parada es va inaugurar el 21 de setembre de l'any 2001, per tant, és a punt de complir un quart de segle. Va ser una de les parades que va allargar el trajecte de l'L3 des de Montbau, que era aleshores la darrera parada, fins a Canyelles, que és el final de la línia actual, i rep el seu nom pel passeig de Vall d'Aura, que és on es troba la parada. D'on ve aquesta nomenclatura de Vall d'Aura? Doncs el nom d'aquest passeig ret homenatge al desaparegut monestir de Santa Maria de Vall d'Aura, que es trobava a la Serra de Collserola.
1: Doncs ja tenim ubicat aquest equipament i la ruta de transport públic que heu seguit per anar-hi, però com dèiem, avui el protagonista no és aquest dipòsit, sinó un dels nous vehicles amb els que compta aquest equipament. Així que Gerard, explica'ns.
3: Doncs es tracta de l'autobús de barri de la línia 185, en el que ja ens trobem a bord. I és que aquesta línia, que cobreix el trajecte entre el metro Canyelles fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, ha estrenat el primer minibús 100% elèctric que s'incorpora a la flota de busos de TMB. I, evidentment, no serà l'únic, ja que en les properes setmanes 4 minibusos més han de sumar-se a la flota, cobrint les línies que es requereixin segons les necessitats operatives d'entre les 22 línies del barri amb les que actualment compta TMB. Aquest vehicle neix de la licitació llançada el 2024 per adquirir un total de 23 nous busos elèctrics de bateries 18 de doble pis i 5 minibusos, els primers d'aquestes característiques que el transport públic adquireix per incorporar al llarg d'aquest any per substituir els vehicles que arriben al final de la seva vida útil. Amb aquesta passa, TMB segueix avançant fermament en la descarbonització del transport públic. I per conèixer més detalls d'aquest nou minibus elèctric, tinc aquí al meu costat el Marc Sánchez. Ell és tècnic d'adquisició de nova flota de TMB i l'encarregat, doncs, d'analitzar els vehicles que opten a incorporar-se a

0: flota abans de fer la darrera passa i formar-ne part de forma definitiva. Què tal, Marc? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, explica'ns, quines característiques tant físiques com tècniques té aquest nou minibús?
1: Doncs aquest nou minibús és del fabricant xinès Yutong i diguéssim que té unes particularitats una mica especials, i és que és el primer vehicle que tenim completament de pis baix. És a dir, en el moment en què entres al vehicle no trobes cap esglaó fins a l'última fila de seients. Això permet que, al ser una tipologia de bus en el qual sovint hi va gent gran, permet que l'accessibilitat i que el moviment, diguéssim, per tot el vehicle és molt més senzill i molt més accessible.
0: El lloc on es carrega aquest autobús és el dipòsit, evidentment, que suposo que ja té l'equipament necessari, en aquest cas una estació de càrrega elèctrica, no? Suposo que a mitjà termini aquest dipòsit anirà canviant una mica, s'anirà, entre cometes, electrificant, no?
1: Exacte. Nosaltres, des del Departament de Nova Flota, estem en coordinació amb el Departament d'Infraestructures i a l'hora de fer una nova compra també hem de tenir amb anterioritat tota la infraestructura elèctrica per a dur a terme el servei amb normalitat. És a dir, nosaltres el que es va fent es fa un pla de flota a mitjà i a llarg termini, de manera que a la mesura que anem tenint més carregadors i més potència a cadascuna de les cotxeres, es va incorporant aquesta flota elèctrica per tal de descarbonitzar també la flota que tenim actualment en servei.
0: Ja que parlem de la càrrega dels autobusos, quina autonomia té aquest autobús? I no sé si té més autonomia que un autobús de combustible.
1: Doncs nosaltres, a l'hora de preparar la licitació, el que estem fent és fer una sèrie de proves amb el propi vehicle per tal de garantir que ens aguantarà, és a dir, tindrà la capacitat i l'autonomia per fer un servei de 14 hores diàries. I sempre ho fem en les pitjors condicions possibles, és a dir, en un dia de molta calor, amb l'aire condicionat funcionant a màxim rendiment, i d'aquesta manera ens assegurem que durant tota la vida del vehicle podrà funcionar i podrà donar el servei que es requereix a la línia on hi vagi destinat.
0: Clar, clar, aquí el pitjor escenari seria que l'autobús es quedés parat i aquí no hi ha res a fer, no?
1: Exacte, exacte. Això és la nostra màxima prioritat, perquè sabem que és un dels punts dèbils que podria tenir un vehicle elèctric, i d'aquesta manera ens curem en salut.
0: I a nivell de velocitat, o de potència, millor dit, és comparable a la potència que poden tenir els autobusos de combustible?
1: Totalment. De fet, tenim un avantatge, i és que els motors elèctrics tenen un parell molt més gran. És a dir, quan tinguéssim una pendent molt pronunciada, podria respondre millor des de baixes revolucions. Bueno, en aquest cas, no tindria revolucions com un motor de combustió. És a dir, veiem que el rendiment que té és òptim i que realment funciona molt bé.
0: I a més estem podent fer, Marc, l'entrevista molt bé, sense cap soroll. Jo no em puc imaginar una entrevista com la que estem fent ara amb un autobús de combustible. És molt silenciós, realment.
1: Exacte. Això ens té aquest avantatge. Sí que és veritat que un cop no tens el motor de combustió de fons, no? Sents més els sorolls del carrer, d'altres, bueno, de la gent com parla, però bueno, al final la idea és avançar cap a la descarbonització, i tal com va comentar la nostra presidenta, la Laibonet, el dilluns passat, la idea és anar cap a poder descarbonitzar en els propers anys pràcticament tota la flota.
0: Ara ens està portant la Verònica, la conductora d'aquest autobús, que suposo que ha hagut de passar una formació prèvia, no?
1: Exacte. Quan hi ha un nou bus que es posa en servei, el que fem és es fa una sèrie de formacions, tant pel personal de conducció com pel personal tècnic de taller, de tal manera que puguin estar al dia del funcionament, de totes les tipologies, tots els missatges que puguin aparèixer en pantalla, i d'aquesta manera tenir des del primer dia un servei professional i amb el màxim confort pel passatge.
0: Míriam, t'escolta el Marc.
2: Marc, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
2: Aquest minibús ja ha entrat en servei oficialment, i si és així, m'agradaria saber com ha anat els primers dies.
1: Sí. Doncs ara mateix tenim el primer vehicle en servei. Va entrar en servei el dilluns, on es va fer la inauguració juntament amb la direcció i amb la presidenta de TMB. I durant tota la setmana passada va estar en servei a la línia 185, i pel moment tot funciona correctament, no hem tingut cap incidència tècnica, i esperem que així sigui al llarg de molt de temps.
2: I per què heu triat precisament aquest recorregut en concret per fer, doncs, aquest primer tastet del que és el vehicle 100% elèctric?
1: El tema és que, bueno, s'han pensat en diverses línies, però aquesta és una línia que tenim, que per aquestes dimensions de bus i aquesta tipologia de bus hem pensat que seria una bona

0: la solució d'un minibús elèctric al mercat avui en dia és bastant limitada. Per tant, d'aquesta manera sí que hem fet aquesta prova amb els 5 primers vehicles, però en canvi d'autobusos de 12 i 18 metres ja en tenim uns quants en servei. La veritat que funcionen perfectament. Hem tingut una molt bona resposta tant dels propis usuaris com a nivell de garanties i fiabilitat. I bueno, d'aquesta manera el que estem fent és, sempre que es pugui i que ho permeti la tecnologia, anar cap a aquesta solució elèctrica. Aquests vehicles sí que és veritat que s'espera que sí, ara mateix estan en producció i esperem poder incorporar-los en els propers mesos.
1: Clar, ens deies...
0: De cara al 2027.
1: Ens deies que aquesta és la primera passa en el procés de descarbonització de la flota TMB dins del programa Agenda Bus 2026-2030, que contempla que en aquest període de temps el 30% de la flota sigui ja de zero emissions. Entenc que és una gran passa del transport públic a nivell mediambiental, no?
0: Sí, exactament. Les directrius que hi ha des de la direcció de TMB és que tenen un compromís amb la sostenibilitat, el medi ambient i sobretot en descarbonitzar el que seria tota l'àrea metropolitana de Barcelona. D'aquesta manera, seguint aquest compromís, el que s'intenta és, sempre que, tal com he comentat, la tecnologia ho permeti, anar cap a vehicles que són de zero emissions, ja siguin elèctrics o inclús també en tenim alguns d'hidrogen.
1: Clar, no sé si podem preveure en quin any podríem veure el 100% de la flota d'autobusos de zero emissions.
0: Clar, això és un tema una mica més complicat, perquè arribar al 100%, ara mateix estem en procés. Això, durant els propers anys, mentre es vagi renovant la flota, cada cop anirem augmentant el percentatge. I la idea, tal com va comentar la Laia Boneta el passat dilluns, és que amb les incorporacions que ja tenim previstes de cara a aquest proper any, hi arribem a aproximadament al 30% de la flota que sigui ja zero emissions. Llavors, arribar al 100% de zero emissions és un repte per nosaltres, però sabem que tard o d'hora ho acabem aconseguint.
1: Bueno, a poc a poc, cada moment aneu pel bon camí. Marc, per últim, m'agradaria saber què diuen els usuaris.
0: Doncs, mira, al llarg d'aquesta setmana el que hem pogut obtenir són bons comentaris. De fet, és un vehicle, aquest vehicle del minibús, és un vehicle que crida molt l'atenció, tant per les seves característiques, dimensions i la forma que té. És algo que veiem pel carrer, que inclús la gent fa fotos, s'ho mira, i de veritat que per ara hem obtingut només comentaris positius.
1: Marc Sánchez, moltíssimes gràcies per acostar-nos i descobrir-nos el que, sens dubte, doncs és, com dèiem, el futur del transport públic. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gerard Sanz, amb el suport tècnic del Daniel Sánchez, també moltíssimes gràcies a vosaltres per explicar-nos-ho.
2: Vinga, Míriam.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
1: Doncs mira, si tenim menys contaminació, doncs també millorarà la nostra salut. Així que podrem arribar més lluny, ser més grans. Però clar, vosaltres voldríeu arribar als 100 anys? Si ho fem en bones condicions, eh? Això és el que us estem preguntant avui i això és el que ens esteu responent.
4: Hola, bon dia.
1: Hola.
4: Robert, no nos echen la broma.
1: Ai, Robert.
4: Vale, mira, te contesto. Jo me gustaría vivir 100 años.
1: Muy bien.
4: ¿Vale? Sería... un centenario, no sé. Bueno, 100 años. Estando bien, evidentemente. Así que, venga, ahí lo dejo. Un besito para todos.
5: Bon dia, nois. Doncs a mi no m'agradaria viure molts anys. És que, a veure, si estàs estupendíssima, però jo crec que a partir de... Jo sempre dic que a partir dels 85 ja va el declive. O sigui, i jo si em trobo que a partir d'esa edat, pues como que no toco, oye... Pues botó i cap a l'altre lloc. En fi, que és que no val la pena quedar-se aquí.
1: M'encanta.
5: Patint i patint. A partir dels 85, 87, com a molt.
1: Si no estàs bé.
5: I oye, adéu-siau.
1: Que
5: també un bon dia. No?
6: Hola, família.
1: Hola. Bon
6: dilluns i bona setmana.
1: Igualment.
6: A mi sí que m'agradaria viure fins a ser molt, molt gran, però amb el cap bé, amb el meu cos bé, fent les meves coses, jo... poder sortir, estar amb les amigues, amb les persones a les que estimes.
1: Clar que sí.
6: Així sí, tenint una qualitat de vida, i tant que sí, que et donin el 116 o el 120 o el 100.

0: estan perfectament, estan bé. Això sí, i disfrutant de la vida. Petons. Robert, que jo ja estava enviant la nota de veu i això que estava amb el cotxe, que no hauria de fer-ho.
1: No facis.
0: Dic, no, no, contesto Vigila. Ara. Bueno, estàvem en una rotonda i estàvem parats perquè la rotonda va molt lenta. O sigui, que jo havia contestat abans que em reganyessis.
2: Vale.
0: Una abraçada.
3: Hola, bon dilluns.
1: Hola.
3: Bueno, aquesta pregunta, tela. Jo crec que fins als 80 estaria bé, sempre i quan em pugui dutxar jo, afaitar-me jo, vestir-me sol, valdran per mi mateix. Però caure amb una cadira de rodes, amb panyals, que em tinguin que rentar i fer-me tot, per allò no passo. Apago el llum i adéu, muy buenas. Adéu-siau.
4: Pues a mí me gustaría vivir el tiempo justo y necesario, aunque sea egoísta, pero que no tuviera que ver morir ni a mi hijo, ni a mi mujer, ni a mis amigos. Justo antes de eso que muera yo. Venga, Lara, me da igual. Hasta luego.
5: Buen día. Pues yo mientras tenga salud, no me importa vivir 80, 90, 100 años. Mientras tenga salud y pueda valerme por mí misma, no me importa la edad. Y justo ayer lo hablamos con mi marido porque el domingo fuimos a... vino un grupo que se llama Sirex, que a lo mejor alguno conoce.
1: Y yo no
5: lo
1: conocí. Leslie.
5: Los cantantes tenían una media edad de 80 años.
1: A Leslie
5: pero los hubieseis visto cómo cantaban, cómo tocaban. Bueno, una pasada, ¿eh? Y digo, yo ves, así firmo yo, llegar a esa edad y estar bien, tener actividad, tener movimiento. Si no, no quiero, ¿eh?
1: Vam parlar al programa especial que vam fer des de Vilanova.
2: Des de Vilanova, sí, que l'Esli ens va animar al programa.
1: Esli, que és una meravella de...
2: No l'hem de contractar de tertulià o de comentarista.
1: Ah, mira, no en parlaríem ni tu ni jo.
2: No, no.
1: Tu saps el que parla l'Esli?
2: Totalment.
1: Home, no calla.
2: Parla moltíssim.
1: M'ha fet gràcia una cosa, que tots pensem una mica... si estem bé, si no ens han de fer les coses, si podem tenir autonomia. Però un oient que ha dit, no veure morir els meus fills...
2: Això és important, sí,
1: ni
2: sí.
1: La meva dona, ni... I és que és la base, vull dir, sí, qui vol veure morir els seus fills? No, ni els amics, perquè clar, pensar, si vius fins als 120, malament. Has vist morir com a mínim els amics, no? I segurament algun dels teus fills, amb la qual cosa jo, això no ha de passar a ningú.
2: Jo penso, quan els meus pares van a enterraments ara, i a aquesta edat, de tots els seus... Dic, és que quan et veus que vas enterrant tots els teus, vol dir que després vas tu...
1: No, i quan enterres els teus pares,
2: sí.
1: Hi ha la següent generació, ets tu, per llei de vida, i que sigui així, tu, que no vinguin els de... marxin abans els de
2: darrere. Jo faré com el Víctor Lozano, em prendré la pòcima aquesta de la pòcima de l'eternitat, i aquí per sempre, fent ràdio amb 220 anys.
1: Doncs tota teva. Tens aquesta cadira? Jo no penso estar aquí fins als...
2: Jo sí.
1: Fins als 80.
2: Jo donant pel sac fins al dia abans de morir-me estaré fent...
1: Però a la ràdio ha de ser. No envies algun WhatsApp i ja està.
2: No, aquí estaré.
1: I vosaltres fins quan us agradaria viure? Notes de veu al 676-760908. Prometo que el Robert no donarà més bronques. No, deixa'ls tranquils.
2: No. Escolta'm, els correctius tenen sempre un resultat.
1: Canvien si volen i si no volen, tampoc no.
2: Són meravellosos i meravelloses. Sí. Han arribat una mala missatges ara.
1: Totalment. Home, amb el que els has dit, com per no enviar.
2: Els estimo.
6: Això és La Ciutat.
1: Us heu preguntat alguna vegada què passa amb tot el que acceptem a internet? Què són les cookies i per què les fan servir les empreses? Doncs de tot això ens fa reflexionar Rowan March, El consenso, la primera novel·la del periodista Jaime Novo. Jaime, què tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, qué ilusión estar en Onda Cero contigo. Gracias, Miriam.
1: Compañero de Onda Cero, sí. ¿Tan podemos decir?
7: 21 años en Onda Cero, en Madrid, sí.
1: Pues encantada de tenerte aquí en Barcelona, en la ciudad. Oye, Jaime, ¿podríamos decir que este libro es una distopía sobre los riesgos que corremos cada día, cuando damos estos permisos al algoritmo? Y es una cosa que todos hacemos.
7: Sí, aceptar cookies, ¿no? Y términos de uso y condiciones, cada página luego lo llama de una manera. Esto es realmente es una cosa muy útil para las páginas web y para todos, porque ellos así adivinan sin tomar más datos que lo que hacemos en internet, de saber por dónde pasamos el ratón, cuánto tiempo estamos delante de una foto o dónde pinchamos, ¿no? Esto es muy útil para mejorar la experiencia una vez cuando vuelvas a entrar a la página web. Pero claro, estos son datos que se van almacenando. Y entonces, con esa idea en la cabeza, nació un poco toda esta distopía de la que hablas. El consenso, que es que una única empresa, como todos estamos cansados y en realidad no sabemos qué estamos firmando, ¿no? Ni qué está, porque nadie se lo lee. Nadie se lo lee. Pues entonces, ¿qué pasaría si una gran empresa decidiera

0: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Si és ara quan us incorporeu a la sintonia d'Onda Cero Catalunya i, per tant, ja em toca dir-vos bon dia, que és això que estem aquí sempre a cavall entre dos dies, quan és dia de dilluns-març. Per tant, passem del dilluns, que ja ens ha quedat molt lluny, i ja estem el dimarts 15 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia!
0: Fixa't que arribem ja a meitat d'aquest mes i, per tant, ara sí, doncs que, bueno, ja ens anem encaminant, pasito, pasito, suave, suavecito, que diu el clàssic, cap al final d'un any, que a mi ja em comença a passar, no sé si a tu et passa, que em comença a passar que a vegades em traeix el d'així i em penso que estic a 2027. Va tan ràpid tot que ja preventivament ja veig 2027 en algun lloc i dic, ah, això és... No, és l'any que ve, l'any que ve.
1: Jo fa temps que he de mirar el mòbil per saber en quin dia visc.
0: Sí, senyor.
1: Habitualment.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. No. És el millor que es pot fer. O sigui, ja és delegant, dic, mira, parle... El que abans es deia, hable con mi abogado o hable con mi representante, doncs ara és hable con mi mòbil, que allà és on tinc la informació i ja no puc... ja trigues massa en pensar, escolta, perquè
1: jo,
0: què tant...
1: Jo recordo quan érem petits que a la pissarra, al
0: sí,
1: col·le,
0: sí,
1: cada
0: senyor.
1: Dia, en un dels cantons, sempre s'escrivia la data del
0: sí,
1: dia.
0: Senyor, sí, senyor.
1: I allò era meravellós, però
0: sí.
1: Ara com que no tinc cap lloc on posar-m'ho, necessito el mòbil.
0: I vulguis o no, era allò que també ho havies de notar doncs, a cada full, no? A cada foli que feies, doncs anaves anotant la data del dia i que per això anava bé que estigués a la pissarra, perquè si en aquell moment tenies un bloqueig. Doncs sí. En fi, que els dies passen, que això és inevitable, però senyal que encara hi som i senyal que encara tenim somnis, projectes i somnis i promeses que decantaven el sau que tenim per endavant. Què podem definir o dir d'un dia com avui, un 15 de setembre, David?
1: Mira, avui tenim un munt de coses. Algunes de bones i unes altres de nota.
0: Bueno,
1: mira, comencem perquè avui és el Dia Internacional de la Democràcia.
0: Importantíssim. Importantíssim.
1: I bona, cosa bona.
0: Sí, sí.
1: Dia Mundial de la Conscienciació sobre el Linfoma.
0: Uh-huh.
1: També tenim que és el dia de Greenpeace. És el Dia Mundial del Cabell o Pentinat Afro.
0: Ah.
1: Alguns més fàcilment no podran fer que d'altres.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha gent que ja no, a aquestes altures ja no té la possibilitat de fer-ho,
0: No, clar.
1: Perquè no li queda ni un pèl. No. També tenim que és el Dia Europeu de la Salut Prostàtica. Això només ho pot celebrar el 50% de la població.
0: Correcte.
1: També tenim, atenció, que tenim una celebració internacional referida al menjar, perquè avui és el Dia Internacional dels Chetos, o els
0: Ostres.
1: Gusanitos.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Diuen que es commemora d'aquesta manera la data en què, segons alguns registres, es va produir el primer lot d'aquest tipus de producte, d'esnac d'inflat. Doncs, mira, commemoració curiosa. I una celebració que jo crec que no tothom celebrarà ni estarà d'acord avui, és que avui és el Dia Mundial del Reggaeton.
0: Ostres. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
1: Jo no la celebraré.
0: No.
1: He de ser sincer.
0: Jo també.
1: També tenim que avui és el Dia Internacional del Punt. El punt és per celebrar un dia per celebrar la creativitat, l'expressió i l'art.
0: És un puntasso de dia.
1: Sí.
0: És un puntasso sí. De dia, és un puntasso, sí, sí, sí.
1: I mira, si anem cap als Estats Units, avui tenim dies també, si més no curiosos. Mira, avui és el dia de la família i la comunitat. Tenim també que és el Dia Nacional de l'Emmarcat Personalitzat.
0: Ah, mira.
1: Tens alguna cosa per emmarcar, una obra d'art, una fotografia... Doncs un, però que sigui personalitzat.
0: Okay.
1: No serveix allò d'anar a l'IKEA i comprar un marc estàndard. Tenen també que és el Dia Nacional del Registre de Votants. És un esdeveniment anual als Estats Units que s'adreça a augmentar la consciència dels ciutadans sobre la importància de participar en les eleccions. Mm-hmm. Tenim també que avui és el dia de fer-se un barret.
0: Ah, mira.
1: Mira, cadascú que celebri com vulgui, escolta. Tenim, d'altra banda, algunes coses avui de menjar, perquè avui en el tema de menjar està la cosa potent. Tenen el Dia Nacional de l'Hamburguesa Doble amb Formatge.
0: Oh!
1: No diria jo que no ara mateix.
0: No,
1: una.
0: No, no. Ni doble, encara que fos senzilla, però doble també, mare meva. Quina combinació, l'hamburguesa i el formatge,
1: sí.
0: És d'aquelles coses que dius... Qui va tenir... Perquè això va tenir... una primera idea a algú, saps? Sí. Això va dir, escolta, i si juntem amb això? Doncs pamba, i ja és indissoluble, almenys per mi.
1: Doncs mira, avui tenen també alguna altra cosa de menjar amb formatge, i és que és el Dia Nacional de la Torrada amb Formatge. Una mica com el biquini, però sense el pernil.
0: Correcte. Bueno, seria, sí, com si fer topless o fer...
1: Exacte.
0: Sí.
1: Ai. Avui també tenen que és el Dia Nacional del Linguine, que, vaja, que és el tipus de pasta italiana, i ja sabeu que els americans són molt d'apropiar-se de la gastronomia internacional.
0: Sí, sí, absolutament, sí.
1: Tenen també, atenció, que és el dia de la tarta de canyella i caramel. Que tampoc no li diria que no jo ara mateix.
0: Home, el problema, també et diré, que no li diríem que no, però de tot el que ja anem sumant, home, al final algun moment haurem de parar, perquè si ens mengem tot això, mare meva, sí que haurem de sortir rodant de la ràdio. Eh? No, és que, què fan aquesta gent menjant? No, és que és per el Dia Internacional. Bueno, escolti, perquè aquí ja s'estan emplatant, de veritat.
1: Doncs mira, alguna cosa per veure, per tirar avall.
0: Sí, sí.
1: Perquè avui és el dia de la crema de menta. Crema de menta amb alcohol, eh?
0: Ostres, un pipermint, sí, sí. No? Es devien dir.
1: Sí, exacte, era pipermint, sí? Però en aquest cas amb crema, en forma de crema.
0: Molt bé. Doncs
1: és una
0: mira.
1: Mica com un Baileys, per dir-ho d'alguna
0: sí.
1: manera, però de menta.
0: He viatjat en el temps, eh? Perquè no 100 anys, però sí de quan allò que sortia a fer... Va, avui faré un pipermint, eh? Doncs, bueno, anem passetes. Amb això, eh? Ja ens podem fer la idea de quan sortia
1: això. A mi el gust no és que m'agradés gaire del pipermint, però m'encantava l'olor.
0: A veus? Bueno, mira. Sí, sí. Jo, per exemple, tinc una planteta de menta a la terrassa només per l'olor, eh? Fixa't, per l'olor, però no m'hi poso fulles. Eh? No, de menjar la menta, en principi, tampoc no, d'això. Molt interessant, molt interessant. Ens queda algun sabor que no haguem...
1: No, avui ja estem, ja acabarem tips.
0: Mare
1: avui,
0: meva, si m'hem empatxat. Bueno.
1: Podem anar cap als Sants, perquè avui tenim que és la Mare de Déu del Miracle, tenim també que és la Mare de Déu dels Dolors, tenim que és Sant Nicomedes de Roma, Sant Valeriano de Turnus, els sants Estratón, Valerio, Macrobio i Gordiano de Tomi.
0: Ui, Gordiano de Tomi, m'encanta.
1: Macrobio i Gordiano m'encanten.
0: Mare meva.
1: Avui tenim també que és Santa Catalina Fieschi, tenim que és Sant Nicetas Godo, Sant Alpino de Lyon, Sant Apro de Tul i Sant Aicadro de Jumiex.
0: Aicadro, eh? Aicadro i Aitana podrien fer un duet d'aquests. Sí. Mare meva. Quins noms més complicats. Bueno, meravellosos tots, eh? Aitana, també. Bueno.

0: y la cortesía de los empleados expendedores de cédulas, nada deja que desear.
1: Bueno,
0: está bé. Ens recorda una mica també a les dificultats que hi ha actualment per aconseguir cita per renovar-se el DNI.
1: Bueno, aquest és un tema que a mi...
0: Ha passat un segle i veiem que hi ha coses molt similars.
1: Molt fort. És absolutament... O sigui, un document que és imprescindible i que et genera un problema gros no tenir-lo actualitzat, no pot ser que hi hagi dificultat a l'hora de demanar una cita. I si tu em diguessis, bueno, és que pots no fer-ho amb cita i pots presentar-te directament, però és que això no va així. Per tant, ja m'explicareu. És una bogeria.
0: Sí, sí, és que estem davant d'això. I, bueno, i a banda de la dificultat d'aconseguir cita en diferents administracions, com podria ser per anar a posar una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra?
1: Sí.
0: Que també és una altra. Però, bueno, així les estadístiques sempre donen doncs una baixada de casos, no?
1: Exacte.
0: De delictes.
1: Sí, segur. Mare meva. En fi, no ens deixa de sorprendre i aquí sempre fem aquests paral·lelismes tan interessants entre fa 100 anys i ara. Amb unes coses hem avançat molt i amb d'altres potser fins i tot ni tan sols hem avançat, sinó que hem anat enrere. Ara en David ens explica, David Morales, altres històries interessants que val la pena de conèixer i seguim fent l'entrevista del dia per seguir acompanyant-vos fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio d'aquest ja dimarts 15 de setembre de 2026.

0: va passar. Tal dia com avui, 15 de setembre del 1986, la banda britànica Queen publica la cançó Who Wants to Live Forever? Un dels temes més emotius de la història del rock veia la llum al 1986 com a part de la banda sonora de la pel·lícula Highlander. Composta pel guitarrista Brian May, aquesta poderosa balada es convertiria en un himne generacional sobre la mortalitat i l'amor etern. Curiosament, May va escriure la melodia mentre conduïa cap a casa després de veure un avançament del film impressionat per les seves imatges èpiques. L'enregistrament va ser especialment emotiu per al grup. Mercury va gravar la seva part vocal en una sola presa, deixant els tècnics d'estudi amb la boca oberta. La resta de la banda recorda com, després d'escriure l'acompanyament orquestral, May va quedar tan tocat per la gravació que va haver de sortir a prendre l'aire per recuperar-se. Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 15 de setembre del 1986, que s'estrenava Who Wants to Live Forever, The Queen.
1: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Va passar tal dia com avui, 15 de setembre de l'any 1980. The Clash publiquen The Collab. La influent banda britànica del punk rock llançava aquell dia aquest senzill de marcat contingut polític, que anticipava el que seria el seu ambiciós i eclèctic àlbum triple Sandinista, publicat pocs mesos després. La cançó prenia el seu títol del terme anglès que designa la crida a files militar, i la seva lletra es posicionava obertament en contra del reclutament obligatori de la guerra, en un context marcat per la tensió de la Guerra Freda i pel debat sobre el servei militar a diversos països occidentals. Musicalment, el tema s'allunyava de l'energia més directa i accelerada del punk dels seus primers discos per explorar sonoritats més experimentals properes al dub i al reggae, influències que Joe Strummer i companyia havien anat incorporant progressivament al seu repertori. The Collab reflectia així l'evolució d'una banda que, lluny de quedar-se estancada en l'etiqueta punk amb què havia debutat, buscava ampliar constantment el seu llenguatge musical i el seu compromís ideològic. Recordem així que va ser tal dia com avui, 15 de setembre de l'any 1980, que The Clash publicava The Collab.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dimarts i març 15 de setembre de 2026. Però abans d'acabar, sempre ho fem amb alguna notícia, amb algun fet insòlid que ens explica en David Morales. Quin has triat avui, David?
1: Doncs mira, avui parlem d'allò que han captat les càmeres de videovigilància d'una casa. Concretament de Monròvia, a Califòrnia.
0: Ostres.
1: I és que una família d'aquesta localitat està convivint darrerament amb una família d'ossos bruns.
0: Ostres.
1: I per què? Doncs perquè bàsicament aquesta família té piscina a casa. I els ossos, els tres ossos, que són una família, han decidit que aquella piscina els va molt bé per refrescar-se i deixar enrere les altes temperatures que estan patint.
0: És que m'estic imaginant el conte dels tres ossos.
1: Una mica, sí.
0: Que sí?
1: Doncs sí, sí, resulta que aquests tres ossos arriben, es fiquen al jardí d'aquesta casa i es posen allà a gaudir del jardí i després es banyen a la piscina. És una parella, Brian Gordon i Ricardo Martínez, que viuen a prop del bosc nacional de Los Angeles. I han explicat a un diari, a The Guardian, que quan es van adonar que tenien aquests tres animals nedant a casa seva, doncs al principi es van endur un bon ensurt. Però que amb el pas del temps ho han vist ja d'una manera més normal i al final, mira, estan fent una mica gairebé copropietat del jardí. I diu que, bueno, que tampoc no els... No tenen problema que hi vagin els pobres animals allà, que facin una migdiada, que es fiquin una mica a la piscina i que després ells marxen i tornen una altra vegada a casa seva. Així que a la nit els deixen banyar-se sense problemes els propietaris.
0: Molt bé. Bueno, doncs és això, que els hi posin tres cuencos, el de
1: sí,
0: la sopa, el de no sé què, tota aquesta història que tant ens agradava de ben petits i que ens començava a explicar... històries i valors. Bé, sempre és un plaer poder-vos acompanyar en aquest trànsit que va des de la nit fins a que comença el matí, en aquest cas de dimarts 15 de setembre. Esperem que tingueu un dia fantàstic. David, que vagi tot molt bé.
1: Bon dia.
0: I nosaltres tornarem aquesta propera matinada. Serà a 2:15, com sempre, per seguir acompanyant-vos. Us deixem amb Más de Uno. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
1: Bon dia, avui a Catalunya, jornada de temps estable amb cel poc ennuvolat o predominantment clar, amb les temperatures màximes en descens a l'Empordà, en ascens lleuger a la meitat oest i sense canvis a la resta. Atenció, perquè s'assoliran valors significativament elevats per a l'època de l'any a la depressió central de Lleida i de Tarragona i a les valls al sud del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. A partir de demà començaran a baixar les temperatures, ho faran també durant el dijous i podrà canviar la situació pel que fa al temps. Avui el vent serà fluix variable amb predomini de la component sud a la segona meitat del dia amb augments ocasionals d'intensitat al litoral sud. És una informació d'AEMET.
2: A partir de les 12:20 posarem en antena un programa
0: La Ciutat,
2: fet amb intel·ligència humana.
3: Com la de la Montse Valls, que des de la redacció d'informatius ens explicarà les notícies del matí.
2: En un programa que va a contener traces de intel·ligència artificial. Aquesta que acaben d'escoltar no sóc jo. És la meva veu clonada per intel·ligència artificial.
4: D'aquest tema, de la irrupció de la IA en les nostres vides, en parlarem àmpliament avui al programa amb una catedràtica de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
2: I després del butlletí de la una, en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona, posarà el focus sobre un assentament al barri de la Sagrera.
4: I com que és dimarts, també tindrem temps per escoltar les entitats. Serà en una nova cita del Ciutat Solidària, avui fixant-nos en el grup de persones pensionistes i jubilades.
3: I avui direm allò de...
5: Toca-la, Sam.
6: Toca-la otra vez.
3: Posarem a prova...

0: Novament, els coneixements musicals de la nostra audiència amb pistes que portin a descobrir la cançó misteriosa de la setmana. M'encanten els dimarts musicals en aquest programa que fem amb tanta intel·ligència emocional.
1: El remat final arribarà amb el Paraula de Cançó, que posa música als mots que aporten les persones que ens escolten i que fan possible aquest programa de ràdio que cada dia informa, acompanya i entreté.
2: De 12 i 20 a 2, amb Míriam Franc. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
4: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
3: Que meravelloses les reflexions d'en He-Man i...
5: La filosofia actual, no?
3: La filosofia del
5: ja
3: nostre temps.
5: Ja no es planteja res de l'existència, no? Ja, no. Ja és.
3: D'aquestes coses de que la gent doncs, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
5: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
3: Ja t'entenc.
5: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè, de fet, ja ho diuen, no? Que la taula, ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
6: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
3: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
6: No, el mòbil ha d'estar fora.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.

0: I al setembre de l'any que ve. En total, però, a Catalunya hi ha 2.500 centres d'educació pública.
1: I les primeres reaccions polítiques a aquest discurs i anuncis del president Illa no s'han fet esperar. Per una banda, la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha retret a Illa un discurs triomfalista i ha lamentat, diu, que no fes referència a qüestions com la crisi de Rodalies o la pobresa infantil. I per l'altra banda, des de Junts, la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ha assegurat que la conferència intenta amagar el fracàs diu del govern. Els juntaires acusen l'executiu de mala gestió en àmbits com el transport ferroviari, l'educació, l'habitatge o la seguretat i consideren que Catalunya s'està convertint, asseguren, en un país de segona.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
1: Més coses, rècord d'estudiants a la formació professional pública de Catalunya per segon any consecutiu. El curs d'FP ha començat amb 76.500 matriculacions d'alumnes de primer any, això són 5.000 més que el 2025 i 15.000 més que el 2024. Ana Utiel, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Un augment que la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, atribueix a la seva gestió, especialment el canvi en el procés d'inscripció que s'ha dut a terme en els darrers dos anys amb l'objectiu d'agilitzar-lo.
4: El curs 2024-25, a l'inici d'aquest mandat, van ser de 61.573, uns 15.000 menys que a dia d'avui, això en dos anys. Per tant, era un moment en què tot just arribàvem, no havíem impulsat la modificació de tot el procés d'assignació i matrícula i, per tant, aquesta assignació de places que ens havia deixat a les portes 30.000, més de 30.000 alumnes.
3: Niubó feia referència al desgavell de cursos anteriors. Ara, diu, ja fa dos anys que el procediment de matriculació es tanca al juliol.
1: Gràcies, Anna. Canviem de qüestió. Un altre dels reptes pendents de Salvador Illa és culminar el traspàs de Rodalies i modernitzar el servei. En aquest sentit, el Ministeri de Transports va aprovar un pla de 8.000 milions d'euros en inversions fins al 2030. Quan falten poc més de 4 anys per complir el termini, només s'ha executat el 37%. Ferran Cuixart, bon dia.
5: Bon dia. Des de l'inici del pla s'han executat 2.900 milions d'euros. Una de les obres que ha rebut aquesta injecció econòmica és el desdoblament de la R3 entre Parets i la Garriga, que va començar, recordem, l'octubre del 2025. En els primers 6 mesos de l'any també s'han desenvolupat treballs als túnels del Garraf, Rubí, Picamoixons i Planoles, i pràcticament està finalitzada la renovació integral de la línia aèria del contacte entre Figueres i Portbou. Així mateix, també s'han impulsat obres per millorar l'accessibilitat de diverses estacions o projectar-ne de noves, i continua també la construcció de la nova estació de la Sagrera o la transformació de la Barcelona Sants.
1: Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi declarat ahir en una indústria tèxtil del polígon de les Hortes de Mataró. Tot i la millora de la situació, els equips d'emergència han continuat treballant per evitar que les flames es propaguessin a altres naus properes, especialment a través d'un soterrani que connecta diferents sectors de l'empresa i que és considerat el punt més crític de l'operatiu. L'incendi ha obligat a autoevacuar més de 200 treballadors de la fàbrica i també s'ha desallotjat preventivament una deixalleria situada a prop. Més coses, els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori per encastament que es va produir diumenge a primera hora del matí al centre comercial Mataró Park. Els fets van tenir lloc cap a 6:45, quan els assaltants haurien accedit a les instal·lacions fent servir el mètode de l'encastament. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per aclarir com es va produir l'assalt i identificar-ne els autors. De moment, la policia no ha facilitat més detalls sobre el robatori ni sobre possibles detencions. Sàpiguen també que sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai, més de 200 entitats socials, veïnals i ecologistes es manifestaran en contra del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat aquest diumenge a Barcelona. La plataforma Zero Port acusa la Generalitat, el govern espanyol i AENA d'impulsar un projecte incompatible amb els objectius de reducció d'emissions i la protecció del medi ambient.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: A les 7:28, els esports amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
6: Bon dia. A les 7 de la tarda, a l'estadi de Butarque, començarà a jugar-se la 6a jornada de Lliga a Primera Divisió amb el partit que enfrontarà a Rayo Vallecano i Real Club Deportiu Espanyol. Els blanquiblaus tenen la baixa de Jofre, qui s'ha quedat a Barcelona per unes molèsties al pubis. Bones notícies pel blaugrana Darío Brizuela, qui va haver de retirar-se de la final de la Lliga Catalana de Bàsquet sense poder posar el peu al terra. Les proves que li van fer ahir descarten una lesió important. Només ha estat un fort cop a la cama dreta. Menys sort ha tingut el pivot senegalès de l'Ilerna Lleida, a Toumane Digne. Les proves mèdiques han confirmat que pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Haurà de passar pel quiròfan i es perdrà tota la temporada.

0: tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
1: Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es.
2: Clic, clic, clic. Clic para vender mejor. Clic para controlar márgenes. Clic para ver tus datos. Clic para decidir antes. Clic para no perderte en Excel. Clic para pymes. Con Mercanza. Pide ahora tu diagnóstico gratuito en clicparapymes.com. Clic, clic, clic. Con Mercanza.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
4: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
5: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
6: Què tal? Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual denunciada per una jove d'uns 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la comarca de la Selva. Segons les primeres informacions, els fets van passar dissabte al migdia, quan la noia havia sortit a córrer a prop de la urbanització Aigua Viva Park. La víctima hauria estat abordada per un home que la va amenaçar amb un objecte abans d'agredir-la sexualment. L'avís es va rebre a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van desplaçar fins al lloc dels fets. La divisió d'investigació criminal dels Mossos s'ha fet càrrec ara del cas i manté oberta una investigació per identificar i detenir el presumpte autor de l'agressió. Més coses, continuem ara a Manresa, on els grups municipals de Junts i Avenç Nacionalista, una formació d'extrema dreta independentista, han fet pinya per reclamar un reforç de la seguretat després de l'apunyalament mortal d'un home a l'última nit de la Festa Major. Ana Utiel, bon dia.
7: Bon dia. En concret, demanant l'ampliació de la Guàrdia Urbana fins als 140 agents, la instal·lació de 300 càmeres de seguretat i la creació d'una unitat policial especialitzada. Escoltem Ramon Bacardit, de Junts, i Sergi Parramon, d'Avenç Nacionalista.
8: Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme.
9: I creiem que hem de passar d'aquest sobreanàlisi a les accions. Per tant, nosaltres, des d'Avancem Junts, fem aquesta acció de proposar aquestes 10 propostes que molt bé hem explicat ara en aquesta roda de premsa, perquè passem de les paraules als fets.
7: També proposaran al ple una comissió informativa per entendre què va fallar en el cas de l'apunyalament mortal d'un home.
6: A Barcelona també és notícia la inseguretat després que aquest cap de setmana s'hagin produït 4 apunyalaments. L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que no normalitzarà els fets i ha anunciat nous recursos per lluitar contra la presència de les armes blanques a la ciutat. Ferran Cuixart, bon dia.
10: Sí, bon dia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que tots els cotxes de la Guàrdia Urbana disposaran de pales detectores d'armes blanques, una eina amb què també es dotarà els 184 nous vehicles que s'incorporaran a la flota l'any vinent.
11: Hem aprovat ja la mesura i el pressupost en aquesta línia d'augmentar els recursos perquè la nostra policia tingui els mecanismes preventius.
10: Collboni també assegura que destinaran tots els recursos necessaris per evitar que aquest tipus de delictes es normalitzin, sobretot entre els més joves, per perseguir-los també de forma contundent. Des de Junts, el seu líder a Barcelona, Jordi Martí, aprofita per responsabilitzar directament Collboni de la degradació, diu, creixent de Barcelona.
6: I encara a Barcelona, però en relació a una altra qüestió, l'Ajuntament cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT per promoure 1.500 pisos en 10 anys. Abans d'acabar l'any, els sindicats rebran 3 solars per construir un total de 179 habitatges. Escoltem la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, i el d'UGT, Camil Ros.
12: Empenyem, dediquem esforços, pensament i gent nostra a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantint tots els drets.
13: Hi ha un altre

0: perfil també molt important, a part de la gent jove que s'independitza amb parella, amb fills o sense fills, que és alguna gent gran que viuen en edificis en què no hi ha ascensor.
1: El conveni signat entre l'administració local i els dos sindicats preveu la cessió de terreny a través del dret de superfície per un període de 75 anys. Cada organització podrà aplicar el seu model i cada promoció tindrà la seva estratègia de finançament. I un últim apunt, sàpiguen que l'Ajuntament de Girona estudia sancionar els pisos d'ús turístic del barri Vell que no facin servir correctament el sistema municipal de recollida de residus.
2: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: le ha encontrado 200.000 euros que habría cobrado por reunirse con el expresidente de ese país para salvar de una sanción de 100 millones de dólares a un grupo empresarial peruano. Así que ya tenemos supuestamente negocios de Zapatero en Bolivia, Perú, Venezuela, China, República Dominicana, Panamá, Angola y posiblemente Guinea y Marruecos, que es un poco pues como convertir la internacional socialista en la multinacional zapaterista. Pero volviendo al tipo de Seattle, ¿qué quieres que te diga? Si yo viviera allí, también me jugaría la vida por embutido, por meter embutido, que tendrías que ver la foto, Rafa, todo ahí colocadito, como cuando pican un alijo, los salchichones, las sobrasadas, el compango, que no veas qué fabada se va a ventilar alguno este año entre grunge y grunge. El tipo pertenecía a un programa para viajeros de bajo riesgo y se ve que podía entrar de modo rápido al país. Y va y hace mal uso de la prebenda, pero no para meter joyas, como hacen otros, sino para meter embutido. ¿Qué quieres que te diga? Yo a este señor le daría la nacionalidad. Pero vamos, y la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica. Y en cuanto a Zapatero, pues que tome nota. Si quiere ocultar joyas, que se deje de cajas fuertes y las guarde en un botillo.
1: Gracias, Peláez, y que tengas un buen día.
0: Se hará lo que se pueda.
1: La información más cercana y vamos a la tertulia.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña. Amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa un gran debat de país per millorar l'educació i portar el sistema educatiu català cap a l'excel·lència. De seguida, amb més detalls, però abans, el trànsit. Amb en Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
4: Bon dia. Continuem la jornada de moment amb un accident a la T310 a l'altura de Riudoms que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa, tot i que aquesta incidència doncs, encara provoca menys d'un quilòmetre de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, hem de destacar les retencions habituals que a hores d'ara continuen circulant amb molta intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat per retencions que arriben per la C58, ja amb retencions des de Terrassa, també per la C3 33 a Montcada i Reixac o la B20 Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat deixa retencions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. També tenim cues intermitents al túnel de Vallvidrera cap a Barcelona o també des del Llobregat, amb cues durant 5 km i mig des de l'A2 i B23 al Papiol i Pallejà. També al vessant Llobregat destaquem les retencions que hi ha a la C17 durant 3 km a Parets del Vallès, però també a la AP7 de manera intermitent entre Montornès del Vallès i Barberà, tot plegat en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Pel que fa al temps, cel serè i domini del sol amb uns termòmetres que seguiran pujant. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i 30 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a impulsar un gran debat de país sobre l'educació amb l'objectiu de portar el sistema educatiu català cap a l'excel·lència. Un debat que fa amb la voluntat, diu, de trobar consens amb les formacions polítiques del Parlament. L'anunci arriba en un context de malestar al sector educatiu i després de la publicació dels resultats de l'informe PISA, marcats per la controvèrsia i la polèmica sobre la mostra dels centres catalans. I ha assegurat que comparteix la necessitat de millorar l'educació amb la comunitat educativa i amb el conjunt també de la societat. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Sí, durant la compareixença a l'Equador de la seva legislatura, ha assegurat que començarà una roda de contactes amb tots els partits polítics amb representació a la Cambra Catalana i també amb agents del sector, amb l'objectiu de generar consens i amb el compromís d'invertir el 6% del PIB català en educació.
6: Com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques.
5: A més, el president de la Generalitat també ha presentat un pla per començar a climatitzar 100 aules a partir del setembre de l'any que ve. En total, però, a Catalunya hi ha 2.500 centres d'educació pública.
3: I les primeres reaccions polítiques a la compareixença pels dos anys de legislatura de Salvador Illa no s'han fet esperar. Els comuns, Junts i Vox han coincidit a qüestionar el balanç presentat pel president, tot i que des de perspectives diferents. La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat el que considera un discurs triomfalista i ha retret a ella que no abordés qüestions com la crisi de Rodalies o la pobresa infantil. Des de Junts, Mònica Sales ha acusat el president d'intentar amagar el fracàs, diu, del govern, parlant de la Catalunya del futur, mentre que ha denunciat problemes actuals en àmbits com el transport, l'educació, l'habitatge o la seguretat. I per la seva banda, el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha carregat

0: contra els anuncis fets per IA i ha criticat especialment la proposta de crear un observatori sobre intel·ligència artificial, assegurant que arriba mentre moltes famílies continuen afrontant dificultats econòmiques.
1: Más de uno

0: va vulnerar els drets dels treballadors, un procediment que arriba amb mesos de retard després de diversos ajornaments impulsats per la companyia. I aquest no és l'únic front judicial obert entre Telus i els seus treballadors, i és que encara hi ha dos procediments més en marxa, un per presumpta discriminació salarial i un altre per una suposada manca de prevenció dels danys psicològics derivats de la feina dels moderadors de contingut. Pels qui no coneguin aquesta figura, són persones que dediquen la seva jornada laboral a revisar continguts delicats que circulen per les xarxes socials per tal d'eliminar els que incompleixen la normativa de la xarxa. Entre els continguts que veuen i després eliminen hi ha de tot: baralles, violacions, assassinats. A la brúixola d'Onda Cero ens ho explicava l'Andreu García, un exmoderador de contingut de Telus implicat en la causa.
1: Piensa en todo lo que puede haber. Nosotros ya lo hemos visto. Evitar que otras personas lo vean. Muchas veces el contenido ya ha sido propagado y nos encontramos que hay 50.000 visitas. Nuestro trabajo era evitar que esas 50.000 se convirtiesen en 50 millones.
0: Els treballadors denuncien que l'exposició continuada d'imatges tan dures ha provocat seqüeles psicològiques en part de la plantilla. I sàpiguen també que els Mossos d'Esquadra estan investigant una agressió sexual denunciada per una jove d'uns 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la comarca de la Selva. Segons les primeres informacions, els fets van passar dissabte al migdia, quan la noia havia sortit a córrer prop de la urbanització Aigua Viva Park. La víctima hauria estat abordada per un home que la va amenaçar amb un objecte abans d'agredir-la sexualment.
2: Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: ¿Concierto? ¿Escapada? ¿Ese plan que llevas semanas diciendo que sí? Que no se queden, ya veremos. Con Moneyman, tu primer préstamo de hasta 300 euros sin intereses, a devolver en 30 días. Solicítalo en la app o en moneyman.es. Más información en moneyman.es.
4: ¿Vamos de visita?
5: Hola, ¿qué tal?
4: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
6: Bien.
4: ¿Y la pequeña qué tal?
6: Está bien.
4: ¿Y tu gato?
6: Bien, muy bien.
4: Esta es.
7: ¡Wow! Me encanta.
8: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
4: Bienvenida.
8: Century 21.
9: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit. Som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit. Solucions ràpides i efectives.
0: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
10: Bon dia. A les 7 de la tarda, a l'estadi de Butarque, començarà a jugar-se la 6a jornada de Lliga a Primera Divisió amb el partit que enfrontarà a Rayo Vallecano i Reial Club Deportiu Espanyol. Els blanquiblaus tenen la baixa de Jofre, qui s'ha quedat a Barcelona per unes molèsties al pubis. Bones notícies pel blaugrana Darío Brizuela, qui va haver de retirar-se de la final de la Lliga Catalana de Bàsquet sense poder posar el peu al terra. Les proves que li van fer ahir descarten una lesió important. Només ha estat un fort cop a la cama dreta. Menys sort ha tingut el pivot senegalès de l'Ilerna Lleida, a Toumane Digne. Les proves mèdiques han confirmat que pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Haurà de passar pel quiròfan i es perdrà tota la temporada.
0: En cultura, Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges 2026. Els dos actors, que també són parella, se sumen a la llista de figures destacades que passaran pel certamen juntament amb noms com Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving. Durant la seva visita presentaran Family Movie, una comèdia de terror que han dirigit i protagonitzat amb els seus fills, Sosie i Travis Bacon. La pel·lícula, que es projectarà a la secció Sitges Collection, explica la història d'una família dedicada al cinema de terror de baix pressupost que es veu immersa en un crim real durant un rodatge. I en plana musical, molta atenció, i és que la mítica banda britànica Oasis tornarà a Barcelona durant l'estiu vinent.

fills, Sosie i Travis Bacon. La pel·lícula, que es projectarà a la secció Sitges Collection, explica la història d'una família dedicada al cinema de terror de baix pressupost que es veu immersa en un crim real durant un rodatge. I en plana musical, molta atenció, i és que la mítica banda britànica Oasis tornarà a Barcelona durant l'estiu vinent.

0: de Juan Jesús Vivas, Estela, de bueno, pues, alentar a sus conciudadanos para que no se depriman ante una situación que se les está yendo de las manos. Muchísimas gracias, como siempre, Rafa.
1: Muchas gracias, Susana. Hasta la semana que viene. Aquí seguimos, hasta la semana que viene.
0: Pues vamos con...
1: Muy bien, pues ya hemos saludado a los compañeros de Espejo Público. Siempre es un placer hablar con Susana Griso. Ahora necesito daros unos consejos que os
2: veo
1: un poco despistados, ¿eh? Un poco despistados.
3: Más de uno con Rafa Latorre.
4: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
5: Onda Cero Podcast presenta...
6: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla... Vicente Vallés.
5: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
7: Onda Cero Barcelona.
8: Yo tengo 15 puntazos.
9: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
8: Vente a la Mutua.
9: Condiciones en mutua.es.
10: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi, una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Bechaua, del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
11: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit, som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit, solucions ràpides i efectives.
12: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
13: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
14: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
15: ¿Sabías que no todas las noticias que te arriban por las xarxes sociales son veritat? A 100%.cat. T'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
16: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
17: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitat solidària. Avui coneixem l'associació Esperança.
18: A Esperança reparteixen menjar i roba o productes de primera necessitat per a gent sense llar a Barcelona.
17: Ens acompanya aquí a l'estudi la Helen Crosby, membre del comitè de l'entitat.
19: La primera caminada de l'Esperança va ser al novembre de 2013. Uns amics van fer sopa i entrepans i els van portar a persones.
18: Tot va començar doncs, oferint, com deia, sopa i també entrepans, però crec que a mesura que ha anat creixent l'entitat, sí, oferiu més àpats, no? I sí, també roba i productes que més necessiten les persones
19: roba,
18: que dormen al carrer. Roba, temps
19: de campanya, sacs de dormir, roba interior, coses per la higiene
17: personal,
19: entrepans de tonyina i de formatge.
16: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
20: Los pueblos del mar.
2: no se les llamaba así.

0: Des del documental, el cinema experimental, l'estat visual i l'animació conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
1: I acabem a la província de Lleida. El Segrià, el cicle Escenaris Singulars, combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
0: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Una allau de gel i roca al Nepal va desencadenar una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el país en les últimes dècades. El balanç supera ja el miler de víctimes mortals i encara hi ha milers de persones més desaparegudes. En podem parlar ara amb Pilar Orduña, és responsable humanitària d'Oxfam Intermón.
4: Aproximadamente 100.000 persones que han sido afectadas directa o indirectamente y que requieren apoyo humanitario inmediato. Estamos viendo necesidades muy vinculadas con alimentación, con agua, saneamiento, higiene, pero también con salud, con, como os decía, también con protección. Nepal es uno de los países que menos contribuye al cambio climático y, sin embargo, uno de los más expuestos a sus consecuencias, ¿no?
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona.

0: fusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
1: A partir de les 12 i 20 posarem en antena un programa
2: La Ciutat,
1: fet amb intel·ligència humana.
3: Com la de la Montse Valls, que des de la redacció d'informatius ens explicarà les notícies del matí.
1: En un programa que va a contener traces de intel·ligència artificial. Aquesta que acaben d'escoltar no sóc jo. És la meva veu clonada per intel·ligència artificial.
4: D'aquest tema, de la irrupció de la IA en les nostres vides, en parlarem àmpliament avui al programa amb una catedràtica de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
1: I després del butlletí de la una, en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona, posarà el focus sobre un assentament al barri de la Sagrera.
4: I com que és dimarts, també tindrem temps per escoltar les entitats. Serà en una nova cita del Ciutat Solidària, avui fixant-nos en el grup de persones pensionistes i jubilades.
3: I avui direm allò de...
5: Tócala otra vez.
3: Posarem a prova novament els coneixements musicals de la nostra audiència amb pistes que portin a descobrir la cançó misteriosa de la setmana. M'encanten els dimarts musicals en aquest programa que fem amb tanta intel·ligència emocional.
1: El remat final arribarà amb el Parola de Cançó, que posa música als mots que aporten les persones que ens escolten que fan possible aquest programa de ràdio que cada dia informa, acompanya i entreté.
6: De 12 i 20 a 2, amb Míriam Franc. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
7: Vaja, jo crec que Flick sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com és jugar tot el Mundial quan venia tocat el genoll i ara doncs, no estan disponibles.
8: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya.
7: Sí,
8: Són... 6-7 años en el Barça. Es verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
9: Ah, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
8: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça. Y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
6: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

0: lo imagina això.
1: No, els haureu reconegut, suposo, estem parlant d'Oasis, el mític grup d'indie rock anglès que va marcar la generació dels 90 i que ha acabat transcendint a les generacions posteriors. Ara hi ha molta gent jove que també escolta la banda dels germans Gallagher, que el 2009 van sacsejar el món de la música anunciant la seva separació fruit d'una disputa entre els germans a priori irreparable. Doncs bé, l'any passat van escenificar la seva reconciliació amb una gira que els va portar a tocar principalment a les illes britàniques i que va ser tot un èxit, provocant una bogeria col·lectiva. Molts fans, però, es preguntaven per què no feien una gira per més països i, definitivament, això ja és una realitat. I és que la banda ha anunciat una nova gira prevista pel 2027 amb 38 concerts per 11 ciutats arreu d'Europa. I una d'aquestes ciutats és la nostra, Barcelona, on tocaran a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol les úniques dates a Espanya. Per optar a adquirir les entrades és necessari registrar-se al web de la banda abans del 17 de desembre, és a dir, abans de demà passat. Després del registre es rebrà un codi en els propers dies que ens permetrà optar a comprar un màxim de 4 entrades. La bogeria està assegurada de cara a tornar a veure un concert d'Oasis a Espanya 18 anys després d'aquell concert al Festival de Benicàssim del 2009.
0: Que complicat tot, eh?
2: Si te'n recordes a la nostra època, que quan hi havia un concert, les entrades havies a les taquilles de Gran Via.
0: Mira, estava pensant...
2: Taquilles de Gran Via Aribau, eh?
0: Estava pensant el mateix, amb el fàcil que era.
2: Cua, depenent de l'entitat del concert, podia durar fins a la gelateria que hi havia davant, o depenent d'això, podia arribar fins al carrer Palai o a la plaça Catalunya.
0: Però és elitista.
2: Però hi anaves. Ara això, no sé, què és això? Me ja subscria no sé on, després que em donin un codi, després posar, mira, váyanse a esparragar los de Oasis, que encima a sobre són fans del Manchester City.
0: Això és el que més li importa. Tot
3: té relació amb el futbol.
2: Són fans i fanàtics i tal, d'un equip que està injectat de petrodòlars i que no té cap mena d'essència esportiva ni valor, per favor. Fora, des d'aquí demano que s'anuli el concert d'Oasis a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: Ara tots els fans d'Oasis en contra.
2: Que bé, el Barça jugarà a Montjuïc, saps que el Barça torna a Montjuïc, sí, una altra temporada. Doncs no poden venir, ho sento. Ja pots treure la música,
0: però
2: això,
0: crec que és el Sant Jordi, eh?
2: Cançó.
3: No, és a l'Olímpic, però és el juliol.
1: I a més
3: és el juliol.
1: Ja no hi haurà...
2: No, però s'ha de muntar ja la història.
0: Ja ho han fet bé.
2: Ho deixaran tot per allà, malament, tot.
4: Em fa molta gràcia que en Lozano parli del Manchester City com una entitat, com l'has definit?
0: Del petrodòlar.
4: De petrodòlar. Perquè la resta de clubs de futbol són ONGs,
1: no? De cartró pedra.
2: Sí. El Barça és dels socis, no està injectat.
0: Bueno. Això podríem discutir, eh?
2: Per favor,
0: un tema de la setmana podríem fer d'això.
2: El Barcelona és un club dels socis!
0: Víctor, soci, para bé l'orella.
4: Sí, sí.
0: Perquè avui és dimarts.
2: Vamos a ver...
4: Avui és dimarts.
0: Millor dia de la setmana.
4: Com que de dimarts és que hem començat aquesta temporada, és a dir, fa dues setmanes, posem en marxa una setmana més el nostre espai musical que hem titulat així.
5: Cada dimarts, a kiss is just a kiss, a la ciutat, a sigh is just a sigh, tócala otra vez.
0: Robert.
4: I sí, la tocarem. Bé, nosaltres, l'Ivan Gustems concretament, la tocarà donant-li el play a la segona part del programa quan resolguem aquest espai que fem amb l'ajuda, la col·laboració, l'amor i l'alegria de la nostra audiència.
0: Sácalo otra vez.
2: Vaya pollito, con esto cenamos hoy todos, ¿eh?
0: El
2: vam posar de tal forn, es va agafar forma, eh? I és molt sabrós.
4: Va, Víctor.
2: Pollos a la brasa.
0: Que després no sabràs quina és la cançó.
4: Deia, la segona part del programa, resoldrem aquest espai que fem amb l'ajuda, la col·laboració, l'amor i l'alegria de la nostra estimadíssima audiència. Una audiència que ja pot participar des d'ara mateix a través del 676-760908, resolent o tractant de resoldre quina cançó misteriosa s'amaga darrere de les pistes que anireu oferint. 676-760908.
0: I envieu resposta, sisplau, que si no el Robert s'enfada, ens posa el cap com un bombo a tots.
4: Jo no em vull enfadar.
0: Espero que aquesta setmana les pistes siguin una miqueta més fàcils que la setmana passada, que eren horribles. Eren molt complicades.
4: Si tu t'esforçaves una miqueta, ho endevinaves. De fet, va haver-hi algú que ho va endevinar aquí a la primera.
0: A la primera.
3: Avui... Que la primera pista fos nosaltres.
0: No, però el Víctor la va encertar la primera, que la cara del Robert era un poema. Sí, així que avui hem decidit dir-li quina és.
2: Després em va renyar, eh?
0: Sí, normal.
2: Va fer com el Mourinho en aquell període.
1: Tota la feina.
0: Vinga, va. Pista número 1.
4: Aeroport de Sevilla.
0: Ostres, mira, Los del Río.
4: No. Bueno, o potser sí.
0: Tu podries portar alguna de Los del Río, és molt tu.
2: Remedios Amaya.
0: Mira, també.
4: Aeroport de Sevilla.
0: Pues eso.
4: Te'n dic una més, si vols.
2: A qui em maneja mi barca?
0: Ai, qui? No, perquè és avió, no barca. Avió.
2: Bueno, avió, les barques volen, els reis del futuro.
0: Una més?
4: Una més, que seré benevolent amb

0: La de...
1: Tengo miedo al avión.
0: Gracias, Montse. ¿No? Per travessar de Galícia.
2: No, que llavors em diuen molt vintage.
0: Ah, no és vintage?
2: Bueno, no ho sé.
0: Ah, una tercera pista. Doncs vinga, va, si sabeu quina és la cançó que amaga avui el Robert amb aquestes pistes. Aeroport de Sevilla i Marta Ortega, de punta a punta.
3: Niña Pastori.
0: Mira, podria ser, podria ser. Íntima amiga de Marta Ortega, que la conoció...
3: No, vaig veure una foto que portava una samarreta de Stradivarius.
0: Ah, pues podria ser. Mira, ben trobada, ben trobada.
1: La meitat d'Espanya.
0: Exacte.
3: I la vaig veure, estava a l'estadi de la Cartuja veient un partit del Betis.
0: Vinga, va, notes de veu al 676-76-0908. Mentre que traieu fum del vostre cervell, repassem l'actualitat.
1: Som-hi.
0: Els sindicats valoren positivament l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre les millores del sector educatiu. Això sí, demanen que no siguin promeses sinó fets.
1: I ja va avançar que pretén impulsar un acord global amb totes les formacions que hi vulguin participar perquè la despesa pública en educació arribi al 6% del PIB. La portaveu del sindicat majoritari d'USTEC, Yolanda Segura, celebra que l'executiu, per fi diu, vulgui aplicar aquest 6% al sector, però demana que no es quedin promeses.
4: Però això no poden ser només promeses, s'ha de concretar en realitats, s'han de concretar en calendari de negociacions i sobretot s'ha de concretar en que aquest 6% ha de ser per blindar l'escola pública.
1: I reitera que la pública ha de ser la gran beneficiada d'aquest gran pacte educatiu. Aquest serà a través d'un debat amb el Consell d'Educació de Catalunya i els diferents actors del sector per fixar mesures i objectius. Un dels punts, que justament ha estat un dels altres grans anuncis de Salvador Illa, serà la climatització de les aules a les escoles. El govern vol climatitzar els 2.530 centres públics de Catalunya abans del 2031 i el pla preveu una inversió inicial de 100 milions d'euros per actuar en 100 centres prioritaris abans del juny del 2028. En aquest sentit, Comissions Obreres també ho celebra.
5: Doncs serà un pas endavant important per una realitat que és necessària en els centres educatius perquè cada cop la situació és més difícil, no? El desenvolupament de la feina en els centres, però lògicament nosaltres som més exigents, no?
1: Eren paraules d'Eduardo Núñez, secretari general de la Federació d'Educació del Sindicat, que ha aprofitat per denunciar l'infrafinançament del sector educatiu.
0: A tot això, els preus continuen a l'alça aquest agost i l'IPC encadena el segon mes consecutiu d'augment, impulsat sobretot per l'encariment dels carburants.
1: Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la inflació s'ha situat en el 4% a Catalunya i en el 4,3% al conjunt de l'Estat, el nivell més alt des de principis del 2023. Com dèiem, l'augment es deu sobretot a l'encariment dels carburants i és que els combustibles líquids s'han encarit un 46% en l'últim any, mentre que el gasoil ha pujat més d'un 30% i la gasolina gairebé un 17%. Aquest augment ha tingut un impacte directe en el transport, que registra un encariment del 9,5%. També l'electricitat ha augmentat de preu, amb una pujada interanual del 9,2%, un fet que continua pressionant la cistella de la compra de les famílies, sobretot pel que fa als ous, els llegums, el peix fresc i les espècies.
0: I avui ha arrencat el judici per l'acomiadament col·lectiu que a l'abril del 2025 va deixar sense feina prop de 2.000 moderadors de contingut de l'empresa Telus International, subcontractada per la multinacional Meta.
1: Tots ells operaven des de la Torre de Glòries de Barcelona. El tribunal haurà de decidir ara si aquell ERO s'ajustava a la legalitat o no, o si, per contra, va vulnerar els drets dels treballadors. Un procediment que arriba amb mesos de retard després de diversos ajornaments impulsats per la companyia. I a sobre, aquest no és l'únic front judicial obert entre Telus i els seus treballadors. Encara hi ha dos procediments més en marxa, un per presumpta discriminació salarial i un altre per la suposada manca de prevenció dels danys psicològics derivats de la feina dels moderadors de contingut. Pels qui no coneguin aquesta feina, són persones que dediquen la seva jornada laboral a revisar continguts delicats que circulen per les xarxes socials per tal d'eliminar els que incompleixen la normativa de la xarxa. Entre els continguts que es veuen i després s'eliminen, hi ha de tot: baralles, violacions, assassinats, i els treballadors denuncien que l'exposició continuada a imatges tan dures ha provocat seqüeles psicològiques en part de la plantilla.
0: Tot plegat ho ampliareu a Notícies Migdia. Montse Valls, gràcies.
1: A vosaltres.
0: La final de la Champions, Víctor, al Camp Nou.
3: Notícia de última hora. Això és veritat, perquè s'ha decidit fa una estona. Bé, es va decidir ahir, però s'ha fet oficial fa una estona. El comitè executiu de la UEFA, és a dir, aquells senyors que van vestits de traje, en corbata, caballeretes del buen comer, del mejor beber, el que le gusta caballo, el que le gusta yegua, pues después, entre comida y comida, llenan esos estómagos.

0: los agradecidos y eligen quién es el estadio. Pues el Camp Nou han decidit que serà la seu de la final de la Champions masculina al 2029. Es disputarà el 2 de juny d'aquell any, eh? Ja està decidida la data, és una decisió que s'ha adoptat en la reunió oficial que aquest organisme ha celebrat a Tessalònica, a Grècia. Bon iogurt, i també es menja força bé allà a Grècia. Així doncs, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després, l'anterior, a veure si te'n recordes, va ser l'any 1999, amb aquella victòria del Manchester United sobre el Bayern de Múnich per 2-1.
1: Me'n recordo només de Wembley.
0: Guanyava el Bayern de Múnich 0-1 al minut 91, i en el 92 1-1, i en el 93 2-1, i va guanyar el United. Jo estava aquell dia al Camp Nou, com també jo hi era, i això s'ha de dir perquè és important, a la final que també es va jugar al Camp Nou, l'altra, la tercera, va ser el 1989, amb el triomf del Milan davant l'Steaua de Bucarest.
1: Això és informació?
0: Per 4-0, no informació, no informació de qualitat. Periodismo d'etiqueta.
1: No tirem
0: bueno, estàs contenta,
1: tall.
0: No? És curiós, no?, que les tres finals que es disputen al Camp Nou de Champions, totes han acabat en 9.
1: En 9, és veritat.
0: 89, 99 i 29. Està bé, mira, curiositats d'aquestes
1: coses. No em tires
0: coses.
1: El tall a la porta?
0: A veure si el tal Florentino un dia se deixa el seu estadi per alguna final.
1: Que es quedi aquí.
2: Es que tenemos miedo de que nos gane el Barcelona a la final
1: en el
2: Sagrado Estadio Bernabéu.
1: Pues avui arrenca la sisena jornada
0: de
1: Lliga.
0: Sí, hi ha futbol, hi ha Lliga. Juga l'Espanyol, de fet, és el que obre la jornada de l'equip de Manolo González, que s'enfronta al Rayo Vallecano a l'exili de l'equip madrileny. A l'estadi de Butar, que ja està Vallecas operatiu, però de moment han dit que aquest partit encara s'ha de jugar a Butar, que els de Manolo González, que són vuitens amb 7-1, recordem que venen d'aconseguir una victòria molt important a Pamplona contra Osasuna. Doncs bé, el seu entrenador el que es marca com a objectiu és sumar les 3 victòries aquesta setmana en els 3 partits de Lliga que es disputen.
3: Ara mateix el que importa és el futur immediat, no miro més enllà. És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és un moment de mirar més enllà, és un moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: Hi ha una baixa només a l'Espanyol, la de Jofre Carreras, té molèsties al pubis, allà baix a la zona que fa tant de mal. Rayo Espanyol a les 7 de la tarda, més tard a les 8, a la Ves València, a Mendizorroza, i a 2:15 juga el Real de Madrid, que s'enfrontarà a l'Elx, al Martínez Valero, al estadi on el Barça va debutar a la Lliga, va guanyar 0-5. Doncs veurem avui que fa l'equip de José Mourinho, que per aquest partit ha convocat a tots els futbolistes que té disponibles, és a dir, només té 3 baixes, la dels lesionats Militao, Mendy i Rodríguez. El tècnic portuguès confia en que en 3 mesos el seu equip ja estarà al millor nivell.
4: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No, cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor de lo que estamos hoy, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble, no tengo esta capacidad. La capacidad que tengo es que cada partido, cada entrenamiento, el objetivo es siempre mejorar.
0: I el Barça? Doncs el Barça jugarà demà a 9:15 del vespre, quin horari, déu-n'hi-do, quina mandra, contra el Real Racing Club de Santander al Camp Nou. Ara mateix estan entrenant els blaugranes a la ciutat esportiva Joan Gamper i estem a l'espera que d'aquí 24 minuts comparegui Hansi Flick en la roda de premsa prèvia. Qui ja va comparèixer ahir va ser Joan Laporta, que es va reunir amb Deco, amb el representant de futbolistes...
1: Sí.
0: Com es diu el Josep Veiga? No, ara em surt el... Méndez, Jorge Méndez. És que sempre el confongo amb Josep Veiga, que era un altre representant de jugadors. Què fan sempre aquests senyors per reunir-se?
1: Nadina.
0: Jalà! Comer bien! Que els encanten el Botafumeiro, el Via Veneto i aquest restaurant, perquè no van a la Taverna Manolo. No, van aquests...
1: Doncs es menja segurament molt bé a la Taverna Manolo.
0: Molt millor, probablement. I pagant el soci del Barça. Doncs ahir se'n van anar a sopar i quan van sortir, doncs la porta va defensar la Min. Ja saps que ahir et vaig posar aquí les decles de la Min dient que me merezco yo el Balón de Oro. Doncs a la porta li sembla bé aquesta actitud del seu futbolista.
5: I tant que sí, perquè altres també l'estan fent, per ells, i el món ha canviat una mica, i aquests joves són molt descomplexats, molt desenfadats, a més té una simpatia natural a la Min, i ho va dir d'una manera, amb un to que jo crec que s'ha d'agafar, diguem-ne, en el bon sentit, perquè ell va dir que hi ha dos jugadors que hi pensen els millors, i un és ell i que ha fet més mèrits. Perquè no ens oblidem que la pilota d'or és mèrits de tota una temporada i el Lamine ha fet més que mèrits. I això que vaja, que fan crítiques perquè el Lamine ha dit d'alguna manera ha fet campanya per ell mateix, tampoc he vist aquestes crítiques quan hi ha hagut altres jugadors que la fan per ell mateix.
0: Avui comença la sisena jornada de Lliga, però és que ahir es va tancar la cinquena amb la victòria del Betis contra el Villarreal 1-2 a l'Estadi de la Ceràmica. Això vol dir que l'equip andalús es col·loca segon a la classificació, empatat a punts amb el Real Madrid i a 3 del líder, el Barça. El Girona, Brian Hill, s'ha fet una lesió a l'isquiotibial de la cama dreta, entre 2 i 3 setmanes de baixa. Bones notícies pel Barça de bàsquet. Darío Brizuela no té cap lesió greu. Les proves que li han fet al jugador blaugrana han descartat lesions òssies i articulars després del cop que va rebre en la final de la Lliga Catalana. En canvi, el pivot senegalès de l'Ilerna a Lleida, Automan Diagne, té una ruptura del lligament creuat anterior del genoll esquerre i diu adeu a la temporada. I un fitxatge bomba d'última hora, també s'ha conegut aquest matí. Fitxatge bomba a la Lliga CB, el València Bàsquet s'ha fet amb els serveis de Nicola Mirotić, l'ex de Madrid, Barça, etc. Signa amb l'equip taronja per una temporada més, una opcional.
1: Víctor Lozano, gràcies. Ves pensant en la cançó, eh?
6: Sí, li estic aquí donant voltes i m'hi vull que la madre que me parió que no me sale. Que la tengo ahí, pero no me sale.
7: La ciutat, amb Míriam Frank.
8: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
7: Això és La Ciutat.
1: La dimissió de l'enginyer de la companyia d'intel·ligència artificial Anthropic, Jacob Coxon, i la seva alerta al món sobre els riscos de la IA han encès el debat arreu del món.
9: Coxon alertava que la carrera entre les grans potències mundials i companyies per millorar aquests sistemes suposa un perill existencial per la humanitat i ho va fer deixant una piulada a la xarxa X que ha impactat tant el sector com també tot el món. Deia que els que estan construint la IA creuen sincerament que ens podria matar a tots abans que acabi la dècada. Estan jugant amb les nostres vides. D'aquest debat sobre els riscos de la IA estan prenent part dues de les principals potències mundials. El president dels Estats Units, Donald Trump, és contrari a afluixar el ritme de desenvolupament davant la possibilitat, diu, que la Xina pugui ser puntera en aquest camp abans que els Estats Units. Des de Pequín, en canvi, apel·len al seny i consideren que cal construir una barrera de seguretat al voltant de la IA.
1: Doncs per entendre tot plegat i analitzar aquestes declaracions de Coxon, podem parlar aquesta hora amb la Ida Valls. Ella és catedràtica en ciència de la computació i intel·ligència artificial de la Universitat Rovira i Virgili i presidenta de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial. Aida, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
1: Què et semblen aquestes declaracions de Coxon? És una alerta real?
10: Una mica exagerada. És cert que hi ha uns riscos en tots aquests sistemes IA que estan desenvolupant i que d'alguna manera no tenen una monitorització, diguéssim, per òrgans independents, no? Vull dir, no sabem exactament com ho estan construint, què és el que estan realment implementant, però no deixen de ser programes informàtics basats en càlculs matemàtics. Per tant, aquests anuncis de que ara aniran i ens destruiran, doncs, des de la comunitat científica, diguem que creiem que són massa alarmistes.
9: Clar, és que Coxon deia directament que amb la IA ens podrien matar i que estan jugant amb les nostres vides. De quina manera ho podria fer?
10: Els programes informàtics, si es dones accés a moltes dades, no?, o a dades de persones, doncs podrien arribar a accedir a informació que ens pogués portar problemes, diguéssim. Mm-hmm. No? O sigui, igual no s'afereix tampoc a matar-nos físicament, diguéssim, perquè clar, no sortirà una cosa de l'ordinador que anirà i et matarà, però sí que hi ha un informe, de fet, molt recent del mateix Anthropic, que parla d'alguns diferents tipus de riscos. No? Jo què sé, des de campanyes de desinformació que puguin fer que la gent doncs ens posem a vendre o a comprar o a fer determinades coses que ens poden portar problemes perquè, jo que sé, ens gastem diners en intentar protegir-nos d'algú que és fals, poden robar-nos dades de forma molt més fàcil, no? Això, les seves estafes i coses d'aquestes que abans havien de fer, no? Lo típic de les pel·lícules, necessitaves un hacker que havia estudiat no sé quants anys i sabia, no?, trencar els sistemes informàtics. Clar, ara aquests sistemes IA, la característica que tenen de tenir molta potència, de poder accedir a tota la informació d'internet i de fer-ho molt ràpid i massivament, Pues clar, moltes d'aquestes coses que

0: abans, diguéssim, estaven controlades, no?, i feien alguns delinqüents molt puntuals, ara podrien fer-se molt més massivament i, clar, també portar-nos problemes, doncs, si ens entren els comptes dels bancs o coses així, no?
1: Clar, no sé si un altre factor preocupant és que sembla que la IA s'ha convertit en una arma política, no?
0: Bueno, clar, totes aquestes coses que deia és potencialment, no? O sigui, aquestes IAs les posa sense control i les dones de lliure accés a qualsevol persona. De fet, no són elles les que fan les coses, no? Aquí moltes vegades s'utilitzen paraules, els hi posem verbs com si fossin persones, no? Han decidit, s'escapen, i, bueno, no s'escapen, simplement són programes informàtics que fan càlculs matemàtics i que si no sé quin número supera 25, pues decideixen enviar un mail que pot portar problemes i si no sé quin número no arriba a 25, pues a lo millor activen una altra cosa. Llavors, sí, realment darrere de lo que fan les IAs hi ha persones que són els que els diuen què han de fer. Hi ha qui ho desenvolupa, que són les grans empreses aquestes americanes i xineses avui en dia, que per darrere o pel voltant pues, hi ha els governs que també pues, tenen una certa influència en com es desenvolupa tot això, no? Com es construeixen aquestes eines.
2: L'altra gran preocupació, Aida, gira al voltant de l'autonomia que pugui adquirir aquesta IA, és a dir, que no necessiti de la intervenció humana. Creus que és possible que arribi a tenir autonomia total o ja la té? I què suposaria per la societat si fos així?
0: Bueno, per tenir autonomia total hauria de tenir consciència de si mateixa, diguéssim, no? Perquè pugui operar, diguéssim, com una persona, no? Necessites tenir aquesta consciència o entendre què estàs fent i, per tant, pues, poder anar actuant autònomament. Això no existeix encara, eh? O sigui, són programes que no tenen cap mena de consciència, per molt que es digui que pensen i que no sé què i que decideixen, no? Van seguint una sèrie de patrons o de instruccions informàtiques que sí que, d'una certa manera, poden modificar, no? I és això que se'ls diu que aprenen o que s'adapten o que se reajusten i es retroalimenten i no sé què. Però bueno, això fa 40 anys que a les universitats estem desenvolupant coses d'aquestes i no s'escapen i no es rebel·len ni tenen autonomia absoluta. Sí que poden, diguéssim, ajustar, però no tenen aquesta consciència per poder operar de forma autònoma ni es creu que puguin tenir-ho, vull dir, no es posaran a pensar, no? Això no pot passar, no hi ha aquesta autoconsciència o reflexió. No. Llavors, l'autonomia que tenen és limitada, es pot escapar, entre cometes, de lo que la persona que havia programat pensava inicialment, perquè, clar, si tu els dones accés a internet i els dius no, tu pots buscar-te informació i, a més, et dono accés al meu mail, a les meves bases de dades, a tot el que jo tinc a la meva empresa perquè intentis millorar-ho, així, sense control, ves fent. Clar, com allò no entén res i no té consciència, doncs et pot fer coses correctes o pot decidir que, mira, tens un fitxer molt gran que ocupa molta memòria i que te l'esborra. I igual són les dades de tots els teus clients o pacients o no sé què. Llavors, l'autonomia aquesta se li ha de posar unes barreres, diguéssim, no? O sigui, hi ha d'haver uns controls i que abans de fer segons quins passos, doncs ha de demanar validació. O sigui, ha d'anar molt més acompanyada de que hi hagi les persones usuàries, no?, que diuen, vale, pues, la IA, diguéssim, determina que potser estaria bé fer això, però abans de fer-ho s'ha de validar. I s'ha de veure que potser allò que ha determinat doncs és incorrecte i, per tant, que no esborri res i busqui una altra solució. Sí que hi ha una certa autonomia, però, bueno, primera, que no és absoluta i que hauria d'anar acompanyada d'una persona al costat, diguéssim.
1: Entenc que la clau de tot plegat és posar unes regles del joc, com diu la Xina, barreres de seguretat. Clar, a mi em sorprèn que encara no s'hagin posat, tenint en compte que això de la IA va molt ràpid. Entenc que no s'està treballant en això o sí que els governs ja s'estan posant mans a l'obra?
0: Bueno, jo això crec que està anant molt ràpid, no? Llavors, tot i que no és de fa 4 dies, però sí, no? Està creixent molt ràpid, llavors, clar, regular coses és que costa molt, no? Vull dir, s'han de crear comissions i s'ha d'estudiar no sé què i s'han de posar d'acord, doncs, bueno, com aquí siguin governs a nivell internacional, que seria l'ideal, doncs, clar, Sí que s'estan fent regulacions. De fet, Europa ha sigut la que des del principi, no? Per tant, des de fa aquests últims anys ja es va posar amb això i ha tret algunes, i Espanya també. A Catalunya es va crear ja fa 5 o 6 anys l'Observatori d'Ètica de la IA i van proposar un model de quins sistemes de IA són més crítics, quins no cal que els monitoritzis tant, perquè total el que estan manegant pues, no és informació que potser t'envien un mail que no toca, però que no sigui greu, i de fer una mena de formulari, no?, perquè tothom que faci aplicacions d'IA passi uns certs controls i posi, pues, mira, aquesta te garanteix més privadesa que aquesta altra, i després això també s'està treballant i s'està treballant en regulació europea, que ja existeix des de fa un parell d'anys, però clar, aquests que desenvolupen les IAs no estan a Europa, no? Llavors, quan volen actuar aquí sí que pot ser que hagin de seguir aquests marcs regulatoris, però quan no estan aquí, doncs no, no? I ara, doncs, el que estan, bueno, la Xina i aquests que dèieu de les empreses grans americanes, doncs estan pensant que potser allà també els hi fa falta una regulació d'aquesta, no?
1: Doncs esperem que els governs es posin per primer cop tots d'acord en aquestes regulacions. Aida Valls, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: A vosaltres, gràcies per convidar-me.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Ja sabeu que amb l'arribada de setembre tornem a la rutina, als horaris, a la feina, però una bona manera de superar aquesta temuda depressió postvacacional pot ser començar a pensar en la nostra propera escapada. WeRoad organitza viatges en grup arreu del món per a persones doncs, que volen viure noves experiències i conèixer altres viatgers. A més, les seves dades indiquen que quan s'acaba l'estiu ja comencem a pensar en la nostra propera aventura, i és que les reserves realitzades durant el setembre van créixer fins a un 61,3% entre el 2024 i el 2025. Per saber-ne més, saludem el Daniel Martínez Delfa, Senior Global Marketing and Events Manager de WeRoad. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, Miriam.
1: Oye, Daniel, ¿por qué septiembre se ha convertido en un momento tan importante para empezar a planificar nuevos viajes? No sé si tener una escapada a la vista pues nos ayuda, ¿no?, a afrontar esta vuelta a la rutina.
4: 100%. Yo creo que lo has definido perfecto, y te puedo dar un poco más contexto, pero evidentemente volvemos de las vacaciones, incluso tanto para los que se han ido en agosto como la gente que se ha escapado en julio. La vuelta real como oficial es septiembre, porque todo el mundo vuelve y arranca la rutina real, y venimos de un momento donde hemos desconectado, hemos hecho nuestros hobbies, hemos descansado en la playa o nos hemos ido de aventuras y hemos tenido una experiencia brutal. Donde hemos podido disfrutar, ¿no? De repente vuelves a la oficina, toca la vida real, y es un momento de frustración muy alto, ¿no? Y es ese momento donde además empiezas a trabajar el calendario en el trabajo, ¿no? Entonces eso te lleva a empezar a mirar el calendario cuándo puede ser tu próxima escapada, ¿no? Claro. Ya sea si no tienes vacaciones, aprovechar los puentes. Ahora tenemos estivo en Barcelona, el día 24 tenemos la Merced. Si pensamos, por ejemplo, en Madrid, pues tenemos puentes en octubre, noviembre, incluso el puente largo de la Constitución en diciembre. Son momentos donde la gente dice, venga, voy a buscarme un viajecito que me permita llevar el día a día de una forma mucho más flexible, porque tengo un objetivo donde voy a volver a disfrutar de lo que he tenido en verano.
1: Decíamos que las reservas de WeRoad durante el mes de septiembre crecieron más de un 61% entre el 2024 y el 2025. ¿Qué explica este aumento tan importante? No sé si es que está cambiando nuestra manera de viajar.
4: A ver, yo te diría dos cosas, ¿no? Primero es una parte emocional y experiencial. Como te decía, utilizamos septiembre para poder reservar nuestro siguiente viaje con el hecho de tener un objetivo de escapada de nuestro día a día, ¿no?
1: ¿Sí?
4: Entonces, justo eso lo provocas más cuando vuelves a la oficina de verdad, ¿no? Entonces, has tenido tus vacaciones, vuelves a la oficina en septiembre, como quiero escaparme, y tienes esa parte de reserva, digamos, en caliente, porque la emoción que viviste la quieres volver a repetir, ¿no? Y luego hay una parte muy importante, que es una parte económica, y es que septiembre, para las empresas de turismo y de travel, viene a ser un poco el enero de los buenos propósitos. Es un momento donde se juntan un montón de campañas promocionales. El concepto ahora de moda es el concepto Early Birds, que al final es un concepto de madrugadores, ¿no? Donde se juntan un montón de ofertas promocionales. Por un lado tenemos aerolíneas sacando descuentos para los puentes de este lo que queda de año, fin de año y sobre todo el año siguiente, los alojamientos que se suman a estas tendencias y luego agencias como en el caso de WeRoad, que también nos hemos sumado. En nuestro caso empezamos Early Birds ayer, día 9, y puedes conseguir ahora...

0: No sé, bueno,
1: i no sé com escolta, llegar-la.
0: Potser va tenir una ensurta del Port de
1: Sevilla. I Money, no tenia una cançó de Money?
0: Material Girl. Sí, sí.
1: I l'altra era Capitalisme, bueno, perquè té molta pasta, no?
0: Potser Madonna.
1: I l'última quina era?
0: Ah, està cantant en català, doncs ja amb està. Concessions.
1: Se'n desmunta la Madonna.
0: La següent pista és sonora.
1: Doncs vinga, tots atents, però jo crec que algun oient ja sabrà per on anem, així que vinga, envieu les vostres notes de veu al 676 76 0908.

0: Doncs molt bé, va, avançat, ja tenim preparat aquí l'estudi en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. David, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Míriam.
0: Avui marxem fins a l'assentament de la Sagrera, on hi viuen més de 60 persones, concretament al carrer Gran de la Sagrera, entre els números 18 i 30. Davant la previsió del desallotjament per part de l'Ajuntament de Barcelona, des de la sindicatura creieu o demaneu que s'aturi aquest desnonament fins que totes les persones afectades tinguin garantida una alternativa residencial adequada, que entenc que a dia d'avui encara no tenen. Expliquem una miqueta la història d'aquest assentament.
1: Sí, i ho posem en context, context que estem parlant de sensellarisme, i normalment quan parlem de sensellarisme sempre pensem gent que viu al ras. Sí. No, l'abordatge del sensellarisme és molt més ampli, el tema de gent que viu en infrahabitatges, gent que viu en naus o gent que viu en barraques i assentaments també és una situació de sensellarisme. I per tant és una situació d'exclusió residencial i és un dels problemes que tenim a la nostra ciutat i s'han d'abordar aquests problemes. Què tenen aquestes 66 persones que viuen a l'assentament del carrer Gran de la Sagrera? Tenen una ordre de desnonament. Una ordre de desnonament per què? Perquè estan en condicions de infrahabitatge, però tenen problemes de salubritat i problemes sanitaris en aquest habitatge i també problemes de seguretat. I això és el que invoca l'Ajuntament de Barcelona per voler fer aquest desnonament. Nosaltres diem que no ens oposem a aquestes valoracions que fa l'Ajuntament de Barcelona. Evidentment estan en situació d'infrahabitatge, estan en situació de problemes sanitaris i problemes de seguretat. Es pot produir el desnonament, però el que diem és que s'ha de buscar una alternativa que sigui millor a la que s'està produint. És a dir, si tu vols desnonar aquestes persones, vols fer fora aquest assentament, primer justifica que hi hagi un projecte urbanístic, no hi ha en aquests moments cap projecte urbanístic en aquest lloc, i també justifica que les condicions que els oferirà seran millors que les que tenen actualment. Per què? Perquè si no sí que trobarem que no s'aniran de Barcelona, s'acabaran dispersant per tota Barcelona, i llavors sí que ens trobarem amb moltes d'aquestes persones dormint al ras. Per tant, el que veiem és que hi ha una problemàtica i s'ha de buscar algun tipus de solució. La solució no ha de ser només de temes de serveis socials. Aquí la peça clau és el tema de l'habitatge i hem de buscar una solució habitacional. Què és el que s'està fent en aquests moments? En Barcelona no ho està fent malament, no ho està fent malament, però el que veiem és que està saturada, desbordada i s'han de buscar algun altre tipus de solució. El tema és buscar una solució habitacional que és la mesa d'emergència. La mesa d'emergència que veiem que l'any passat a la mesa d'emergència, en xifres, el que es va fer és es van adjudicar 139 habitatges a la mesa d'emergència, però va haver 700 peticions. Mentre no entren a la mesa d'emergència, se'ls pot buscar una solució habitacional de caràcter temporal, que és el que es coneix com allotjaments temporals d'urgència, però ja ho diu la paraula, urgència, que ens trobem que hi ha famílies que porten 2, 3 o 4 anys visquen en habitacions de pensions i d'albergs. Per tant, entenem que aquesta no és la solució. No és la solució. Llavors, d'aquestes 66 persones fem un abordatge i veiem com estan aquestes 66 persones. Hi ha 3 nens, hi ha 9 dones i hi ha persones que estan fent seguiment per temes de serveis socials, tenen plans d'inclusió, tenen tractaments sanitaris, etc. Què és el que entenem nosaltres? Que si es produeix el desallotjament d'aquestes 66 persones, el seguiment que s'està fent important i valorem fonamental per part de serveis de l'Ajuntament de Barcelona es perdrà. Per tant, el que li diem a l'Ajuntament de Barcelona és pots fer aquest desnonament, però sempre i quan la solució habitacional que els hi trobis sigui millor i millors que circumstàncies en les que estan, perquè si no el que fem és que estem abordant un problema que és de caràcter estructural amb

0: mesures de caràcter conjuntural. Nosaltres som conscients que no haurien d'existir aquests assentaments a la nostra ciutat, ni a cap ciutat, però se'ls ha de buscar una alternativa que sigui millor de la que ells estan. Ells tampoc volen estar en aquests assentaments, però és que no tenen cap altra alternativa habitacional. I el que li diem nosaltres a l'Ajuntament de Barcelona és: no executis, no procedeixis a aquest desnonament, primer perquè urbanísticament en aquests moments no hi ha cap projecte urbanístic en aquest, no ho he dit abans, que és un terreny de titularitat municipal, no hi ha cap projecte urbanístic, i busca algun tipus de solució. Quines solucions? Que això és difícil, però clar, hem de pensar solucions. Nosaltres el que fem, dos propostes de solucions. Una és que s'aprovi ja una llei, que hi ha una proposta de llei que hi ha en el Parlament de Catalunya, és l'erradicació del sensellarisme. S'aprovi no només la llei, sinó que s'hi aboquin recursos per implementar de forma correcta aquesta llei, que fa un abordatge de les persones que dormen al ras, però també dels infrahabitatges, de les naus ocupades o de les barraques i els assentaments. I després també, que ho vam parlar fa 15 dies, aquest pla, prova pilot, pla zero carrer, que el que implica és fer un abordatge diferent. No és només fer un abordatge posant recursos econòmics i recursos habitacionals, sinó el que implica aquí és fer un abordatge fent un seguiment i també buscar solucions i projectes de vida per a aquestes persones. També invoquem un fet fonamental, que és l'interès superior del menor. Estem parlant de que hi ha menors en aquest assentament. El fet de treure'ls d'un sostre, perquè en aquest moment, encara que sigui un mal sostre, és un sostre, el que fas és trencar els vincles, la xarxa que poden tenir, trencar l'escolarització d'aquests menors, trencar moltes coses que hi ha al voltant d'aquests menors. Per tant, el que veiem és que com hi ha persones en situació de vulnerabilitat en aquest assentament, una mesura legítima que pot, diem legítima, que pot adoptar l'Ajuntament de Barcelona és el desnonament per qüestions sanitàries i qüestions de seguretat, nosaltres creiem que hi ha un interès superior i hem de fer un abordatge des del punt de vista dels drets humans i veure quins drets tenen aquestes persones i com poder garantir aquests drets.
1: Quina és la resposta que donen des de l'Ajuntament?
0: De moment no han tingut resposta, però la millor resposta és que no s'ha procedit al desnonament. També diem, fa la setmana passada vam visitar un allotjament temporal que ha creat a l'Ajuntament de Barcelona, al carrer Venezuela 106, que és molt positiu perquè és un lloc per acollir a 40 persones. Per tant, el que hem de veure és que per què no es focalitza més en crear aquests jocs, crear aquests espais i crear aquest acompanyament des del propi Ajuntament de Barcelona per treure aquesta gent que està visquent en temes d'infrahabitatge. Per tant, i l'Ajuntament és conscient que només n'hem creat 40, n'hem de crear més, doncs, bueno, busquem aquestes finalitats de crear més i busquem solucions residencials per a aquestes persones.
1: Clar, és que no oblidem, que ara estem parlant d'aquest cas concret, però a Barcelona hi ha moltíssima gent que viu al ras i que s'ha de buscar una solució urgent. I és un tema que no és d'abans d'ahir, vull dir que portem molt de temps, amb la qual cosa jo crec que l'Ajuntament s'hauria de començar a posar les piles en aquest sentit, que evidentment no és fàcil, però que estic d'acord, que no es pot deixar al carrer aquestes persones encara que tinguin un mal sostre, com dius.
0: Clar, i també si tenen plans d'inclusió, se'ls està fent un seguiment, per inclusió, tenen uns acompanyaments, no hem de perdre tot això. Per tant, el que hem d'intentar, igual pensar d'una altra manera, és a dir, igual no és posar recursos econòmics, sinó pensar d'una altra manera i buscar solucions també ocupacionals. Per què? Perquè tothom pensa que la inclusió s'assoleix quan es té l'habitatge. Bueno, donem-li la volta. A l'habitatge, tenir un habitatge és el primer pas per a la inclusió social. Clar. Per tant, focalitzem això. També nosaltres en aquest pla pilot de Pla Zero Carrer, el que diem és que hi ha tres sectors que estan treballant amb aquest tema. Hi ha un sector que és el sector municipal, serveis socials, nosaltres diem no només serveis socials, també habitatge, l'àrea d'habitatge s'hauria d'implicar. Hi ha un altre sector que són les entitats, Arrels, Càritas, ECAS, multitud d'entitats que estan treballant amb això, i un altre sector, que és el sector professional o el sector econòmic, que pot ser la Fundació La Caixa, pot ser PIMEC, pot ser el Col·legi de l'Advocacia, pot ser el Col·legi Oficial d'Arquitectes, que tots estan treballant en sensellarisme, però treballen de forma paral·lela. Bueno, nosaltres el que oferim és: per què no treballem de forma conjunta? I el que veiem és que el concepte que ens importa, creiem que és fonamental, és la governança col·laborativa. La governança col·laborativa vol dir que aquests tres sectors treballen de forma conjunta, es genera confiança en aquests tres sectors i no tot ho ha de liderar l'Ajuntament, el propi Ajuntament, sinó que ha de ser un col·lideratge de tots els sectors i treballar de forma conjunta. Per què? Per no trobar-nos un assentament al carrer Gran de la Sagrera, per no trobar-nos gent dormint als nostres carrers, no trobar-nos les barraques que hi ha a Montjuïc i no trobar-nos que és una problemàtica que s'ha d'abordar

0: clau de ciutat, més que en clau de ciutat, en clau d'àrea metropolitana.
1: M'ha agradat aquest concepte, treballem plegats, la Unió fa la força, i és evident.
0: Governança col·laborativa.
1: Totalment, aquesta és la idea.
0: I també deixa'm afegir una altra cosa. Jo crec que també el que hem de pensar és la responsabilitat. La responsabilitat el que implica és la capacitat de donar solucions. Per tant, la responsabilitat de l'Ajuntament és aquesta capacitat de donar solucions a una problemàtica que és el sensellarisme. El que demana l'Ajuntament és que es deixi acompanyar d'entitats socials i d'entitats de l'àmbit professional i econòmic, i ens sortirem tots guanyant.
1: Tenim data pel desallotjament?
0: Sí, ja s'ha complert la data i de moment no s'ha executat.
1: Doncs veurem, estarem molt pendents del que passa aquí en aquest assentament de la Sagrera. Síndic, recordem a la ciutadania un cop més com pot posar-se en contacte amb la sindicatura.
0: Ens podeu venir a visitar a Ronda Sant Pau 4345, tercer pis. Podeu trucar al 93 413 2900 i demanar cita prèvia, però també us ho diem sempre, sense cita prèvia sereu atesos i ateses, perquè nosaltres en el informe de l'any 2025 el que dèiem clarament és que s'han d'abolir les cites prèvies de caràcter obligatori. També podeu entrar a la nostra web www.sindicaturabarcelona.cat i veureu que hi ha un enllaç on podeu formular les queixes o els vostres suggeriments.
1: Doncs queda dit. David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Com sempre, gràcies per estar aquí.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: Del 18 al 21 de setembre, Espluga s'omple de música, cultura popular i activitats per a tothom amb la Festa Major de Sant Mateu. Vibra amb Doctor Prat, Sidoní, l'Orquestra Mondragón i Su. Canta les cançons de xarango amb músics de carrer i gaudeix en família amb rock per xics. Surt al carrer i posa't el mocador taronja. Ens uneix un mocador. Consulta el programa esplugues.cat. Ajuntament d'Esplugues.
4: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
5: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
2: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Doncs temps ara pel Ciutat Solidària, hora de donar veu a una entitat solidària per conèixer el seu origen i sobretot la tasca que fan. Avui coneixem l'Associació de Pensionistes i Jubilats de la Sadeta.
6: Aquesta entitat del barri de Gràcia, concretament a la zona de Gràcia Nova, treballa per la promoció d'activitats culturals, lúdiques, de formació i esportives i pel foment de la relació entre les persones grans. Ho fa a través d'un completíssim programa d'activitats que permeten a la gent gran mantenir-se activa tant a nivell social com també física i psicològicament.
1: Andreu Gerona, president de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de la Sadeta. Què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia, molt bé.
1: Comencem pel principi. Com va néixer i quan va néixer l'associació?
7: Bueno, l'associació ja té 34 anys. Va néixer al barri de Gràcia i dintre del centre cívic la Sadeta. La Sadeta era una antiga fàbrica de hilatures i al 90, sí, 80 i pico, 90, pues era un complex que era propietat de la Caixa, volíem fer habitatges allà, però l'empenta del barri, de la gent, es va moure i es va aconseguir al final pues, que això, que es fes un centre cívic. Avui en dia hi ha un centre cívic, una escola, un institut, o sigui, és el barri. El barri gaudeix d'aquestes infraestructures.
6: Tot fruit, doncs, d'una lluita de barri.
7: Una lluita de barri important, en el seu temps important.
6: Com dèiem, el vostre programa d'activitats és ben complet, abordant diferents àmbits, i tenim activitats culturals, lúdiques i socials. Sí. En les activitats culturals, què hi podem trobar?
7: Pues mira, activitats culturals... Bueno, tinc aquí la...
6: Ah, perquè són moltes activitats.
7: Tenen 46 tallers.
6: Déu-n'hi-do.
7: A dia d'avui tenim 1.890 socis, i d'aquests 1.890 socis participen quasi tots en activitats. Hi ha molta gent que des de sempre ho... Sí, des de sempre ha participat d'una forma arbitrària, o sigui, a l'associació, sí. Nosaltres cobrem una quota per ser soci, és una associació sense ànim de lucre, llavors, pues, gent que participe donant el seu suport perquè l'entitat vagi a dalt, però a part d'això, pues, les 46 activitats que tenim, tallers, que això són tallers en físics, o sigui, que es pot anar a fer els tallers aquests. Jo he vist unes dades que tinc, ara, per exemple, tinc les dades d'abril a juny, i llavors nosaltres, durant aquests 3 mesos, total d'assistents a les nostres activitats, tallers, a part que fem els dijous, fem un ball de saló a la tarda, sí. Una entrada d'un euro simbòlica perquè la gent pugui vindre, es reuneixen allà 90, 100 persones sí. cada dijous, i entre això anem a l'auditori, anem al teatre, anem al cinema, fem moltes activitats, fem conferències a la mateixa sedeta i tal, pues mira, aquest trimestre últim tenim 3.514 persones que han vingut als nostres tallers, a les nostres activitats, als nostres balls, a les nostres excursions. Bueno, fem tot un ventall de coses pel barri.
6: I d'aquests tallers, què hi trobem, per exemple?
7: Pues mira, els tallers de cultura, que has nomenat tu, pues de cultura tenim una coral, que la coral pues és una coral bastant extensa i ja té un bastant prestigi a la ciutat. I aquesta coral, també aquesta coral cada trimestre fa una cantada de corals a la mateixa sedeta i convidem 3 corals més del ventall de Barcelona, ja sé això. Després fem el del cinema, que anem al cinema, un dimecres al mes anem al cinema, veiem una pel·lícula, fem un col·loqui sobre la pel·lícula que veiem. Tenim un taller d'estimar la música, tenim un director de artístic i tal, i ell fa pues, ventall sobre diapositives, en això, pues, no sé, per Rigoletto, i explica Rigoletto per tot el que es pot explicar de Rigoletto, per exemple. Tenim un grup de lectura, també, que la gent li donem un llibre, i un dia al mes pues, venim allà a la sedeta i fem el comentari sobre aquest llibre. Tenim un taller d'humanitats, un taller que pues, parla dels fets de fa 100 anys o els fets actuals contemporanis, també. Després tenim un taller de rutes històriques, o sigui, anem pels diferents parts de Barcelona en un guia i anem donant pues, voltes pues, tota classe de... En aquest hi ha tres grups i els tres grups es fan... O sigui, aquest taller. I després tenim un taller de visitem museus i exposicions d'art. Tenim també un guia oficial d'aquí de l'Ajuntament de Barcelona i ens fa pues, visites a museus, a actes de tipus.
1: En definitiva, Andreu, que l'objectiu és que la gent gran faci coses, que sí, no es quedi a casa. El proper 1 d'octubre, que és el dia internacional per la gent gran, sí. El leitmotiv d'aquest any és una mica aquesta, ens jubilem de la feina però no de la vida, no? Sí. I la idea és aquesta, que la gent gran, no, un cop et jubiles, que no és gent gran, quan et jubiles, també et diré, com a mínim com ho veig jo,
7: donaries...
1: que no et quedis a casa, que facis coses, que tens ganes.
7: Donaries compte de lo que jo, que estic aquí, ja porto 6 anys de president d'aquesta associació, donaries compte de que a vegades hi ha gent que et truques. Jo us fico l'exemple que últimament va passar d'una senyora que li vaig trucar, tenia que vindre a firmar uns papers per l'associació, sí? I estava... Anem a un gimnàs que hi ha al costat, que és el gimnàs Dinàmics, que està allà a Travessada de Gràcia, i està fent una classe allà d'estiraments. Diu, espera que ara, després d'això, vindré aquí, nosaltres estem al carrer Sicília, això està a carrer Padilla, vindré a l'associació que tinc una classe de ioga en cadira, que fem ioga en cadira, també. Sí. Faré la classe i després baixaré i et firmaré perquè, ràpid, perquè tinc que anar a fer-li el dinar al meu home. Sí, clar, en això d'aquesta generació que...
1: Jo dic,
7: miro la fitxa, dic, aquesta dona, tot el que fa, 90 anys.
1: Què dius?
7: 90 anys.
1: No, més activitat física que jo.
7: Sí, sí, tant. 90 anys i jo, i després quan va vindre, dic, tu pots fer tot això? Dic, sí, perquè per la tarda també vaig, no sé què, fer punt canxet i això. Dic,
1: és que això és salut física i sobretot mental.
7: Sí,
1: i aquest potser és el secret, eh? Ahir que parlàvem del secret de la Maria Branyes per arribar als 117 anys, i ens deia una mica que el secret també és aquest, eh? Activitat física, mantenir també actiu el cervell, i això és el que aconseguiu vosaltres, en definitiva.
7: Sí, no? Mira, bueno, la meva mare, que també és... Ara ja no, ja deixo perquè té una molta edat, però la meva mare ara a l'abril va fer 100.
1: Ostres.
7: Ja, déu-n'hi-do. I ho diem a la família, no? Arribarà o d'això, perquè, clar, físicament està molt bé, clar. El que passa que sempre cal aquesta

0: quedar sempre per
1: tindre... Home, alguna cosa has de tenir.
0: Algun tratemps, algun tratemps i tal, però a dia d'avui, jo, el meu germà i a mi ens reconeix perfectament. Imagina't. Després a nets i besnets, sí, potser costa una mica més.
1: Costa més perquè són més.
0: Però, bueno, vas enllà i pots tindre una

0: la gent no tingui el risc, no?, de patir aquesta soledat no desitjada.
1: Sí, o sigui, els tallers, vale, tu pots fer un taller, ja et dic, ara t'he dit aquests, però també fem tallers de ball, ball en línia, country, sardanes, sevillanes, swing.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Ens podem apuntar, el Gerard i jo?
0: És que venen ganes.
1: Sí, sí, sí, sí, la veritat és que llavors fem aquests tallers, i aquests tallers, a part del taller, és que vas allà i la gent aquesta, com, per exemple, el swing, que ara és un ball que dona molt d'això, sí. Nosaltres el fem, perquè el swing és en parella, però nosaltres el fem solo. Sí. Solo i així tot per participar. Però la gent quan surt d'allà, tenim la sort que a la Sedeta tenim un bar que està funcionant bastant bé, doncs la gent el talladet quan
2: acaba.
1: I això és empatia, això és solidaritat, això és conèixer la gent està encantada, claro. A part de tot aquest xoc que els tenim quasi totes plenes, tenim unes llistes d'espera, però importants, eh?
2: Imagina't.
1: I és que no podem donar l'abast, perquè nosaltres, clar, nosaltres, els nostres tallers, a part dels que fem, per exemple, com t'he dit, el gimnàs aquest Dinamis, tenim també el poliesportiu Claror, que està al carrer Cerdanya, allí fem aigua gim, natació i aigües profundes. O sigui, que la gent ja a aquells llocs ja es relaciona i tal.
2: Sí.
1: Però, clar, la gent el que vol és pues, això, que fem... Ara mateix que han fet, que comentava el company, l'excursió aquesta al Matarranya, que hem estat dos dies.
2: Sí.
1: Però, bueno, hem omplert un autocar, hem anat allà al Matarranya, ens ho ha passat molt bé, i la gent ja, perquè ja pregunta, i la pròxima?
2: Clar.
1: De dos dies. Perquè penses que dos dies, gent de 80 i pico d'anys, 90 anys, doncs, pues, bueno... No hi ha hagut cap problema, hem estat allà els dos dies, han passat una nit, la gent s'ho va passar molt bé, diu, hombre, la pròxima, perquè clar, no som una agència de viatges. Bueno, però fem d'això, quan vaig entrar jo, per exemple, es feia una excursió a l'any. Allà en fem, cada trimestre en fem una, i després, bueno, al febrer fem la dels calçots, que la gent...
2: Bueno,
0: home, els calçots, dius calçots aquí a Catalunya i...
1: Bueno, clar, perquè a més que l'anem sempre a fer a Valls. El Casabelis, que és un lloc emblemàtic.
0: El Moll de l'Os.
1: El Moll de l'Os. I després, pel dematí, fem una excursió pues, per Tarragona o per Baix, una cosa
2: sí.
1: Perquè a la gent li agrada una mica de cultura, que sempre va bé a visitar coses, i després anem aquí al restaurant aquest, fem la calçotada i després demanem una hora un disjockey i durant una hora ballen allà la gent, que després d'una calçotada, un ball d'una hora...
0: Per baixar els calçots, sí.
1: Tot això d'això. O sigui, nosaltres, ja et dic, omplim l'excursió aquesta, que són dos autocars, i en un dia i mig o dos dies els omplim, eh?
2: Clar.
1: 100 persones.
2: Normal. O sigui, a banda d'aquestes activitats que ens estàs explicant, també teniu una col·laboració amb dues entitats que són l'associació Alzheimer Catalunya,
1: sí.
2: Importantíssima, i el projecte Radars. Explica'ns una mica com són aquestes
1: col·laboracions. Sí, però nosaltres, quan ve algun soci, que es vol apuntar de soci i tal, i percebem que aquesta persona pues, té alguna deficiència, o té a mi ja és un principi d'Alzheimer, que potser ja l'acompanyament ens ho diu, a veure i tal, perquè també tenim un taller que és de memòria i salut, que s'atreveix per treballar aquest aspecte de principi,
2: sí.
1: Clar, o sigui, ja la cosa està més d'això i nosaltres ja no podem assumir-li. Llavors nosaltres ja el que fem ja els...
2: Deriveu
1: directament. Els derivem a Catalunya. I Radars, bueno, Radars és més complicat, perquè Radars també participa d'una forma i tal, però clar, Radars és quan és una persona que veiem que potser està sola, que no... que brutegi una mica, i tot això, i en totes coses, pues, potser és perquè pues, està això, que viu sola, per exemple...
2: Que ja necessita algun altre tipus
1: de... Necessita un altre tipus i tal, i llavors també ho derivem. Tenim telèfons directes en Radars i d'això. I també fem una col·laboració amb el Centre 6 de Recollida d'Aliments, que això ho fem tot el mes de novembre, ja fa 3 anys que ho fem, que els socis nostres són solidaris, perquè la gent gran som solidaris, i llavors i recollim pues, menjar i tal, i la veritat és que funciona molt bé. Cada any ja fa 3 anys que ho fem, i recollim un bon sapats pues, perquè el centre aquest el que fa és després repartir menjars, repartir tota classe de que viures.
2: Doncs, Andreu, explica'ns què ha de fer una persona per poder accedir a totes aquestes activitats, si és que encara queda
0: si alguna classe. Si hi ha llista d'espera, no sé si fer una crida li beneficia o no, perquè, clar...
1: Bueno. Sí, bueno, nosaltres, jo a vegades, nosaltres, el nostre equip és un equip també format per gent persona laboral que està que a càrrec de la... O sigui, però després tenim un grup de voluntaris, perquè, clar, una associació d'aquest tipus, tenim uns altres 11 voluntaris que treballem. Entonces, llavors, nosaltres tenim les oficines, al carrer Sicília 321, segon pis, que és el centre cívic, però el segon pis, i a nosaltres allà estem de dilluns a divendres, de 10 a 2:15. Estem allà i la gent que vingui, nosaltres

0: Aquests dies estem, està venint gent i dius, veig gent de Gràcia, veig gent de Gràcia, veig gent de, Ara mateix està venint molta gent perquè s'han enterat de que fem un curs d'italià. I la veritat que sé que a Barcelona, a part de l'escola oficial d'idiomes, que ja fan els seus cursos i tal, però és difícil de trobar. Sí. Entonces, nosaltres tenim l'Amàlia Casagrande, que és una nativa d'Itàlia, i vaig començar en un curset que eren 12 persones, i a dia d'avui té dos taller, o sigui, dos grups, amb 20 persones a cada grup, i la gent, claro, i la gent ha vingut molt estos dies perquè s'han enterat, o sigui, el boca a boca és fonamental.
1: És
0: fonamental, i dius, una persona que ha vingut l'altre dia que venia de, Montgat, Montgat i tal, m'han dit i tal, però clar, el Montgat és una mica, jo dic, mira, jo tinc el taller de cinema el porto jo, perquè jo sóc un aficionat nat del cinema, ve de Blanes, o sigui, un dia al mes ve de Blanes a veure el taller de cinema perquè li agrada la tertúlia que fem i la pel·lícula que triem.
2: Déu-n'hi-do.
0: O sigui,
1: no, i és un dia diferent per ell.
0: I un dia diferent, és una persona ja gran també, bueno, no gran, gran tots som nosaltres a partir de 60 i que estigui jubilat. Bueno, cada dia, a vegades tenim ser més jove perquè també hi ha prejubilacions i tal, que i cada dia, i llavors això també ho assolim, no?
1: Doncs Andreu Gerona, president de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de la Sadeta, de veritat, moltíssimes gràcies per ser avui al programa i enhorabona, de veritat, per la feina que esteu fent. Doncs
0: pues sí, és una feina, ja ho heu dit, solidària i pel barri, i també donar les gràcies a l'Ajuntament, perquè sense la col·laboració de l'Ajuntament de Gràcia...
1: Això seria impossible.
0: Seria impossible. Tots ells també estan sempre al peu del canó i ajudant-se en tot el que poden.
1: Doncs gràcies, Andreu. La propera.
0: Gràcies a vosaltres.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. Això és la ciutat.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
5: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
6: A la ciutat.
7: Tócala, Sam.
6: Tócala otra vez.
1: Tócala otra vez, no, no, Robert. No. Jo crec que la gent ja...
8: Quants missatges hi ha? 600.
1: 600?
8: 651, em diuen ara. 651.
1: Bueno, què? Vols que donem més pistes i resolem al final del programa?
8: Vols que repassem una miqueta? Repassem, hem dit. Aeroport de Sevilla, Marta Ortega.
1: Sí.
8: Parla sobre el capitalisme.
1: Sí.
8: És una cançó en català amb concessions.
1: Sí. Programa de televisió, has dit.
8: Concurs també. De televisió.
1: Ah, concurs de televisió.
8: I ja està. I he dit Dios nos libre.
1: Dios nos libre.
8: I està cantada en català amb concessions.
1: I dones alguna pista més o què?
8: Dona una pista musical.
1: Dona una pista musical i resolem al final del programa. Sí, a veure si arriben més notes de veu i la gent encerta la cançó.
8: La pista musical és tan significativa...
1: Sí.
8: Que jo crec que si no la resolen ja amb això, no la resolen en res.
1: Vinga,
8: la pista és aquesta.
1: A veure, Robert, no. Això no pot ser una pista.
8: Oh, escolta.
1: Posa una mica més.
8: És no,
1: que,
8: no, no, no.
1: Què és
8: no,
1: això?
8: No,
1: sembla que estigui mal fet.
8: No, és que si... Mira,
1: que
8: si,
1: t'ha caigut cosa, algú.
8: Si poso el que veig just després d'això, ja resols la...
1: A veure,
8: la cosa.
1: Escoltem una altra vegada, va. És que, clar, és que estic per dir jo una.
8: Bueno, capitalisme... Concurs de televisió, Dios nos libre, cantada en català, amb concessions, Aeroport de Sevilla, Marta Ortega. Jo crec que és bastant fàcil.
1: Puc dir una?
8: Vinga.
1: I em mataràs, perquè és molt fàcil.
8: Què?
1: Dic una i va ràpid, Ivan, va ràpid a paraula de cançó, així no em mata el Robert.
8: A veure.
1: La pista que jo us dono...
8: No, no la diguis.
1: Ungles!

0: sì, è vero. Simplemente
1: vinga, ens endinsem una setmana més a l'univers de cançons que construeixen la Montse Valls i el Robert Calvo, una setmana cadascú, ja sabeu, amb aquests temes que la Montse porta posteriors a l'any 2000 i ell, el Robert, anteriors a l'arribada del nou mil·lenni. Robert, a veure, quin és el menú d'avui?
2: Doncs mira, com que aquesta secció la fa la nostra audiència,
1: que és sobrana,
2: atendrem totes les peticions que ens estan fent. Ja saben les persones que ens escolten que poden proposar-nos paraules que després nosaltres buscarem entre els versos de les cançons o bé el títol. A través del 676-760908 ens poden enviar missatges i proposar-nos paraules de cançó. I la Conxita, ai, la Conxita. La Conxita és la més moderna del lugar. Que, sí, sí, molt moderna, eh? És més moderna que jo, la Conxita.
1: Ja no et cau tan bé després d'enviar-te aquesta paraula. Eh?
2: No,
1: Conxita,
2: perquè m'ha posat...
1: Conxita, t'has passat, tu.
2: Sí, t'has passat. Ens proposava l'expressió farmejar aura. I ara hi haurà algú escoltant-nos que estarà dient...
3: Què dice usted?
2: Doncs digo farmejar aura o farmear aura. Que n'he buscat el significat perquè la cosa ho peta entre el jovent i jo, sí, com que no sóc jovent, doncs... Tot plegat diuen que va néixer a internet, a TikTok concretament, on tu estàs, Míriam.
1: Sí.
2: Tenir aura, en el llenguatge de les xarxes, significa posseir una manera de magnetisme difícil d'explicar.
1: Com tu.
2: Sí. Presència, seguretat, estil, misteri, aquesta capacitat de resultar interessant sense semblar massa interessant o aconseguir-ho. És a dir, tenir carisma sense buscar-lo, no?
1: Sí, exacte. Natural, un carisma natural.
2: Això mateix, carisma. Farmar-la o farmejar-la consisteix en fer coses que augmentin aquest capital invisible que tu tens. Resoldre una situació molt complicada sense immutar-te, per exemple, això és farmejar aura, no?
1: Sí, perquè si, per exemple, fas el ridícul que caus enmig del carrer, això et resta aura.
2: Sí.
1: Menys 1.000 d'aura.
2: Sí, sí, sí, sí. El Cambridge Dictionary recull ja el aura farming com la pràctica de fer accions destinades a projectar una personalitat atractiva o interessant.
1: Però, esclar, a veure, la Conxita, encara no tenim cançons amb aquesta expressió perquè és un concepte nou i el Robert porta cançons d'abans del 2000.
2: No hi ha cap a punt.
1: Amb la qual cosa, Robert, com ho has solucionat perquè crec que ho tens?
2: Doncs mira, ho hem resolt d'una manera molt, molt bona.
1: A veure.
2: Et porto personalitats del món de la música, institucions del món de la música, que al segle XX... farmejaven aura per tots cantons.
1: Ah, mira.
2: Ara mateix, en un minut i mig, sí? Et passarà la teva vida per davant dels ulls, no, per l'oïda.
1: Només un minut i mig?

0: ens ha passat mig segle XX per les...
1: Mira, mira, mira com sí? Tinc la pell.
0: És preciós, això.
1: De gallina, m'encanten totes, totes.
0: Totes són precioses.
1: Vull aquesta playlist.
0: De gent que sense buscar-ho tenia un carisma natural que... Bueno, jo d'aquí em quedo amb... Clar, si m'he de quedar amb alguna, amb Whitney Houston, la primera, però abans d'ella, Cyndi Lauper.
1: Home, Cyndi
0: Lauper,
1: era meravellosa.
0: Mira, aquest estiu vaig dir una cosa que se'm va criticar. La parella de Marcos Díaz Alcaraz em va posar un missatge, va dir, no tienes vergüenza de decir esto. Perquè vaig dir, Madonna... No va inventar res, ho va inventar tot Cyndi Lauper.
1: És que té raó.
0: És
1: que té raó.
0: És així.
1: I a més va sortir un videoclip seu a la millor pel·lícula de la història.
0: Totalment. És que
1: és Los Goonies.
0: Sí, sí. Totalment. Cyndi Lauper, això de posar-se tot al damunt com una obra de Nadal, ho va fer ella.
1: I això és farmejaure, no els nois fent 6-7, 6-7, no.
0: Què vol dir això?
1: Això farmejaure.
0: En fi, vamos al turrón.
1: Molt ben trobat, eh? Ha solucionat molt bé la proposta de la Conxita. A veure, Conxita, a veure com el reptes, eh? Més paraules, va.
0: Vamos al turrón. Primera paraula, a banda de l'expressió farmejaure, que ens

0: proposa a l'audiència, dímelo. I guai, també em dius dímelo, i a banda de ser la darrera paraula de la lletra d'una cançó que espero que porti la setmana que ve la Montse Valls...
1: Que té repte, Montse.
0: A mi em ve a la ment aquest home.

0: Gemelo, aquesta cançó és del 1999.
1: No havia caigut en aquesta, eh?
0: Doncs va ser escrita i produïda per Marc Anthony i per Cory Rooney i és una lletra que tracta sobre un home que vol saber sobre els sentiments d'una dona per ell, anant amb el títol I Need to Know, que hi ha una versió en anglès que es diu I Need to Know, Dímelo. Amb dues versions de la cançó van ser molt potents als Estats Units. La versió en anglès va aconseguir el número 3 al Billboard Hot 100 i el número 1 al Hot Latin Tracks durant 5 setmanes consecutives. Aquest tema...
1: Vamos, que ho va empatar.
0: Sí? Eh? Que ho va empatar. De fet, va tenir 3 nominacions als Latin Grammy, a cançó de l'any, enregistrament de l'any i a millor interpretació vocal pop masculina, i va guanyar per cançó de l'any aquests guardons, els Grammy Latino, als 2000, a l'any 2000. Mm-hmm. Però, escolta'm, hi he pensat, hi ha alguna cançó en espanyol que parli de Dímelo, a banda de la que ha de portar la Montse la setmana que ve? Sí. Tenim una cantant pàtria que era una moderna, una avançada al seu temps, i que amb uns escots impossibles que desafiaven la censura i el censor, sortia a Televisió Espanyola a cantar això.
2: Dímelo.

0: Míralo, coneixia aquesta cançó.
1: És molt maca. Estem al 1976, per tant, muerto el perro, se acabó la ràbia. O no. El cas és que mentre s'anava tancant la dictadura s'obria la transició. I això sona a transició, Míriam.
0: Totalment,
1: això,
0: cançó? Sí, sí, sí.
1: El despertar, el destape, i les dones per fi podien mostrar-se sensuals, provocatives, juganeres, i allò que es diu en castellà, pizpiretes. Com ella, com Rocío Jurado, amb aquest Dímelo, que és un tema escrit i musicat per Julián Bazán Boceta i Francisco García Tejero, que no sé si era parent de l'altre Tejero. Ara anem una mica més enrere, concretament viatgem al juliol del 1964, i és que The Beatles publicava aquesta cançó titulada Tell Me Why. Tell me why you cry and why you lie. Aquesta cançó del grup britànic va ser publicada el 1964 dins el seu tercer àlbum d'estudi, Hard Day's Night. Va ser escrita per John Lennon, encara que va ser signada tradicionalment com Lennon-McCartney, i gravada amb 8 preses el 27 de febrer del 1964 als estudis EMI de Londres. La lletra reflecteix la vulnerabilitat i el dolor dels nens dels quals els pares se separen.
0: Aquesta tampoc la coneixia.
1: Tell me why. Per què?
0: Vinga, Robert, molt bé, va, tenim més paraules que ha proposat l'audiència, més senzilles que la de Farmager.
1: Sí, l'audiència que ens acota la música a la temporada que estem vivint, que és el mes de... Do you remember?

0: cançó que em doni més bon rotllo que aquesta.
1: Sí, sí, sí. Però no t'has saltat la norma? De quan és? La faig molt jove.
0: Això és del 1978.
1: En sèrio?
0: Miriam.
1: Doncs la feia
0: no
1: fa dos dies.
0: No havies nascut
1: No, no, exacte, no havia ni nascut. No. Potser l'he vist en alguna pel·lícula de fa poc.
0: Pot ser, sí, perquè ha tingut moltes, aparicions al cinema, de fet, dius bé. Aquest tema d'Earth, Wind and Fire va ser composat per Maurice White, Al McKay i Alec Willis. És el vers icònic setembre 21 o 21 de setembre, que es tracta simplement que encaixava amb el ritme de la cançó i, a més, que coincidia amb la data amb la qual esperaven un fill la parella d'aquest grup. El clàssic va néixer durant la construcció de l'àlbum The Best of Earth, Wind and Fire, del 1978, per després posicionar-se als primers llocs de les llistes més importants de tot el món. September va aconseguir un èxit comercial gegant, del qual ha tingut diferents certificats, reconeixements i presència en pel·lícules i al cinema.
1: Diuen que no és wine, és wind.
2: Què dice usted?
0: Wind and fire.
1: En què estàs pensant, tu?
0: Earth, wind and fire.
1: Ai, tens ganes de cap de setmana, ja, eh?
0: No, i que va, tinc ganes de treballar.
1: Ai, que bon.
0: Bé.
1: Un tamarro, també, aquest, eh?
0: No, és que em posa tan bon rotllo, aquesta cançó. Però ara ve una cosa que m'agradarà molt. I l'Ivan ha d'estar atent.
1: Ui, ja l'he
0: dit. El dit ha d'estar atent. Val, Ivan? No t'he avisat, però t'aviso ara.
1: Ah, molt bé. Això és treballar en previsió, sí, senyors.
0: Sí. Anem una mica més enrere per posar-nos una mica melancòlics. Ah. Bueno.

0: Ai, setembre. Setembre és el mes preferit de Sinatra. Aquest és Frank Sinatra.
1: Sí, és el diumenge de l'any.
0: No només li va dedicar un LP sencer, September of My Years. Ho he dit bé, Ivan? September of My Years, que vol dir setembre dels meus anys. És l'escenari ambiental d'una de les millors cançons. It was a very good year, ho he dit bé?
1: També, també.
0: I és protagonista del seu hit September in the Rain. El setembre és l'arribada de la tardor, és la pèrdua de l'ésser estimat, el desamor que xopa tots i cadascun dels enregistraments que Sinatra va realitzar dedicats a aquesta temporada de l'any. Probablement perquè Sinatra és la millor veu per transmetre tardor. I això ja és tardor?
1: Total. Això sona a Nadal, eh?
0: Ai, jo no volia dir. Bueno, sí que volia dir.
2: Sí!
1: El conec com si l'hagués parit.
0: És que jo quan he pogut portar aquesta cançó, i a més és que aquesta cançó la va cantar després amb Bing Crosby, que Sinatra i Crosby són Nadal, vull dir, és que no hi ha més Nadal que ells dos.
1: Home,
0: ja arriba el Nadal, Míriam.
1: Potser el Pare Noel té alguna cosa a dir.
0: Suposo, però és que estem a 15 de setembre, el dia 23.
1: Ja està, no queda res, no queda res.
0: La tardor astronòmica, per tant ja és Nadal.
1: És més, et diré una cosa, ja estem parlant a la redacció del sopar de Nadal.
0: Bueno, és que clar, se'ns tira el tema del món. Bé, mentre esperem l'arribada del Nadal, anem al mes de setembre,
1: vinga,
0: avançant al mes de
1: setembre,
0: i ens posem en una història. Escolta'm, aquesta cançó té una història al darrere molt colpidora, però per això aquí hem d'explicar històries que hi ha darrere de les cançons. Anem amb Los Enemigos.

0: Aquest tema està inclòs a l'àlbum La vida mata, llançat el 1990. La lletra està inspirada en un cas real que va passar a Galícia, on un adolescent incapaç d'aguantar la pressió dels exàmens del setembre va decidir posar fi a la seva vida. José de Santiago, líder de la banda i parella de la nostra companya Núria Torreblanca, ho va llegir a la premsa i va escriure aquesta cançó relatant els últims pensaments del jove. En José li va dir que el que més el va impressionar va ser una frase de la nota que havia deixat el noi: aneu a buscar el pa, que jo ja no hi aniré. Això és la història que hi ha darrere d'aquest setembre de Los Enemigos.
1: Déu-n'hi-do, quina història més dura. Va, amb què acabem? Quina és l'última paraula que ens portes?
0: Amb tu, carinyo, acabem amb tu.
1: Amb mi? Pues sí. Vinga.
0: Amb tu, que és l'altra paraula breu, escueta, concisa, que ens proposa l'audiència.
1: Tu, t'han proposat?
0: Tu, sí.
1: A veure si volien dir Robert.
0: No, m'han dit tu. I la primera cançó que et porto en aquest tercer i últim bloc es titula precisament Tu. És de Shakira Isabel, Mebarak Ripoll.

0: Aquesta és la Shakira bona.
1: Mira, tu anava a dir, aquesta és la Shakira bona, la de ciega y sordomuda, la
0: pies descalzos.
1: Pies descalzos, ¿dónde están los ladrones? Sí. No? De fet, aquesta cançó està inclosa en el l'àlbum d'estudi d'On estan los ladrones, any 1998. Aquesta cantant colombiana ens ofereix aquesta balada romàntica escrita i interpretada per ella mateixa. La lletra reflecteix una etapa d'amor pur i entrega total, convertint-se en un clàssic del seu repertori, que després va canviar una miqueta el repertori i es va dedicar a llançar darts en Piqué.
0: Bueno, ara
1: i ara, per això, un moment, ens hem de posar seriosos.
0: La més bonica de les cançons.
1: Aquesta que ve ara, no? Oh, és que això que ve ara, senyores, senyors, és romanticisme a la màxima expressió, és una cosa que et posa guapíssim, a més, no? I que t'enamores d'aquesta persona que et canta això i dius, m'he enamorat.
0: Ja està.
1: Estem a Itàlia, és l'any 1978 i aquest home que canta és Umberto Tozzi.

0: A mi em dediquen una cançó que tota l'estona m'estan dient tu ets això, tu fas això. La cançó Tu d'Umberto Tozzi és una de les joies més emblemàtiques del pop italià, una de les grans cançons d'Itàlia. Amb una barreja de balada romàntica i energia rockera, aquest tema es va convertir ràpidament en un himne generacional que va creuar fronteres i que va conquerir cors a tota Europa i a part de l'Amèrica Llatina. És una declaració apassionada on el protagonista es desarma emocionalment davant la figura de la seva estimada. La repetició constant d'això del tu, tu, tu, no és casual. És una manera d'enfatitzar la centralitat d'aquesta persona en el seu univers. Cada vers està carregat de desig, de vulnerabilitat i d'un lliurament total com si tots hi cantés des del més profund de la seva ànima. I ho canta així.
1: I que en castellà també sona
0: superbé. Sí, sí. I acabem amb un homenatge que ens toca fer-lo.
1: Vinga.
0: A ella, a Dolly Parton.
1: Home, i tant.
0: Que ens deixava el 25 d'agost. Jo crec que aquesta història la sap tothom, però per si algú no la sap, l'explico. Tu saps la cançó de And I will always love you de la Whitney Houston?
1: Sí.
0: No és de la Whitney Houston, és de Dolly Parton.
1: Com
0: no? And I will always love you. I will always love you. Va ser escrita i gravada originalment el juny del 1973 per ella, Dolly Parton, la reina del country, que va compondre el tema com un elegant i sincer comiat professional pel seu mentor i company televisiu, Porter Wagoner, marcant la fi de la seva etapa junts per iniciar la seva carrera en solitari. L'origen de la cançó va ser el treball que van fer plegats 7 anys en aquell programa de televisió que presentaven junts. Ella va voler volar sola, però ell es negava a deixar-la marxar. Va fer servir la música per explicar-li la seva decisió sense trecar l'efecte mutu. Espero que això ens passi a tu i a mi algun dia.
1: Totalment. Escolta, però...
0: No, jo no vull que ens passi que ens separem. Si ens hem de separar, que sigui una cançó tan maca com aquesta, no?
1: Home, espero que me la cantis. Però aquí t'ha saltat una mica la norma, perquè el tu com a tal...
0: Love you...
1: Ja, però love you és t'estimo. I love you, t'estimo a tu.
0: You, love you. Però... No? Però és que havíem de fer l'homenatge a Dolly Parton.
1: Perquè, exacte, perquè és la Dolly Parton i perquè és preciosa,
0: vale,
1: aquesta cançó. No deixem la... Que maca, m'has dit. Aquesta serà una de les millors seccions de Paraula de Cançó i estic d'acord amb tu, ha estat preciosa, però encara ens queda una última cançó.
0: Hombre, la traca.
1: La gent ja està nerviosa per saber.
0: Tenim missatges?
1: Repassem les pistes, sí. Tenim algun missatge i algun m'han dit que han encertat.
0: Ah, sí? Que
1: sí.
0: Bé.
1: Repassem les pistes ràpidament.
0: Les pistes. Hem dit Marta Ortega, aeroport de Sevilla, parla del capitalisme, concurs de televisió, Dios nos libre,
1: no sé
0: està cantada en català amb concessions, i tu has dit
1: ungles molt
0: amb
1: llargues.
0: Aquestes coses. I hem escoltat una pista sonora que jo crec que és bastant
1: Vinga,
0: significativa.
1: Escoltem la pista sonora. Home, això se t'ha caigut alguna cosa al terra? O has fet...
0: No sé quin instrument és això o quina veu ho ha fet, però...
1: Algun tranquil. És que...
0: És l'inici de la cançó.
1: Ah.
0: No sé. Algú l'ha encertat? Escoltem els missatges?
1: Vinga, escoltem. Vinga, les notes de veu.
2: Hola, família,
1: hola.
2: Bon dia. A veure, aeropuerto de Sevilla. I la Marta aquesta, Ortega,
1: sí?
2: És que m'ha vingut des d'un principi la cantante Martirio.
1: Ah.
2: Per el Martirio que és a vegades esperant a l'aeropuerto i de la Marta, no sé, por Marta.
1: Marta Martirio. Bueno, Martirio. Molt bé.
0: Ja sabes,
2: Marta, no ho sé. La Martirio, però
1: molt
2: ara
1: bé,
2: la cançó no ho sé.
3: Madre mía, estoy perdida, ¿no? Lo siguiente. Pero perdida, perdidísima.
1: Pues lo he puesto fácil.
3: Madre mía.
4: Ay, no sé, estoy perdidísima. No sé si puede ser la canción de Tu enemigo, de Pablo López, que se ve que ha hecho de manera excepcional una versión en catalán. Bueno, ya me diréis.
5: Bon dia.
1: Bon dia.
5: Pues yo creo que es la canción esta de Rosalía, millonaria. A ver si tengo razón. Oye, ya he acertado dos. ¿Cuál es el premio? Tal vez...
6: La Rosalía. Que eso se que no es culparse millonaria. Si pluguessin sana els bitllets pels aires.
0: Anava a dir una altra pista que era el color verd dels bitllets de 100.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Bravo!
1: Aquesta oient, molt bé. És millonària de la Rosalía.
0: Mira,
1: és veritat que té més mèrit, té molt mèrit la que ha respost al minut 1.
0: Sí, sí.
1: Aquesta oient ha respost ja amb totes les pistes, o sigui, que també és mèrit.
0: Fucking
1: eh?
0: Money Man. Aquesta cançó la va escriure Rosalía Vila a l'aeroport de Sevilla tornant de l'entrega dels Premis Goya del 2019. I la va escriure allà a l'aeroport, la va fer ella, i a Marta Ortega l'hem portat aquí perquè quina milionària hi ha en aquest
1: doncs
0: país?
1: Ella.
0: Marta Ortega parla del capitalisme, El concurs de televisió té a veure amb el videoclip d'aquesta cançó, que està ambientat en un plató de televisió, d'un concurs de televisió. Dios nos libre del dinero és el seu disc anterior de Rosalía.
1: Aquesta no sabia.
0: I està cantada en català amb concessions del Fucking Money Man.
1: I un glas, doncs, evidentment.
0: Les ungles de la Rosalía.
1: De la Rosalía. Deia paraulotes, també podríem...
0: Sí, Fucking Money Man.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda, enmig del debat que s'ha obert aquesta setmana sobre el futur de la IA i dels gegants econòmics que la impulsen, també hem de parlar de l'ús que fem nosaltres de la tecnologia. En alguns casos, del mal ús, creant i difonent continguts violents i discriminatoris. Evitar-ne la propagació viral és la feina dels moderadors de continguts, una tasca vital, però que també suposa una factura personal molt alta, sobretot si les grans tecnològiques menystenen la protecció i els drets d'aquests treballadors. Escoltin el testimoni d'Andreu García a la brúixola d'Onda Cero Catalunya.
2: Anoche no pude pegar el ojo, tuve insomnio. Y esta situación es bastante recurrente. Estábamos expuestos a ver lo que no está escrito. Eso y mucho más.
1: Avui el TCJC ha començat a jutjar aquest cas i el de 2.000 treballadors més que van ser acomiadats de forma massiva el 2025 per Meta, la matriu de Facebook, Instagram o WhatsApp.

0: L'expedient de regulació amb què l'empresa hauria volgut estalviar-se les indemnitzacions milionàries, les possibles indemnitzacions milionàries de molts treballadors que van denunciar seqüeles psicològiques i discriminació laboral com les que hauria patit també l'Andreu. Joan Valentí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Els advocats dels treballadors consideren que Meta i les seves empreses subcontractades van tancar l'oficina de Barcelona per desfer-se de la plantilla i eludir tots els litigis que hi havia pendents a Espanya, un d'ells per discriminació per raó de llengua. Enrique Leiva és advocat del sindicat FEST.
2: La majoria de la gent que parlava en català, en castellà, en portuguès, en italià, idiomes del sud d'Europa, cobraven 6.000, 8.000 euros menys que altres que feien exactament el mateix des d'aquí i que parlaven en suec, en noruec, etc. Això, aquestes demandes els estaven suposant 150-200 milions d'euros només en indemnitzacions en el cas de que haguessin prosperat.
1: Les empreses demandades asseguren que Meta va decidir finalitzar els contractes amb elles i es van pactar els acomiadaments amb el comitè d'empresa.
0: En plana política, el govern català garanteix que la climatització de les escoles estarà completada l'any 2031.
3: Clarament sí, aquest és el compromís que va assumir ahir el president i que desplegarem, com els dic, a diferents departaments implicats, des d'Infraestructures de Catalunya, Economia, Educació i Presidència. Per tant, aquest és el compromís i es farà.
0: Tot i aquesta ratificació, els socis d'investidura i també els partits de l'oposició mantenen els dubtes sobre el finançament d'aquest pla. Ana Util, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. La portaveu parlamentària d'Esquerra, Esther Capella, reclama més concreció a Salvador Illa.
5: I la pregunta que li hem de fer al president de la Generalitat i al seu govern, doncs com ho duran a terme, com treballarà el govern per tenir més recursos i tots els recursos necessaris per fer realitat gran part del que ahir apuntava.
4: Des de Junts, el seu portaveu, Salvador Vergés, creu que l'anunci reforça el tarannà propagandístic del govern socialista.
6: Dos anys de fracassos tapats amb 10 anys de promeses.
0: I els sindicats i plataformes valoren positivament l'anunci del president sobre les millores del sector educatiu, tot i que demanen que siguin fets i no promeses. Ferran Cuixart, bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, destaquen que les mesures anunciades són positives, però ho verbalitzen amb diferents nivells de confiança. Aleix Vidal, de la plataforma Aules que cremen, assegura, però, que no surten els números, i Eduardo Núñez, de Comissions Obreres, apunta que és un pas endavant.
8: Estem bastant acostumats a promeses que després es transformen en res,

0: perquè la realitat a les escoles i a les aules és una i els números i les notes de premsa i els titulars que ven al Departament d'Educació estan sempre molt allunyats.
1: Doncs serà un pas endavant important per una realitat que és necessària en els centres educatius perquè cada cop la situació és més difícil.
2: I ambdós demanen celeritat a l'hora de negociar i tramitar l'augment del 6% del PIB per al sector educatiu, ja que diuen permetria millorar el sistema.
3: L'educació no és ni molt menys l'únic problema que preocupa el govern i també els catalans. La inflació se situa ja en el 4% i consolida la pujada més alta des del març del 2023.
4: L'electricitat, el gas i altres combustibles són els impulsors d'aquest creixement dels preus amb un increment del 10% respecte de l'agost de l'any passat.
3: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
5: Bona tarda. La final de la Champions masculina del 2029 es jugarà al Camp Nou. Així ho ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA en la reunió que ha mantingut a Tessalònica, a Grècia. Hansi Flick ha assegurat que estarà present en aquesta final al 100%, però que no sap si en qualitat d'entrenador o d'aficionat del Barça. El tècnic alemany també ha assegurat que Lamine ha fet mèrits per guanyar la pilota d'or, però matisant que hagués preferit que no ho hagués dit públicament. I l'Espanyol juga a les 7 contra el Rayo Vallecano a l'estadi de Butarque, en el partit que obre la 6a jornada de Lliga.
3: Fem un cop d'ull a la previsió del temps. Jordi Oriós, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui continua l'estabilitat a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i les temperatures màximes, sense grans canvis, continuen eixos valors significativament elevats a la depressió central de Lleida i de Tarragona i a les valls al sud del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. Demà la situació es complica a la tarda, amb ruixats i tempestes especialment a la meitat oriental i al Pirineu, que a Barcelona i Girona podran ser localment forts, sense descartar que siguin molt forts i persistents i vinguin acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent. Perill important al Pirineu de Girona, al Prepirineu de Barcelona i així com al litoral i al prelitoral per acumulats de més de 100 litres per metre quadrat en 3 hores. Les precipitacions i les tempestes a la nit podran arribar també al litoral nord de Tarragona. Pel que fa a les temperatures, demà en descens serà localment notable al cas de les màximes al Pirineu. El dijous continuaran baixant les temperatures. És una informació d'EMET.
3: Gràcies, Jordi. Passen 6 minuts a 2:45 de la tarda al control tècnic Dani Sánchez.
7: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
3: Ho dèiem en portada, avui ha començat a Barcelona el judici per l'expedient de regulació que va suposar l'acomiadament de més de 2.000 moderadors de contingut de Meta l'any 2025. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de jutjar si aquest procediment estava realment justificat o va ser, Joan, una via encoberta per traslladar l'activitat a altres països.
8: Tots aquests treballadors formaven part de la plantilla de CCC, Barcelona Digital Services, que després va ser absorbida per la canadenca Telus International, l'empresa subcontractada per Meta per filtrar imatges i textos extremadament violents i evitar que aquests es fessin virals a Facebook o Instagram. L'empresa ha al·legat que va fer fora els treballadors perquè l'activitat simplement es va extingir. En canvi, els demandants i els seus advocats creuen que no hi havia una causa real per acomiadar la plantilla i que el que va fer va ser traslladar l'activitat a Àustria, Alemanya i Eslovàquia, amb, en altres paraules, una deslocalització encoberta. Si el TSJC estimés la demanda, podria arribar a declarar la nul·litat dels acomiadaments i ordenar la readmissió dels treballadors. Els demandants calculen que l'impacte econòmic superaria els 90 milions d'euros.
3: És un judici impulsat per les denúncies de moderadors de contingut, una figura que hi ha darrere de les xarxes socials necessària, però també delicada. Són les persones que revisen el contingut que es publica i retiren els continguts que incompleixen les normes de la plataforma. I això vol dir veure cada dia imatges que la majoria d'usuaris no arribarem a veure mai.
8: L'Andreu García és un dels treballadors que feia aquesta feina des de Barcelona. Ens explicava a La Brúixola que els moderadors poden trobar-se pràcticament amb qualsevol cosa, des de discursos d'odi o amenaces fins a continguts de violència extrema, abusos a menors o maltractament d'animals.
9: Piensa en todo lo que puede haber. Nosotros ya lo hemos visto. Evitar que otras personas lo vean. Muchas veces el contenido ya ha sido propagado y nos encontramos que hay 50.000 visitas. Nuestro trabajo era evitar que esas 50.000 se convirtiesen en 50 millones.
8: Com ell mateix explica, tot aquest contingut que precisament es retira perquè no arribi a milions d'usuaris, l'han de veure primer els moderadors. L'empresa disposava d'alguns recursos per afrontar aquesta exposició, però segons l'Andreu, eren insuficients.
9: Una cosa es tener una actividad para eliminar las últimas imágenes de la cabeza o algo poco más de...

0: inmediato, pero existen recursos mucho más elaborados, una preparación, un seguimiento, y esto ya te digo que era casi que inexistente.
1: I una de les conseqüències que diu que pateix arran de la feina és l'insomni. Fins i tot entre els treballadors que creien gestionar millor aquesta càrrega emocional, hi havia situacions que acabaven passant factura.
2: Una factura personal que també tindrà una deriva judicial. De fet, al gener del 2024, un jutjat de Barcelona va considerar que els trastorns psicològics soferts per un moderador no eren una malaltia comuna, sinó un accident laboral. Per tant, Joan, aquesta qüestió és una altra font de litigi. La pregunta és si l'empresa va fer tot el possible per evitar o minimitzar els danys psicològics dels seus treballadors.
1: Exacte. Diversos treballadors han denunciat que l'empresa no tenia els protocols de prevenció necessaris per protegir psicològicament els treballadors que s'exposaven diàriament a contingut molt delicat. El Robert Castro, un dels principals advocats de Bastet, el bufet que representa els treballadors en aquest cas, explica als micròfons d'Onda Cero Catalunya la gravetat de les seqüeles que pateixen els moderadors de contingut que van ser acomiadats per Telus.
3: Són quadros psiquiàtricos graves. Hablamos de depresión mayor, hablamos de trastorno de estrés postraumático, porque han estado expuestos durante muchos años a ver lo más terrorífico de este mundo, de esta humanidad.
1: I aquest, Gavi, no és l'últim litigi. De fet, són tres els fronts oberts pels treballadors contra Telus. Hi ha també oberta una causa per discriminació salarial. Asseguren que, per fer exactament la mateixa feina, l'empresa pagava menys als treballadors amb passaport espanyol, italià i portuguès que els nascuts a França, Holanda, Israel i països nòrdics. Aquesta discriminació laboral ja va ser reconeguda per una sentència judicial el 2024 i ara més treballadors s'han sumat a la causa amb noves denúncies. De fet, els advocats consideren que l'acomiadament volia posar fi a aquesta demandes i les seves corresponents indemnitzacions.
2: El debat de l'ús de les pantalles, les xarxes socials, els continguts que es consumeixen han donat un pas més enllà després de la polèmica oberta per l'enginyer d'Anthropic, Jacob Coxon, qui ha advertit dels suposats riscos existencials de la intel·ligència artificial. Coxon assegura que els mateixos desenvolupadors d'IA creuen que aquesta tecnologia podria posar en perill la humanitat abans que acabi la dècada. Des de Catalunya, però, els experts demanen no ser alarmistes amb aquest tema, tot i ser favorables al control i a la regulació. Montse Valls, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Sí, la presidenta de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial, Aida Valls, considera que aquests missatges són excessivament pessimistes. Tot i admetre que hi ha riscos reals, recorda que les intel·ligències artificials continuen sent programes informàtics sense consciència pròpia ni autonomia total. Això sí, adverteix que la principal amenaça passa per un ús malintencionat de la tecnologia. Són declaracions a la ciutat d'Onda Cero.
5: Poden robar-nos dades de forma molt més fàcil, no? Això, les seves estafes i coses d'aquestes que abans havien de fer, no? Lo típic de les pel·lícules. Necessitaves un hacker que havia estudiat no sé quants anys. Pues clar, moltes d'aquestes coses que abans, diguéssim, estaven controlades, no? I feien alguns delinqüents molt puntuals, ara podrien fer-se molt més massivament.
4: És per això que defensa que qualsevol sistema amb capacitat d'actuar de forma autònoma ha d'estar supervisat per persones i sotmès a mecanismes de validació. Pel que fa a la regulació, Valls destaca que Europa és una de les regions que més ha avançat en aquest àmbit, però admet que la velocitat amb què evoluciona la tecnologia dificulta que les normes avancin al mateix ritme. Amb tot, insisteix que el futur de la intel·ligència artificial passa per establir barreres de seguretat i controls internacionals que garanteixin un desenvolupament responsable.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, intenta marcar l'agenda política amb una aposta de llarg recorregut en matèria d'educació.
6: Com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques.
2: Aquest va ser un dels grans anuncis en la conferència d'ahir al vespre a les Drassanes de Barcelona, però no l'únic, n'hi ha dos més. Destinar educació al 6% del PIB i un tercer, que vincula el món educatiu amb la crisi climàtica. Ahir mateix es va comprometre a climatitzar les 2.500 aules públiques catalanes abans del 2031 i avui mateix la consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha garantit que compliran amb la seva paraula. Parlem d'una inversió estimada de fins a 2.500 milions d'euros. Sobre el paper, la xifra és impressionant, però la lletra petita del finançament encara deixa dubte. Ricard Jiménez ens en informa, ens en dona més detalls des del Palau de la Generalitat. Ricard, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi. Si analitzem com es reparteix el pastís, veiem que la Generalitat només assumeix directament una porció molt petita del total. Dels 2.500 centres que s'han de climatitzar, el compromís directe de la Generalitat permet posar a punt 100 centres abans que acabi l'estiu del 2028, a raó d'un milió per escola o institut. La resta, pràcticament 2.430 escoles, es deriven a la col·laboració amb els ajuntaments o empreses de climatització privada. I aquí trobem la gran taló d'Aquiles d'aquesta mesura. Amb l'ombra d'unes eleccions municipals a l'horitzó i possibles canvis de color polític als consistoris, refiar-se que els ajuntaments inverteixin i avancin els diners deixa coix al pla. Si els municipis s'ho miren amb reticència o canvien de prioritat, més del 90% del parc es podria quedar sense tocar. Ara bé, la consellera portaveu Sílvia Paneque ha esvaït tots els dubtes assegurant que cap ajuntament, governi qui governi, rebutjaria climatitzar les aules municipals, comprometent-se també a mobilitzar tots els recursos que faci falta per tenir el pla enllestit abans que acabi el curs 2030-2031.
8: Clarament sí, independentment dels cicles electorals, perquè insisteixo, aquest és... Vaja, li dic d'una altra manera, no crec que trobéssim a Catalunya cap ajuntament, sigui del color que sigui, que es mostrés contrari a la climatització de les aules. És un objectiu clarament compartit.
7: Pel que fa al compromís d'invertir el 6% del PIB en educació i l'impuls d'una ronda de contactes amb els partits per obrir un debat sobre com remodelar el sistema educatiu català, Paneque no ha concretat com redistribuirien els recursos per arribar a aquest objectiu de despesa i tampoc ha calendaritzat les trobades amb els partits. Ha confirmat, però, que Aliança Catalana i Vox rebran la invitació del govern.
2: En el capítol de reaccions, tot i l'ampliació d'aquestes explicacions per part del govern, els dubtes encara hi són, també entre els socis d'investidura, tot i que els comuns creuen que ella fa curt, Anna.
9: Sí, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, veu en el discurs d'Illa un excés de triomfalisme. Tot i això, li ha reclamat que acceleri la seva aposta per redreçar la situació de l'educació a Catalunya.
10: Algú que comença ara la secundària pot passar els 4 cursos sense climatització a les aules. I per això li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2, perquè sabem que es pot fer. És fàcil? No. Però al final fer política també és prioritzar i en aquest país ens gastarem 430 milions d'euros en una variant.
9: Des d'Esquerra, la seva portaveu a la Cambra Catalana, Esther Capella, valora positivament les propostes d'Illa, tot recordant que algunes d'elles han sortit des de les files dels republicans. Tot i això, Capella considera que el president català ha d'explicar d'on sortiran els recursos econòmics per fer-les realitat.
11: I ahir tenia una oportunitat de fer-ho i no ho va acabar fent. I, per tant, està molt bé això de fer titulars, però la ciutadania, els ciutadans i les ciutadanes, esperem dels nostres governants i esperem de les nostres institucions que ens responguin a les preguntes que ens formulem a diari i que ens ofereixin solucions als problemes que tenim a diari.
9: Una crítica que també li han llançat des del principal partit de l'oposició, Salvador Vergés, és el portaveu del grup parlamentari de Junts.
12: D'on pensa treure aquests recursos? Què pensa retallar? Això són 7.000 milions d'euros més que cal afegir a educació. Òbviament, parlar d'això no es pot fer si no és defensant el concert econòmic a Madrid, tal com estem fent Junts per Catalunya.
9: Vergés creu que Illa està tapant amb la seva conferència els seus 2 anys de fracàs, en paraules seves. Des d'aquest punt de vista, la portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, demana al govern que es posi les piles.
13: Ayer también el presidente nos pedía o pedía elevar el listón. Y mire, con eso estamos de acuerdo, sí. El primer listón que tiene que elevar este gobierno es el suyo propio. Cataluña no necesita más discursos, necesita resultados.
9: El portaveu de Vox, Joan Garriga, creu que el problema són les prioritats del govern socialista.
14: No necessitem aquest tipus de conferències que són només propaganda. I sí, necessitem canviar de polítiques, necessitem més recursos, no necessitem més recursos materials i econòmics, sinó canviar de prioritats.
2: Doncs els sindicats a priori valoren positivament l'anunci del president de la Generalitat sobre les millores del sector educatiu. Això sí, Ferran, demanen que no siguin promeses i que es traslladin en fets.
15: I és que desconfien que sigui un anunci electoralista. Si no és així, diuen, es tracta d'una gran mesura i un gran pas endavant. Arribar al 6% del PIB permetria solucionar un infrafinançament que ve de lluny, diuen, i permetria també contractar més treballadors, per tant, més mans, universalitzar l'educació dels 0 als 3 anys i garantir un sistema de menjador per a tothom. La portaveu veu d'Ustec, Yolanda Segura, ho celebra, però demana que no es quedi en promeses. Són declaracions a Onda Cero.
16: Però això no poden ser només promeses, s'ha de concretar en realitats, s'han de concretar en calendari de negociacions i, sobretot, s'ha de concretar en que aquest 6% ha de ser per blindar l'escola pública.
15: I reitera, com hem escoltat, que la pública ha de ser la gran beneficiada d'aquest gran pacte educatiu del que ella ha tret pit, un pacte que serà a través d'un debat amb el Consell d'Educació de Catalunya i dels diferents actors del sector per fixar mesures i objectius. Per això, lamenta

0: que potser, diuen, ralenteixi la seva aprovació. Recordem que es tracta d'una petició d'ILP que ja es troba al Parlament de Catalunya. Des de Comissions Obreres demanen accelerar la seva tramitació, celebren que es vulgui buscar un consens ampli, com també la climatització de les aules. Escoltem Eduardo Núñez, secretari general de la Federació d'Educació del Sindicat.
1: Doncs serà un pas endavant important per una realitat que és necessària en els centres educatius, perquè cada cop la situació és més difícil, no? El desenvolupament de la feina en els centres, però lògicament nosaltres som més exigents, no?
0: I encara més desconfiats es mostren des de la plataforma Aules que cremen. El seu portaveu, Aleix Vidal, es mostra escèptic. En declaracions a Onda Cero, critica que els anuncis i el que es viu a les aules són realitats molt diferents, diu, i veu les mesures inassumibles.
2: Bàsicament perquè, a més, no sabem d'on sortiran tants diners, però també a nivell temporal es fa bastant inconcebible que si en 2 anys pensen climatitzar 100 centres, després, amb els 3 anys següents, en climatitzin, no sé si tocaria 600 per any.
0: I critica que, mentre no s'apliquin aquestes mesures, els nens i nenes, diu, seguiran fent classes a més de 30 graus.
3: En plana política, acabem aquesta plana política amb un apunt que ens arriba des de Madrid, última hora. Es confirma ja oficialment el que ja intuíem. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident Carles Puigdemont i també de l'exconseller Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. Així, doncs, estarà a l'espera del que acabi decidint el Tribunal Constitucional. Obrim plana econòmica. Avui hem conegut les dades de l'IPC i no són bones. La inflació puja a Catalunya i se situa en el 4%, 5 dècimes més que el mes d'agost.
0: Sí, són dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. L'indicador encadena ja 4 mesos d'increments als resultats des del 3% que es va marcar, recordem, el mes d'abril. Unes pujades de preus impulsades pels carburants, la benzina i el gas, arran del conflicte, com venim comentant, a l'Orient Mitjà. Electricitat, gas i, com diem, altres combustibles lideren els encariments amb un increment del 10,6%. El govern espanyol va augmentar a principis de setembre la rebaixa de l'impost sobre els hidrocarburs, però encara que no s'ha notat el seu efecte, també s'encareix la cistella de la compra, els ous, els llegums, el peix fred i també les espècies. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou l'energia i els aliments, ha estat del 2,8%, 2 dècimes més que el mes anterior. Per províncies, Girona lidera aquesta inflació amb un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4%, Lleida un 4,2%, mentre que més moderades queda Barcelona amb un 3,8%.
3: D'altra banda, també us expliquem que l'ampliació de l'aeroport del Prat sembla que comença a agafar forma. Avui el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Hora 3, el Pla d'Inversions d'Aena, que inclou una inversió ja de 1.700 milions d'euros per modernitzar la infraestructura catalana. La demarcació de Barcelona ha viscut un estiu amb més incendis i amb més superfície afectada per les flames que anys anteriors. És el balanç de la campanya forestal que ha presentat avui la Diputació, que reflecteix que enguany hi ha hagut una 30 d'incendis més que l'any passat, cosa que representa un creixement del 24%. Però la dada més cridanera és la de les hectàrees cremades. Han passat de 160, Anna, a prop de 1.200.
4: Sí, per tant, s'ha multiplicat per més de 7 el terreny afectat pel foc a la província de Barcelona. Malgrat tot, des de la Diputació es mostren relativament optimistes. És el que ha dit el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
5: Tot i que hem tingut 1.182 hectàrees afectades a la província de Barcelona, el que sí que és obvi és que estem optimistes per una raó, perquè podria haver estat molt més. I gràcies a la tasca preventiva que s'ha fet per part de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments, d'alguna manera tota aquesta tasca preventiva ha servit perquè això no n'és a més.
4: Fàbrega ha posat d'exemple la franja de protecció que va aturar el foc de Sant Andreu de la Barca o la gestió forestal prèvia que va permetre que l'incendi de Carme a l'Anoia no anés a més.
6: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
3: Repassem els esports amb el Víctor Lozano, la final de la Champions, Víctor, al Camp Nou.
7: El comitè executiu de la UEFA

0: ha escollit el recinte blaugrana com a seu de la final de la Champions League masculina del 2029, que es disputarà el 2 de juny d'aquell any. La decisió s'ha adoptat en la reunió oficial que aquest organisme ha celebrat avui a Tessalònica, Grècia. Així doncs, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions League 30 anys després. L'anterior va ser el 1999, amb la victòria del Manchester United sobre el Bayern de Munic per 2-1. N'hi va haver, però, una més, el 1989, amb el triomf del Milan davant l'Steaua de Bucarest per 4-0. Hansi Flick ha assegurat que estarà en aquesta final, però que manca saber en qualitat de què.
1: I'm 100% there.
2: Estaré al 100%. Que estaré seguro. No, como entrenador o como aficionado ya veremos.
3: As a coach, please.
2: Ya veremos, no se sabe lo que puede pasar en el fútbol, pasa de todo. Desde luego estoy disfrutando aquí, en Barcelona, entrenando al Barça. Es un equipo fantástico, pero bueno, al final no se sabe lo que puede pasar.
0: Flick ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa prèvia al partit que el Barça jugarà demà contra el Real Racing Club de Santander al Camp Nou. El tècnic alemany també ha assegurat que Lamine ha fet mèrits per guanyar la pilota d'or, prometisant que ell hagués preferit que no ho hagués dit públicament.
2: Y para mí, yo creo que él es sincero y tiene esta confianza en sí mismo y lo está demostrando en este principio de temporada, lo bueno que es excepcional. Y creo que forma parte de eso. Quizás preferiría que no fuera así, pero él lo está diciendo, lo hace así, tiene esta confianza, dice que quiere ganar el balón de oro. Y eso es muy importante también para él como futbolista, ese trofeo. Y bueno, es sincero porque tiene esa sensación y tenemos que aceptarla. Y yo le apoyaré, desde luego.
0: Aquest partit entre el Barça i el Racing de Santander es jugarà 9:45 de la nit al Camp Nou.
4: I avui arrenca la sisena jornada de Lliga.
0: Amb el partit que l'Espanyol jugarà contra el Rayo Vallecano a l'exili de l'equip madrileny, l'estadi de Butarque. Els de Manolo González són vuitens amb 7 punts i venen de guanyar el camp de l'Osasuna. El tècnic gallec reivindica la figura del seu golejador, Roberto Fernández, autor de 5 gols a la Lliga.
5: El veritable potencial golejador, si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, és una cosa òbvia. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera divisió, marqui a tots els partits i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. O sigui, aviam si anem pam a pam. Roberto, perquè ara potser està a 2 partits o 3 que no marca, i direm que Roberto està molt malament. No? I Roberto està fent el que fa sempre, amb la gran sort que ara mateix estan caient per ficar-les a dins. Llavors hem d'anar amb cura i tenir en compte que el que està fent Roberto ara mateix és molt, molt complicat, i més a clubs que no són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc.
0: Manolo té la baixa de Jofre Carreras amb molèsties al pubis. Aquest Rayo Espanyol es jugarà a les 7 de la tarda. Més tard, a les 8, l'Alavés rebrà el València, Mendizorroza, i a 9:45 el Real Madrid s'enfrontarà a l'Elx, al Martínez Valero. Per aquest partit, José Mourinho ha convocat a tots els futbolistes, a excepció dels lesionats Militao, Mendy i Rodrigo. El tècnic portuguès confia en que en 3 mesos l'equip estarà al seu millor nivell.
6: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No, cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor de lo que estamos hoy, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad. La capacidad que tengo es que cada partido, cada entrenamiento, el objetivo es siempre mejorar.
0: El Betis, per la seva banda, va guanyar el Villarreal per 1-2 a l'estadi de la Ceràmica en el partit que tancava la 5ª jornada de Lliga. Amb aquesta victòria, l'equip andalús es col·loca segon a la classificació, empatat a punts amb el Real Madrid i a 3 punts del líder, el Barça. Al Girona, el club ha informat que Brian Hill s'ha fet una lesió a l'isquiotibial de la cama dreta i s'haurà d'estar entre 2 i 3 setmanes de baixa. Canviem d'esport, bones notícies al Barça de bàsquet, ja que Darío Brizuela no té cap lesió greu. Les proves que li han fet al jugador blaugrana han descartat lesions òssies i articulars després del cop que va rebre en la final de la Lliga Catalana. En canvi, el pivot senegalès de l'Ilerna Lleida, Otumán Diagne, té una ruptura del lligament creuat anterior del genoll esquerre i diu adéu a la temporada. I un fitxatge bomba a la Lliga ACB, el València Bàsquet, s'ha fet amb els serveis de Nikola Mirotić, que signa amb l'equip taronja per una temporada més una opcional. I atenció, que podria debutar dissabte a la Supercopa d'Espanya, precisament contra el Barça, al Pavelló Olímpic de Badalona.
4: Víctor Lozano, gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda.

0: muscular en el muslo izquierdo. Y en baloncesto, dos movimientos destacados hoy en el mercado de fichajes. Valencia Basket ha anunciado la contratación de Nikola Mirotić, que va a vivir así su tercera etapa en la ACB tras pasar por Real Madrid y Barcelona, mientras que precisamente el conjunto blanco hará oficial en las próximas horas la llegada del escolta norteamericano Nick Smith Jr., que ya viaja hacia Madrid para firmar su nuevo contrato con el Real Madrid.
1: Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 5, las 4 en Canarias.
2: Sergio madruga para correr, Marta va a natación al salir de trabajar y María sale en bici todos los findes. David, bueno, David también sabe disfrutar del deporte, pero a su manera, desde el sofá, mientras baja la basura o saca al perro. Escucha Radio Estadio Noche, tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis, con Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: En Onda Cero, por fin, con Cantizano.
4: Hola, esto te interesa.
5: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
4: ¿Y lo del sorteo?
5: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
7: Entrenar és molt més que fer esport. És sentir-te bé, anar més enllà i gaudir de la vida. Els clubs Eurofitness compten amb les millors instal·lacions i un equip que t'acompanyarà en cada pas. Vine a conèixer els nostres clubs i descobreix un espai on cuidar-te, millorar i compartir l'energia de superar-te cada dia.
8: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
9: El Liceu inaugura temporada amb Aïda de Verdi, una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
10: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
11: La brúixola amb Lola Sorribas.
12: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, que ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula del seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
13: Hola, molt bona tarda.
12: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
13: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
11: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La Brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
14: Gabriel Jesús.
15: Què? M'encanta el fitxatge.
14: Ah, sí?
15: Jesús. M'encanta. Em sembla una alternativa. Qualitat, preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, noi, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
16: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
17: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
14: Ah.
17: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
14: També.
11: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a La Brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Barcelona.

0: saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè de fet ja ho diuen, no? Que a la taula ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
1: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
2: No està convidat, no, no. No se l'ha convidat.
1: No, el mòbil ha d'estar fora.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Aquest dimecres, des de 2:15, Futbol Club Barcelona, Racing de Santander a Onda Cero Catalunya. Els blaugranes cercant un 6 de 6 en victòries a la Lliga davant un nou tornat a Primera Divisió. Viu en directe la transmissió al Radio Estadio a 2:15 de la nit i tota la prèvia una hora abans, a 8:40, a la brúixola de Radio Estadio. Barça Racing de Santander, a Onda Cero Catalunya.
3: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.

0: de una cita en un hotel de Jerez, quedan dos amigas a tomar café, miran la taza y empiezan a investigar qué hay detrás de esta taza, que está cerrada la fábrica con más de 180 años de historia. Esto hay que solucionar. No puede ser. Carmen Granja, directora general de La Cartuja, muchísimas gracias por hablarnos de este milagro.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Milagro económico y también histórico. Un abrazo muy grande.
1: Adiós.
0: ¿No te parece increíble?
2: Bueno, es que...
0: Y da esperanza, ¿verdad? Con claro todo lo que se sí. cierra, con todos los recuerdos que se van perdiendo porque se cierran las fábricas, las tiendas, y, o porque fallece la gente que se ha marejado con estos objetos.
2: Y la sabiduría que han recuperado, con lo que han dicho.
0: Trabajadores que hacía 20 años que no estaban.
2: Efectivamente.
0: Hace 20 años que no estaban. Bueno, hacemos una pausa y todavía nos queda el búho, Juan Soto Ibáñez.
3: Por fin.
4: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
6: Medisur. Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
7: Pates la piara, más buenos que el pan.
8: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
9: Disfruta por ser del club con el 2x1 en el yogur griego natural Oikos Pack de 4. Comprando 2, acumulas 2,45 € en tu próximo cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti hasta el 23 de septiembre.
10: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
11: Onda Cero Barcelona. La teva ràdio.
12: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Ashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
13: A Onda Cero Catalunya, la borsa.
14: L'IBEX 35 no acaba d'aixecar el cap, però almenys conté la forta caiguda dels últims dies a causa de l'increment del preu del petroli i la pressió del deute. Avui el parquet espanyol s'ha mantingut en els 19.500 punts. Acciona Ener, Acciona i Repsol encapçalen els guanys, mentre que Puig, Solaria i Inditex són les empreses amb més pèrdues.
13: Onda Cero Catalunya, la informació a prop teu.
15: La brúixola amb Lola Sorribas.
16: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
17: Hola, molt bona tarda.
16: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
17: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs, són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
15: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
18: Dissabte 19 de setembre, Pals celebra la Fira de l'Arròs amb degustacions, show cookings i activitats per posar en valor el producte més emblemàtic del municipi. A Tortosa arriba l'Ebre Beer, la mostra de cerveses artesanes de les Terres de l'Ebre amb tastos, gastronomia i música en directe. La Ràpita acull diumenge 20 el 16è vermut literari en barret, una trobada de llibres, poesia, música i vermut a l'aire lliure. A Barcelona, el Festival B reuneix alguns dels noms més destacats de l'escena musical emergent del 17 al 19 de setembre. I a Balaguer, teatre i titelles per als més petits amb l'espectacle familiar El peix irisat, que serà el dissabte 19.
15: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. Onda Cero.es

0: Pau? És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
1: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió... No sé, a mi em costa creure...
2: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
3: Ah.
2: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
4: També.
5: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. La ciutat, amb Míriam Frank.
6: Doncs una temporada més als dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes al doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
7: Gairebé 3 hores.
6: Per això. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan.
7: I a més els cas. Resulta que en aquella època, el com més estaves elevat en el tema militar,
6: sí,
7: doncs el cas feia referència a la
6: teva...
7: Estatus, no? I estaven fets amb pell, amb teixit, on havien cosir ullals de port senglars. Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el cas, millor era el teu estat. Per tant, es creu que l'Odisseu portava un cas fet d'ullals d'uns 50 port senglars salvatges caçats.
5: La ciutat, de dilluns a divendres, de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Frank. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona, la Virreina, Centre de la Imatge, acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges, Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva 5ª edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Barcelona.
9: Casi las 7 de la tarde, llega ahora La Brújula con Marta García Ayer. Nosotros volvemos mañana desde las 3. A todos y a todas, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós.
10: Por fin, con Cantizano.

0: Queda vist per sentència el judici sobre un dels tres fronts oberts entre l'empresa Telus i els seus antics treballadors, moderadors de continguts de Meta. Ahir a la brúixola escoltàvem precisament la veu d'Andreu García, un dels 2.000 treballadors que, després de molts anys protegint els usuaris de veure imatges de violència de tota mena, va ser acomiadat de la nit al dia. Avui parlarem amb un dels advocats que representa aquests treballadors que denuncien una falta de prevenció dels danys psicològics derivats de la feina. Ens ho explicava l'Andreu d'una forma ben clarificadora.
1: Piensa en todo lo que pueda haber. Nosotros ya lo hemos visto. Yo, por ejemplo, anoche no pude pegar el ojo. Tuve insomnio. Y esta situación es bastante recurrente.
0: Doncs a la brúixola d'avui volem fer seguiment d'aquesta qüestió i analitzar el recorregut jurídic que pot tenir aquest perjudici que afecta tants treballadors que s'han sentit desemparats després de consumir diàriament i gairebé sense descans durant 8 hores al costat més fosc de l'espècie humana. Més enllà d'això, quins altres punts cardinals tindrem a la brúixola d'avui? Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Doncs desgranarem l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb què acabàvem el programa d'ahir, la climatització de 2.500 aules públiques catalanes. Escoltarem les concrecions d'aquest pla i les reaccions polítiques i sindicals a aquesta mesura.
0: Tornarem a parlar avui de la llei d'amnistia perquè des del Tribunal Suprem el jutge Pablo Llarena ha rebutjat aplicar la mesura de gràcia a Puigdemont i a Comín pel delicte de malversació després de la sentència del TJUE que l'avalava. Això en una brúixola en què també tindrem secció de salut mental de la mà del nostre psicòleg David Cueto. Avui parlarem del ciberassetjament.
2: I tancarem en plana internacional descobrint el projecte del fotògraf Diego Zapatero en què immortalitza la tradició ancestral de dansa i teatre de màscares a l'illa indonèsia de Java, una tradició que avui ja és residual.
0: Tot plegat gràcies a la tècnica de Vicenç Armero. Vist per sentència el judici que determinarà si l'acomiadament massiu de moderadors de Meta Barcelona va ser il·legal. Fa un any i mig, prop de 2.000 moderadors de contingut de la Torre Glòries de Barcelona es van quedar sense feina de la nit al dia. L'empresa responsable de l'ERO va ser Telus, subcontractada per Meta. Després de diversos ajornaments, avui s'ha celebrat finalment el judici que ha de determinar si aquell acomiadament col·lectiu va ser legal i avui mateix la vista ha quedat ja per sentència. Ahir ja en parlàvem amb l'Andreu García, un dels exmoderadors demandants. Telus ha acumulat diversos litigis amb els seus antics treballadors relacionats amb assumptes discriminatoris salarials, amb presumptes discriminacions salarials i amb la prevenció dels danys psicològics derivats de la feina. Avui, però, el focus estava posat exclusivament en la legalitat de l'ERO, Joan.
2: I la clau del judici ha estat esbrinar per què es va produir aquell acomiadament massiu. Els treballadors representats pel sindicat FIST sostenen que l'ERO va ser una maniobra per traslladar l'activitat a altres països europeus i evitar, d'aquesta manera, els litigis que l'empresa tenia oberts a Espanya. Ho explica l'advocat del sindicat, Enrique Leiva.
3: Però en termes econòmics, el problema el tenien amb l'al·luvió de demandes. Això, aquestes demandes els estaven suposant 150-200 milions d'euros només en indemnitzacions en el cas de que haguessin prosperat. I això no entra dintre de l'equació de beneficis d'aquestes transnacionals i per això pensem que és el motiu que va moure a tancar la paradeta a Barcelona.
2: Telus, en canvi, defensa que el tancament responia a motius productius i organitzatius, una justificació que, assegura, també va avalar Inspecció de Treball.
4: No hay causa económica. La causa del expediente fue organizativa y productiva. Y el inspector actuante menciona, así las cosas, el presente expediente se motiva por causas productivas vinculadas a la reducción de la actividad de la compañía en Barcelona y organizativas como consecuencia de la disminución drástica de la demanda de servicios.
2: Així ho explicava una advocada de CCC, que és l'empresa que finalment va ser absorbida per la canadenca Telus. Després d'escoltar les dues parts, el judici ha quedat vist per sentència. Ara serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui haurà de decidir si l'acomiadament de prop de 2.000 treballadors s'ajustava o no a la legalitat.
0: I ho dèiem, aquest és només un dels tres fronts judicials oberts entre Telus i els seus antics treballadors. Un altre analitza si l'empresa va protegir adequadament la salut mental dels moderadors de contingut. Empleats, recordem-ho, encarregats de retirar de les xarxes socials aquelles imatges de violència, abusos o altres continguts especialment sensibles pels usuaris.

0: Precisament sobre aquest procediment en parlarem d'aquí uns minuts amb Robert Castro, que és un dels advocats que representa els treballadors en aquesta causa. Abans, però, fem un cop d'ull a altres informacions de la jornada d'avui. El president de la Generalitat, Salvador Illa, intenta marcar l'agenda política amb una aposta de llarg recorregut en matèria d'educació.
1: Com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques.
0: Aquest va ser un dels grans anuncis en la conferència d'ahir al vespre a les Drassanes de Barcelona, però no va ser l'únic, n'hi ha dos més. Destinar a educació el 6% del PIB i un tercer que vincula el món educatiu amb la crisi climàtica. Ahir mateix es va comprometre a climatitzar les 2.500 aules públiques catalanes abans del 2031 i avui mateix la consellera portaveu Sílvia Paneque ha garantit que compliran amb la seva paraula. Parlem d'una inversió estimada de fins a 2.500 milions d'euros. Sobre el paper, les xifres impressionen, però la lletra petita del finançament deixa dubtes. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Si analitzem com es reparteix el pastís, veiem que la Generalitat només assumeix directament una porció molt petita del total. Dels 2.530 centres que s'han de climatitzar, el compromís directe de la Generalitat permet posar a punt 100 centres abans que acabi l'estiu del 2028, a raó d'un milió per escola o institut. La resta, pràcticament 2.430 escoles, es deriven a la col·laboració amb els ajuntaments o empreses de climatització privada. I aquí trobem el gran taló d'Aquiles d'aquesta mesura. Amb l'ombra d'unes eleccions municipals a l'horitzó i possibles canvis de color polític als consistoris, refiar-se que els ajuntaments inverteixin i avancin els diners deixa el pla coix. Si els municipis s'ho miren amb reticència o canvien de prioritat, més del 90% del parc escolar es quedaria sense tocar. Ara bé, la consellera portaveu Sílvia Paneque ha esvaït tots els dubtes assegurant que cap ajuntament, governi qui governi, rebutjaria climatitzar les aules municipals, comprometent-se també a mobilitzar tots els recursos que faci falta per tenir el pla enllestit abans que acabi el curs 2030-2031.
3: Clarament sí, independentment dels cicles electorals, perquè insisteixo, aquest és... Vaja, li dic d'una altra manera. No crec que trobéssim a Catalunya cap ajuntament, sigui del color que sigui, que es mostrés contrari a la climatització de les aules. És un objectiu clarament compartit.
2: Pel que fa al compromís d'invertir el 6% del PIB en educació i l'impuls d'una ronda de contactes amb els partits per obrir un debat sobre com remodelar el sistema educatiu català, Paneque no ha concretat com redistribuiran els recursos per arribar a aquest objectiu de despesa i tampoc ha calendaritzat les trobades amb els partits. Ha confirmat, però, que Aliança Catalana i Vox rebran la invitació al govern.
0: Doncs els sindicats, gràcies a Ricard, a priori valoren positivament l'anunci del president de la Generalitat sobre les millores del sector educatiu. Això sí, demanen que no siguin promeses i que es traslladin en fets. Més detalls amb el Ferran Cuixart. Ferran, bona tarda.
4: Bona tarda, sí, i és que desconfien que sigui un anunci electoralista. Si no és així, diuen, es tracta d'una gran mesura i un gran pas endavant. Arribar al 6% del PIB permetria solucionar un infrafinançament que ve de lluny i permetria també contractar més treballadors, per tant, més mans, també universalitzar l'educació dels 0 als 3 anys i garantir sobretot un sistema de menjador per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ho celebra, però demana que no es quedi, diu, amb promeses. Són declaracions a Onda Cero.
5: Però això no poden ser només promeses. S'ha de concretar en realitats, s'han de concretar en calendari de negociacions i, sobretot, s'ha de concretar en que aquest 6% ha de ser per blindar l'escola pública.
4: I reitera, com escoltem, que la pública ha de ser el gran beneficiat d'aquest gran pacte educatiu del que Illa treu pit. Un pacte que serà a través d'un debat amb el Consell d'Educació de Catalunya i els diferents actors del sector per fixar mesures i objectius. Per això lamenten que potser, diuen, ralenteixi la seva aprovació. Recordem que es tracta d'una petició d'ILP que ja es troba al Parlament de Catalunya. Des de Comissions Obreres demanen accelerar la seva tramitació, celebren que es vulgui buscar un consens ampli també en matèria de climatització de les aules. Escoltem Eduardo Núñez, secretari general de la Federació d'Educació del Sindicat.
6: Doncs serà un pas endavant important.
4: I encara més desconfiats es mostren des de la plataforma Aules que cremen. El seu portaveu, en declaracions a Onda Cero, Aleix Vidal, es mostra escèptic, critica que els anuncis i el que es viu a les aules són realitats molt diferents i per això veu les mesures inassumibles.
7: Bàsicament perquè, a més, no sabem d'on sortiran tants diners, però també a nivell temporal es fa bastant inconcebible.
4: Alhora que critica que mentre no s'apliquin aquestes mesures, els nens i nenes, diu, seguiran fent classes a més de 30 graus.
0: Per cert, que avui el govern ha aprovat definitivament els nomenaments del nou director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, i també de la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Sobre la taula ja tenen el primer repte per afrontar, més enllà de seguir lluitant contra el crim organitzat i la multireincidència, i és que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra tenen l'encàrrec de dissenyar un pla per revertir la recent implicació de menors en actes violents i delictius, Ricard.
2: Sí, els relleus de Josep Lluís Trapero i Miquel Esquius s'han confirmat aquest matí en els acords de govern aprovats en el darrer Consell Executiu que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat. Uns canvis que arriben en un moment convuls pel que fa a la seguretat als carrers, després que en tan sols 4 dies s'hagin produït 6 apunyalaments. El darrer l'hem conegut avui durant una baralla en un bar de Cervera. Paneque, però, ha recordat que les polítiques policials seran continuistes, és a dir, que es mantindran els plans específics per combatre la multireincidència, que inclou, recordem, mesures per trobar els carrers les armes blanques. Ara bé, falta per dissenyar la fórmula per reduir la presència dels menors en aquests episodis violents i és el primer encàrrec que el govern ha fet tant a Ferran López com a Sílvia Catà.
3: Però, efectivament, el repte de l'actuació en menors o com prevenir aquests fets, ja no dic delictius i violents, a l'espai públic és una qüestió que preocupa i que s'ha d'abordar i que aquests nous càrrecs tenen l'encomana de dissenyar una política pública conjuntament amb drets socials per tal de poder-ho abordar amb màximes garanties.
2: Paneque ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra contra els manifestants contraris a Aliança Catalana al Fossar de les Moreres durant la vigília de la Diada. Assegura que les càrregues eren proporcionals a la situació de tensió que es va viure per garantir així la seguretat dels seguidors de Sílvia Orriols.
0: Tot això en plana política, però a aquesta hora estem molt pendents d'un incendi. Estem a mitjans de setembre, però la calor encara no ens abandona i el risc encara és alt. Els bombers han demanat confinar el nucli urbà d'Andaní del Farràs, al Segrià, on hi viuen unes 240 persones per un incendi forestal pròxim al torrent Regal de Viuda.
8: El foc s'ha declarat cap a les 4 de la tarda d'aquest dimarts. 49 dotacions dels bombers, 10 de les quals aèries, treballen en el dispositiu d'extinció. Segons els bombers, el CAP evoluciona per la Serra de les Guitxeres cap a camps de conreu propers a l'N-230. Es prioritza el flanc esquerre per evitar que s'obri amb el canvi de vent de ponent a marinada. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Infogat i ha enviat un missatge S-alert als telèfons mòbils de la zona.
0: La mesura afecta també algunes granges properes a la carretera N-230 i, atenció, està tallada en sentit Pont de Suert. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha confirmat que no aplicarà la llei d'amnistia a Carles Puigdemont pel delicte de malversació, malgrat la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va avalar la mesura de gràcia. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu exclou qualsevol afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no es pronuncia sobre el suposat benefici personal que atribueix a l'expresident de la Generalitat, un element que considera clau per deixar aquest delicte fora de l'amnistia. Ens en dona més detalls la nostra companya Eva Llamazares. Eva, bona tarda, buenas tardes.
9: Bona tarda, què tal? Buenas tardes. Lo que explica hoy Arena es que no procede en este momento a aplicar la amnistía a Puigdemont, no porque la sentencia europea carezca de importancia, sino porque esa sentencia del TJUE solo invalida una de las razones por las que el magistrado interpretó que la malversación del procés es una de las excepciones de la ley de la amnistía. Luxemburgo determinó que el procés no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Llarena recuerda que el principal motivo por el que él consideró que Puigdemont se quedaba excluido del borrado penal del delito era la apreciación de un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial. El magistrado del Supremo repasa lo dicho por el TC hasta ahora respecto a la amnistía para certificar que no hay aún un pronunciamiento sobre el lucro personal. El juez Llarena, por consiguiente, tampoco levanta la orden de busca y captura si Puigdemont entra en España, lo que no significa, Lola, que el regreso no esté cerca.
0: Per tant, Eva, l'instructor del Suprem manté aquest ordre de detenció, tot i que admet que la decisió es pot revisar. La pregunta ara és quin recorregut ha de fer la norma si el Tribunal Constitucional sí que admet els recursos d'empara presentats pels líders del procés.
9: Lo previsible, y como ya contábamos la semana pasada por la información que nos proporcionaban fuentes jurídicas, es que Llarena no espere a que el Tribunal Constitucional aborde el recurso concreto de Puigdemont contra la no aplicación de la amnistía. Si el Constitucional, que la semana que viene empieza a deliberar sobre los recursos de amparo de los condenados y en concreto sobre el de Turull, establece una doctrina clara y dictamina que la malversación no supuso un beneficio personal, el juez Llarena ya se verá condicionado por esa doctrina y le aplicaría la amnistía a Puigdemont. Hasta ahora,

0: El TC ha resuelto recursos de comunidades autónomas y se ha pronunciado en concreto sobre la legalidad de la ley, la ha declarado constitucional. Falta ahora abordar si la malversación del procés debe quedar fuera de la amnistía, porque la propia ley contempla como excepción los supuestos en los que se aprecie el lucro personal, que es la interpretación del Supremo. El martes, el Constitucional abordará una ponencia del magistrado conservador José María Macías, que propone no amparar a Turull y que está abocada a quedarse en minoría, lo que provocaría un cambio de ponente si el actual no se aviene a rehacerlo con el criterio de la mayoría.
1: Doncs gràcies, Eva, per aquesta radiografia. N'anirem tenint més detalls, una tardor molt clau pel que fa a aquesta llei de l'amnistia. Ara falten aproximadament uns 2 minuts per arribar a 7:45 del vespre. Fem una petita pausa per la publicitat i parlem sobre el judici a més de 2.000 moderadors de continguts de Meta.
2: La brúixola a Onda Cero Catalunya.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
3: Això són 2 estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
6: Estàs posant a tots al límit.
7: Andreu tots mal.
5: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
9: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
10: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
1: Vinga, ara sí, recuperem una de les notícies del dia. Aquest matí s'ha celebrat el judici que ha de determinar si l'acomiadament de més de 2.000 moderadors de contingut de Telus, l'abril del 2025, va ser legal o no. Els demandants sostenen que l'empresa va abandonar la seva activitat a Espanya per esquivar altres processos judicials que tenia oberts amb els treballadors. Un d'aquests procediments analitza si l'empresa va protegir adequadament la salut mental dels seus empleats. Parlem de persones que dedicaven la jornada laboral a revisar continguts extremadament sensibles per Meta. Aquesta causa ja acumula sentències favorables als treballadors, però continua oberta perquè nous afectats han denunciat la mateixa situació. I per parlar-ne, ara a la brúixola podem saludar a Robert Castro. És un dels principals advocats de Bastet, el bufet que representa els treballadors en aquest cas. Senyor Castro, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda.
1: A veure, expliquem per començar en quin punt es troba aquest procés judicial. Acumula sentències, ho dèiem, favorables als treballadors, però que continua obert i, per tant, s'estan estudiant nous casos, oi?
11: Sí. Actualment hi ha més de 700 moderadors que han interposat la seva demanda reclamant una indemnització per danys morals i per danys a la salut mental. Llavors, això està acumulat i estem en el punt processal d'estar pendents de que ens donin una data de judici que ja calculem que serà per l'any que ve.
1: Aquests 700 són tots de la Torre de Glòries de Barcelona?
11: Correcte. Dels 2.000 que mencionàveu, per danys morals i danys psicològics, hi ha uns 700 i pico actualment. Tot i que, com dèieu, hi ha un goteig de que es van sumant.
1: Clar. Una de les qüestions que es poden plantejar aquí és fins a on arriba la responsabilitat de l'empresa quan la feina consisteix precisament a exposar-se a continguts que generen un dany psicològic i, evidentment, aquests moderadors doncs, han acceptat no, aquesta feina. On s'hauria de traçar el límit?
11: Que el treballador, en general, i en concret els moderadors, accepti aquesta feina no exonera o no eximeix a les empreses de desplegar el màxim esforç possible per garantir la salut dels treballadors, en aquest cas la salut mental. Llavors, els protocols per protegir aquesta salut dels moderadors eren molt fluixos, molt fluixos.
1: Recordem que són figures...
11: No, i la prova la tens en el resultat. Quin és el resultat? Lesions greus a la salut mental, com estrès posttraumàtic, depressió...

0: major, vull dir, coses greus des del punt de vista de la psiquiatria forense.
1: Clar, precisament t'anava a preguntar això, quines conseqüències s'han pogut observar i com davant

0: No, anava a dir, i després també haurem d'acreditar el propi contingut que havíem de moderar. Parlem de lo més fosc, de lo que és capaç de l'ésser humà, de lo més dolent, vull dir, coses terribles que no mencionaré ara, m'entena, però que tothom es pot imaginar, no? Coses relacionades amb els càrtels de la droga a Mèxic, de l'Estat Islàmic, coses que tenen que veure amb els infants, amb el maltractament animal, però coses absolutament terribles.
1: L'empresa sabia que alguns treballadors estaven desenvolupant problemes de salut mental a conseqüència de l'exposició a tots aquests continguts que ara menciona?
0: Sí, i tant, i a més jo vull apuntar lo més alt, que es diu Meta, l'empresa, el grup Meta, i hi ha una coincidència, o sigui, Meta subcontracta això de la moderació perquè ja té el precedent a Silicon Valley. A Silicon Valley va ser els primers anys que tenien moderadors en plantilla, quan ja van veure al cap dels anys que tots acabaven molt deteriorats, van adquirir un modus operandi que es diu, bueno, pues plaguem moderadors, obrim en aquest cas, quan van plegar Silicon Valley va ser justament el 2018, van dir, ara obrim centre moderadors a Barcelona, es creien que això era Àfrica des del punt de vista del dret laboral, s'han enganxat els dits, i nosaltres som aquest macroprocés és la millor prova d'això, i res, i aquest és el modus operandi. Llavors, quan ja els han fregit la salut mental o quan ja veuen que estan tots molt deteriorats, tercianazo i tornen a obrir un altre país. Actualment s'han anat a Portugal, a Bulgària, a Grècia, i així van fent.
1: Clar, precisament aquesta era la manera que tenien d'actuar, és a dir, que deixaven doncs això, de servir en X país, tancaven en aquesta empresa, en lloc de, per exemple, donar el suport psicològic doncs, que potser seria necessari. Entenc que potser arribava tard.
0: Exactament, sí, és que aquí hi ha molt mala fe per part de Meta i de les subcontractes, vull dir, hi ha una desatenció deliberada i hi ha, dit col·loquialment, hi ha un deixar-los absolutament tirats, els moderadors.
1: Era una estratègia de fugir dels litigis espanyols que ja tenien oberts amb anterioritat, com dèiem.
0: Correcte. O sigui, el modus operandi, que ells ja l'aprenen amb l'experiència Silicon Valley, ja és suficient per obrir a Barcelona i al cap de 7 o 8 anys dir, bueno, això ja està tot supercremat, ens anem amb la música a una altra part. Però a part va haver-hi aquest detonant també, dir, i a part a sobre ens estan fotent demandes col·lectives, saps què? Marxem d'Espanya. Que és una mica el que et deia, no? Que igual es creien que això era Àfrica i que aquí no teníem cap mena de dret, no? A nivell de protegir els treballadors.
1: Aquí anava ara, perquè ahir parlàvem amb l'Andreu García, un dels exmoderadors que és demandant en les tres causes judicials, i deia que a vegades l'empresa oferia xerrades enfocades a processar les imatges que veien a la feina, però entenc que un treball que és tan dur a nivell psicològic requereix d'un sistema de prevenció més complex i d'uns protocols més potents.
0: Mira, et donaré una comparativa que és reveladora, ¿vale? El que ells deien al sistema de wellness, que és dir, escolta, he vist algo terrible en un vídeo, necessito una hora de wellness amb el psicòleg, amb els psicòlegs de l'empresa, ¿vale? El dret al wellness d'un moderador de Torre Glòries era una hora a la setmana. Una hora a la setmana. Els moderadors de YouTube Irlanda tenien de les 7 hores de feina, 4 moderaven 3 wellness al dia. És a dir, compara una hora a la setmana d'atenció psicològica després d'haver vist un nadó que li estan fent, ni t'ho imaginis, una hora a la setmana compara-ho amb 3 hores al dia. Perquè la ment es regeneri, descansi, rebis tot el suport. Després, no és el mateix, una persona llicenciada en psicologia fa un any que un equip de psicòlegs superexperimentats, que porten superveteranos i que són experts precisament en estrès posttraumàtic i de més. I això no ho tenien.
1: Com
0: No ho tenien.
1: defensa les causes judicials l'empresa a aquest canvi de procediment a un territori i a l'altre?
0: Bueno, sincerament, tirant pilotes fora. Diuen que no tenen res a veure amb les subcontractes, que jo, per la meva opinió, bastant de manera poc sòlida i convincent.

0: Vull dir, i també aquí estem sorpresos com segueixen subestimant els tribunals d'aquí i els advocats i tota la feina que estem fent. Per què ho dic? Perquè fa 2 setmanes o una setmana va sortir un pacte, la notícia d'un pacte als Estats Units de 17.000 milions de dòlars d'indemnitzacions per maltractament als menors com a usuaris, no? Llavors, allà als Estats Units també va haver-hi un macropacte brutal a Califòrnia de moderadors i aquí tot el contrari, o sigui, una supèrbia en tots els procediments i cap gest de voler pactar-ho com sí que estan fent als Estats Units, no?
1: Per tant, què demaneu per reparar aquest dany? Què voleu extreure del judici?
0: Res, que indemnitzin a cadascun dels moderadors, perquè tots estan molt afectats en la seva salut mental.
1: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, perquè ahir escoltàvem la història de l'Andreu García, exmoderador de Meta, i ara doncs hem pogut també traçar aquesta part més judicial, la cara més judicial de tot plegat amb en Robert Castro, un dels principals advocats de Bastet, bufet que representa els treballadors en aquest cas. Molts ànims, perquè hi ha moltíssima feina per fer d'ara en endavant, ho deia vostè ara, i gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la Brúixola, que vagi bé.
0: Moltes gràcies.
2: Ada Colau!
3: Taís Villa!
2: Loles León!
4: ¿Esto el frente de izquierdas qué es?
5: ¿Tú te presentarías?
4: Yo no.
5: Lo harías muy bien.
4: Pero no, que no, te digo que no. Que
5: no. Yo te hago de jefa de gabinete.
4: Hablemoslo.
6: Cara al Show con Marc Giró. Mañana a las 11 de la noche, nuevo programa en La Sexta. Un pedazo de cadena.
7: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
8: La Ribera del Duero es cultura, historia y excelencia embotellada en más de 300 bodegas. Descubre los secretos, el esfuerzo y la innovación que la han convertido en un referente mundial. El jueves 17 por fin se emite en directo desde el corazón de la región. Jaime Cantizano y todo su equipo te esperan en el Salón de Actos de las Antiguas Escuelas de San Esteban de Gormaz, en Soria. Una cita imprescindible con el patrocinio de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Este jueves 17 a partir de las 3 de la tarde, vívelo en Por Fin con Jaime Cantizano. Onda Cero, tu radio.
9: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
10: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
11: Paté es la piara, más buenos que el pan.
1: A les 7:40 continuem repassant notícies de la jornada d'avui, 15 de setembre, i en plana econòmica avui hem conegut les dades de l'IPC. No són bones, ja els avisem. La inflació puja a Catalunya i se situa en el 4%, són 5 dècimes més que a l'agost, Joan.
12: Són dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. L'indicador encadena ja 4 mesos d'increments als resultats, des del 3% que va marcar a l'abril, unes pujades de preus impulsades pels carburants. La benzina i el gas, arran del conflicte, com venim comentant, a l'Orient Mitjà. Electricitat, gas i, com dèiem, altres combustibles lideren els encariments amb un increment del 10,6%. El govern espanyol va augmentar a principis de setembre la rebaixa de l'impost sobre els hidrocarburs, però encara no s'ha notat el seu efecte. També s'encareix la cistella de la compra, els ous, els llegums, el peix fresc i les espècies. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou l'energia i els aliments, ha estat de gairebé el 3%, 2 dècimes més que el mes anterior. Per províncies, Girona lidera aquesta inflació amb un 4,8, seguida per Tarragona amb un 4,4, Lleida amb poc més d'un 4, mentre més moderada es queda la capital, Barcelona, amb 3,8.
1: I pas endavant per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat el DORA 3, el Pla d'Inversions d'AENA per a la infraestructura barcelonina. El document hi preveu una injecció de més de 1.700 milions d'euros entre el 2027 i el 2031, dels quals prop de 200 aniran a parar a accions preparatòries per a aquesta ampliació. Ens en dona més detalls l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda, Lola. Aquest concepte d'acció

0: accions preparatòries és el que ha fet servir el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente. És a dir, ha matisat que el document no parla directament de fer créixer les pistes de l'aeroport, sinó dels passos previs a aquest creixement.
1: Hay previstos en el DORA 3 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que, y ahora entraré en el tema, los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
0: De moment, el DORA 3 inclou mesures com la reforma de les terminals i, sobretot, compensacions mediambientals que haurien de pal·liar l'impacte ecològic que pugui tenir l'ampliació, segons el ministre. En canvi, la creació de la tercera pista, així com la terminal satèl·lit, haurien d'esperar el següent pla, que seria el DORA 4. Des d'aquí, la Generalitat celebra aquest pas endavant perquè demostra el compromís ferm de l'Estat amb l'ampliació de l'aeroport, com ha dit la consellera Paneque. La Cambra de Comerç, per la seva banda, esperava que l'ampliació ja quedés inclosa en el DORA 3 i lamenta que no sigui així. Finalment, els comuns, contraris a l'ampliació i que ostenten l'alcaldia del Prat, demanen que es faci marxa enrere. Tot plegat, quan avui hem conegut un nou rècord de passatgers a l'aeroport de Barcelona, fregant els 6 milions a l'agost i superant els 40 des de principis d'any.
2: Moltes gràcies, Anna. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: I la demarcació de Barcelona ha viscut un estiu amb més incendis i amb més superfície afectada per les flames que anys anteriors. És el balanç de la campanya forestal que ha presentat avui la Diputació, que reflecteix que enguany hi ha hagut una trentena d'incendis més que l'any passat. Això representa un increment del 24%, però la dada més cridanera és la de les hectàrees cremades. Han passat de 160 a prop de 1.200.
3: Igual que és el mateix, s'ha multiplicat per més de 7 el terreny afectat pel foc a la província de Barcelona. Malgrat tot, des de la Diputació es mostren relativament optimistes. És el que ha dit el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
4: Tot i que hem tingut 1.182 hectàrees afectades a la província de Barcelona, el que sí que és obvi és que estem optimistes per una raó, perquè podria haver estat molt més. I gràcies a la tasca preventiva que s'ha fet per part de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments, d'alguna manera, tota aquesta tasca preventiva ha servit perquè això no n'és a més.
3: Fàbrega ha posat d'exemple la franja de protecció que va aturar el foc de Sant Andreu de la Barca o la gestió forestal prèvia que va permetre que l'incendi de Carme, a l'Anoia, no anés a més. També ha destacat la tasca de vigilància i informació que ha arribat de forma directa a més de 62.000 ciutadans. Amb tot, el dispositiu ha comptat amb prop de 90 professionals i una quarantena d'unitats mòbils amb la col·laboració de 285 ajuntaments i 130 agrupacions de defensa forestal ADFs.
2: Per cert, que els dèiem que estàvem pendents d'aquest incendi al Farrasa, al Segrià. Doncs bé, bones notícies, han desconfinat ja el nucli i les granges afectades. Això sí, la carretera continua tallada en sentit a Pont de Suert i treballant gairebé una cinquantena de dotacions de bombers, 10 d'elles aèries, i els esforços es concentren en el flanc esquerre, és l'únic que ara per ara manté flama, tot plegat per evitar que s'obri amb el canvi de vent de ponent a Marinada. I ara un parell de punts en clau cultural que ens deixa la jornada d'avui, els dos relacionats amb la nova temporada. Per una banda, la del Palau de la Música Catalana, que inaugurarà el 2026-2027 amb un gran homenatge a Pau Casals, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement.
3: El concert se celebrarà el pròxim 28 de setembre i reunirà alguns dels noms més destacats de la música clàssica catalana i internacional. La vetllada comptarà amb la participació de l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat, el violoncel·lista Pablo Fernández, el Quartet Casals i l'Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció de Xavier Puig. El programa inclourà obres especialment vinculades a la trajectòria del músic del Vendrell, algunes d'emblemàtiques com el Cant dels Ocells, convertit per Casals en un símbol universal de pau i llibertat. El concert servirà també per obrir una temporada que tindrà a la Pau com a eix central i vol reivindicar el llegat artístic i humanista d'una de les figures més universals de la cultura catalana.
2: I el Gran Teatre del Liceu aixeca el taló de la nova temporada amb una de les grans obres de Verdi, Aida, en una producció signada per l'artista iraniana Shirin Neshat, que transforma el clàssic en un ritual visual marcat per la tensió entre la bellesa i el conflicte.

L'òpera s'estrena el 23 de setembre amb un repartiment de luxe i la direcció musical anirà a càrrec d'Antonello Manacorda. La proposta, creada inicialment per al Festival de Salzburg, deixa de banda la grandiositat més tradicional per oferir una lectura contemporània de l'òpera.

0: però on prenen protagonisme temes com la identitat, l'exili, l'opressió i la lluita entre l'amor i el poder. Amb aquesta producció, el Liceu dona el tret de sortida a una temporada que arrenca amb una de les òperes més emblemàtiques del repertori i amb una posada en escena d'una gran força simbòlica i també visual.
1: Bienvenidos a Congelados, el programa donde solo los más fríos ganan. Haremos las mayores perrerías a un grupo de famosos. Aquí, si te mueves, pierdes.
2: No me lo creo.
3: Congelados, esta noche a las 11, estreno en La Sexta, un pedazo de cadena.
4: Ya disponible en Atresplay.
5: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
6: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
7: Moment ara d'obrir la nostra finestra al món mirant cap als mercats financers perquè la intel·ligència artificial, que semblava imparable a les borses, doncs està vivint hores de nervis des de principis de setmana.
0: Sí, les grans empreses tecnològiques han registrat fortes caigudes, especialment ahir, dilluns, després que algunes de les principals veus del sector hagin demanat frenar el ritme de desenvolupament de la intel·ligència artificial per por de perdre'n el control.
7: I això s'hi suma una altra notícia que ha sacsejat els inversors. OpenAI, la companyia propietària de ChatGPT, ha decidit ajornar la seva sortida a borsa. És una decisió que ha alimentat els dubtes sobre el futur immediat d'una negoci que fins ara semblava viure una autèntica febre de creixement.
0: I les conseqüències s'han deixat notar arreu del món. El temor dels mercats és que una eventual desacceleració en el desplegament de la intel·ligència artificial acabi afectant tota la cadena de negoci, des dels fabricants de xips fins a les empreses que construeixen centres de dades o subministren l'energia necessària per fer-los funcionar.
7: Acabem a Suècia. Diumenge es van celebrar eleccions generals i amb la pràctica totalitat dels vots escrutats ja podem afirmar que el Partit Socialdemòcrata, liderat per Magdalena Andersson, ha estat la força més votada. A més, el bloc d'esquerra s'ha imposat per un marge molt ajustat al bloc de la dreta.
0: Però ens volem quedar amb unes imatges de la jornada electoral. Poques hores després d'obrir les urnes, diumenge, a la seu del Partit Socialdemòcrata, hi va aparèixer Benny Andersson, un dels compositors del llegendari grup de música suec ABBA. Es va plantar al mig de la seu amb un piano i va començar a tocar les primeres notes d'un dels seus himnes. La sorpresa arriba a la tornada. Recordem que la candidata dels socialdemòcrates es diu Magdalena Andersson.

De fet, això en un dia que hem pogut parlar amb en Robert Castro, és un dels advocats que representa els treballadors d'aquesta causa, i precisament doncs, ahir també recollíem el testimoni d'Andreu García, un d'aquests treballadors. Nosaltres ens acomiadem aquí, cedim ara el relleu a la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Això sí, tornem demà a partir de les 7 de la tarda amb tota la informació. Que vagi molt bé, fins demà.

0: La brújula de Radio Estadio, amb Valbert Arrán.
1: I amb la realització musical meravellosa del Vicenç Armero, hora magnífica, la de les 8 i gairebé 35 minuts, per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que ens deixa en clau Barça la prèvia pel partit de demà, 2:15 davant el Racing, 6a jornada de Lliga a Primera Divisió, un nou Camp Nou que allotjarà la final de la Champions del 2029. Víctor Lozano, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA en la reunió oficial que ha celebrat avui a Tessalònica, a Grècia. És a dir, aquests senyors que, ja sabeu, vesteixen sempre molt ben vestits, amb traje, corbata, cavalleretes del buen comer, del mejor beber, mengen molt bé, el que quiere caballo, caballo, el que quiere yegua, yegua, doncs al final s'han reunit i han decidit que efectivament que la final de la Champions del 2029 es disputarà al Camp Nou el 2 de juny, per ser més concrets, d'aquell any. El Temple Culer, doncs, tornarà a acollir una final d'aquesta competició 30 anys després. L'anterior va ser el 1999, amb la victòria del Manchester United sobre el Bayern de Múnich per 2-1, aquell històric partit. El Bayern guanyava 1-0 al minut 90 i en el 91 i el 92 els Diables Vermells li van donar la volta al marcador amb aquell gol de Scheringer i aquell de Solskjaer. Doncs històrica aquella final, com també ho va ser la que es va disputar abans, la tercera, la segona, que serà la tercera quan es disputi la del 2029. La primera va ser el 1989, amb el triomf del Milan davant l'Steaua de Bucarest per 4-0. Mira, em ve a la memòria, jo estava aquell dia al camp, com també el dia del Manchester United. Doncs aquell dia del 4-0 van marcar 2 gols Gullit i 2 Van Basten. I el Milan de Rigosaki es va proclamar campió d'Europa. Bé, ens centrem en la final del 2029, que és la que ara mateix ens interessa, es disputarà efectivament al Camp Nou. Doncs bé, Hansi Flick assegura que estarà en aquesta final. Ara, falta saber en qualitat de què.
3: 100%, I'm 100% there.
4: Estaré al 100%. Que estaré seguro. Como entrenador o como aficionado ya veremos.
5: As a coach,
3: please. Ya
4: veremos, no se sabe lo que puede pasar en el fútbol, pasa de todo. Desde luego estoy disfrutando aquí, en Barcelona, entrenando al Barça. Es un equipo fantástico, pero bueno, al final no se sabe lo que puede pasar.
2: Flick ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa prèvia al partit que el Barça jugarà demà contra el Real Racing Club de Santander al Camp Nou, corresponent al campionat de Lliga. El tècnic alemany també ha assegurat que Lamine ha fet mèrits per guanyar la pilota d'or, promatitzant que ell hagués preferit que Lamine no hagués dit tot allò públicament de me lo merezco, Mbappé i jo som els dos millors jugadors del món. Bé, se li entén tot al tècnic alemany.
4: Y para mí, yo creo que él es sincero y tiene esta confianza en sí mismo y lo está demostrando en este principio de temporada, lo bueno que es excepcional. Y creo que forma parte de eso.

0: Quizás preferiría que no fuera así, pero él lo está diciendo, lo hace así, tiene esta confianza, dice que quiere ganar el balón, la pelota de oro, el balón de oro. Y eso es muy importante también para él como futbolista, ese trofeo. Y bueno, es sincero porque tiene esa sensación y tenemos que aceptarla. Y yo le apoyaré, desde luego.
1: A Flick li han qüestionat en la roda de premsa si trobava bé que es fes campanya per Lamine Yamal i no, per exemple, pel seu company Rodri. Li ha dit, per què no puc fer campanya si crec que Lamine ha fet mèrits després d'haver guanyat dos títols amb el Barça i el Mundial amb la selecció espanyola. Sobre aquest assumpte en va parlar ahir Joan Laporta, després, com no, de sopar amb Deco i Jorge Méndez. També mengen bé aquí, eh? No cal només anar-nos als de la UEFA. Bé, el president del Barça va ser més contundent a l'hora de defensar Lamine, recordant, en clara referència a Kylian Mbappé, que el davanter de Rocafonda no ha estat l'únic en fer-ho.
2: I tant que sí, perquè altres també l'estan fent, per ells. I el món ha canviat una mica, eh? I aquests joves són molt descomplexats, molt desenfadats. A més, té una simpatia natural al Lamine i ho va dir d'una manera... amb un to que jo crec que s'ha d'agafar, diguem-ne, en el bon sentit, eh? Perquè ell va dir que hi ha dos jugadors que hi pensen són els millors i un és ell i que ha fet més mèrits, perquè no ens oblidem que la pilota d'or és mèrits de tota una temporada i el Lamine ha fet més que mèrits. I això que vaja, que fan crítiques perquè el Lamine d'alguna manera ha fet campanya per ell mateix, tampoc he vist aquestes crítiques quan hi ha hagut altres jugadors que la fan per ell mateix.
1: Està bé, però li demanem al president Laporta que li digui al seu xòfer, si us plau, que quan estigui fent un canutazo, una roda de premsa, apagui el motor del cotxe, perquè no sabem, sembla que Laporta estava pujat a la torreta d'un Sherman dels aliats a la Segona Guerra Mundial. En fi, se li ha entès, eh? Vull dir, l'hem pogut escoltar malgrat tot això. Bé, partit de demà, Racing de Santander, l'equip que ha pujat de primera a primera aquest any, l'any passat va costar eliminar-lo de la Copa del Rei, bé... Flick ha anunciat rotacions, tot i que ha avisat de la dificultat del partit. Ha dit que no serà gens fàcil guanyar i ha elogiat i molt el conjunt cantàbre. El partit, aquest Barça-Racing de Santander, recordeu, demà, molt tard, a 9:45 de la nit, a l'estadi del Camp Nou.
3: Lo bueno de ser un pro es que no hay dos días iguales. Diferentes clientes, proyectos. Y lo malo de ser un pro es que no hay dos días iguales. Diferentes rutas, necesidades. Cuando todo depende de lo inesperado, debes tener un vehículo que te lo ponga fácil. Descubre la gama de vehículos comerciales Peugeot, diseñada para simplificar tu día, pase lo que pase. Lo inesperado, hecho fácil.
4: Eso.
5: Vuelve el mayor espectáculo musical.
6: Hay sueño, ilusión.
5: Con Mika.
6: El escenario de La Voz no regala nada.
5: Pablo López.
6: Me ha impactado muchísimo.
5: Lola Índigo.
7: Ni siquiera los nervios pueden tapar a una estrella.
5: Y Melendi.
8: ¡Mi madre!
5: Esta temporada va más allá.
9: ¿Qué?
5: Más competición, más emoción, más espectáculo, más talento.
10: ¡Está dentro! ¡No! ¡Está dentro!
5: La Voz, nueva temporada. Estreno el viernes a las 10 de la noche en Antena 3.
11: Ya disponible en A3 Player.

0: 9:41 en un no res. Estem amb la tertúlia. Abans, la sisena de Lliga de Primera Divisió ja és en joc. De fet, ho és des de les 7 de la tarda i a Butarque. Allà, al camp del Leganés, juguen Rayo Vallecano i Real Club Deportivo Espanyol. Com va la cosa, José Agustín Gómez? Bona tarda.
1: Bona tarda. Al minut ja 81. Ara mateix es compleix. 2-1. Està guanyant el conjunt vallecà. Per què? Doncs perquè l'Espanyol a la primera meitat no ha existit. Al minut 3 encaixava el primer gol, obra d'Álvaro García, i al minut 26, un és blanc i blau, Pedrosa, feia el 2-0. A la renovació han canviat totalment les coses. L'Espanyol és l'equip que està dominant. Al 54, Roberto anotava el seu 6è gol de la temporada, posant el que és ara mateix el 2-1 al marcador. Un Espanyol que ha sortit amb tres novetats, Harman Bauza i Moscardo per Expósito, Dolan i Marcos Fernández, respecte al partit davant Osasuna, i al descans Manolo González, que ha mogut la banqueta per donar entrada a Brian Zaragoza, Marcos Fernández i Expósito per Moscardo, Hinojo i Bauza. Segueix dominant, controlant el partit en aquesta segona meitat el Real Club Deportivo Espanyol, però de moment la victòria segueix caient del costat del conjunt vallecà. Rayo Vallecano 2, Real Club Deportivo Espanyol 1, 82 minuts

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
1: 8:46, més a prop el partit a votar que del 3-1 local o de l'empat a 2, José Agustín?
2: Jo crec que de l'empat a 2, encara que ara està intentant a la contra el Rayo Vallecano desfer-se d'aquesta empenta del conjunt blanc i blau a la segona part, però de moment, a manca de 4 minuts més afegits per al final del partit, segueix guanyant el conjunt de Vallecas 2-1 en aquest partit que s'està jugant a Butarque.
1: I que ens serveix de taloner per l'actuació principal del dia d'avui, que és el debut aquesta temporada 23 de la brúixola de Radio Estadio Catalunya dels tres tenors. Òscar Domingo Botinas, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, senyor Arranz. Com estem?
1: Molt rebé. Vicenç Carreras Serrat, molt bona tarda.
4: Bona tarda a tots, què tal?
1: I Àngel Pavarotti Pons, molt bona tarda.
5: Hola, bona nit. Bona nit ja.
1: Bona nit ja. A mi jo tinc ordre executiva del Víctor Llucià que fins a que ell no autoritzi a dir bona nit, no es diu bona nit. O sigui, que diu que encara és clar i que, per tant, bona tarda. I jo sóc un tio molt obedient, Àngel. Així que bona tarda, si no et sap greu, eh?
5: Ja, perquè vegis, per mirar la tertúlia ja. Bona tarda, doncs jo he de dir bona nit, perquè si no, si ja, ja saps que vindran tots dos, el Serrat i el Botines, vindran tots dos, o sigui, cap a mi, doncs ja els he dit bona nit o no bona tarda.
1: Per anar contracorrent. Mireu, Boti i Serrat, el Ponzi i jo hem parlat abans de la tertúlia, i hem decidit que en lloc de parlar de l'actualitat de la sisena jornada de Lliga, de l'autopromoció de la Minyamal a la Bota d'Or, que li sembla fantàstic a l'amic Jan i que

0: sembla que no tant. Igual al Hansi Flick, o de parlar d'altres coses de l'actualitat, volem que ens expliqueu com va ser que la gran muntanyessa li va guanyar al camp del Badalona 0-1, és a dir, victòria del Serrat sobre el Botines.
1: Bueno, no t'ha d'estranyar, no?
0: Ah, bueno, no ho sé, jo no ho sé. Escolta'm, jo pregunto.
1: Dos partits, 6 punts, és el normal.
0: Un dia massa en l'oficina, no?
2: Nosaltres dos partits, 0 punts.
0: Dos partits, 0 punts, un, l'altre, dos partits, 6 punts. Bueno.
2: I s'ha lesionat el Toni La Rosa, que és el nostre capità, que té una lesió greu. O sigui, hem trepitjat el que es diu merda aquest any. O sigui, tenim un equipàs, un equipàs. També estem jugant fora, estem jugant al camp de la grama, perquè el nostre camp estan fent obres, però hem començat fatal aquesta. I felicito al senyor Ferrat per la victòria.
0: Oh, quin cavaller.
3: Moltes gràcies. Ens farà falta per mantenir la categoria, no baixar a Lliga Elit, ja t'ho dic.
0: Bueno, aquest fair play, Vicenç, s'ha de recordar de cara al partit de la segona volta, eh?
3: Sí. Vale. Sí, allà la Bombonera...
0: Se'ls ha de rebre com Déu mana, eh, els de Badalona?
3: El que calgui, i tant.
0: Eso es. Tot pagau, Botines.
4: Escolteu.
0: Què passa, Àngel?
4: Escolteu. Que el que va marcar és amic meu, el capità de la muntanyesa, és un crac, 44 anys, juvenil de primer any, Òscar Sierra, és jugador del Badalona, de la Grama, del Terrassa, jo no sé, o sigui, 44 anys, va jugar també...
3: Bueno, segon any de juvenil.
4: Del Barça. Juvenil de primer any, 44 anys, tu, pitxixi.
0: Ahir...
4: Òscar Sierra, tira els penals, va guanyar la penal, però és un crac.
3: Sí, bueno, però també valen els penals, eh?
0: Ahir vam entrevistar aquí, nois, la Jèssica Álvarez, que és jugadora del... ho diré demà... del Girona de Terri, era?
5: Cornellà
0: de Terri. Cornellà de Terri, que em perdoni. 49 anys, la jugadora de més edat de la Lliga Femenina, de les Lligues Femenines a Catalunya. Sí, imagina't. Vull dir que això dels 44, efectivament, és juvenil de segon any. Entrem en matèria, nois. Teniu plans pel maig, finals de maig del 2029, Botines?
2: Depèn del partit que sigui.
0: Està bé. Ha dit el Hansi Flick que ell estarà al principis de juny, em diu el José Agustín. 2 de juny. 2 de juny del 29. M'ha dit el Hansi Flick que o bé serà entrenant o bé serà a la graderia, perquè ja hi serà segur. I el Serrat?
3: Jo agafaré puesto a Canaletas.
0: Ah, ja directament, eh? Ja
3: directament.
0: Correcte. El Ponz pagarà la revenda el que calgui per una final de la Champions al nou Camp Nou o no?
4: No, jo espero no haver de supervisar les obres dels lavabos del Camp Nou. Recordeu que estaven els lavabos del Bernabéu aquell any que arribava al Barça?
0: Correcte.
4: Doncs espero, en això em conformo.
0: Jo el primer que he preguntat, Boti, és quants anys de contracte té Mourinho amb el Madrid? I m'han dit 3. I clar, em surten els números.
2: Mira, jo quan ha donat la notícia... la trobo molt bé pel Barça, per la ciutat, per tot. I al cap d'un segon m'ha sortit a aixecar la copa que porto a sobre i he vist el Madrid aixecant la Champions al Camp Nou. No, però que jo soc pessimista, jo soc tribunero, saps? I he vist aquesta imatge i dic, si només faltaria això, i amb el Mourinho ja és per plegar.
3: No, el que passa que això s'ha de veure... amb optimisme, sí que és veritat que...
0: Però tenia els aspersors preparats per si de cas.
3: Home, i amb, sí. Obres, amb el Joan obres, Gaspar, obres. Amb el Joan Gaspar, amb la mà diferencial de la llum. Perquè mai se sap, no? Però un camp amb 105.000 espectadors un any abans de la celebració del Mundial, home, pot ser pues, com una prèvia, no? Com un anticip de lo que pot venir un any després. Per què no? Que passa que com la UEFA i la FIFA estan barallats, Infantino i Ceferín no es poden veure, basta que el Barça organitzi el 2029 la final de la Champions perquè la final del Mundial sigui amb un estadi de menor capacitat.
0: De menor capacitat? Bueno, sí, de menor, perquè el de Casablanca que projecten és de 100.000 i diuen que el del Barça acabaria allotjant 105.000. que a mi em sembla una autèntica barbaritat, però bueno. Aleshores, Pont, tu creus que el Mourinho no arribarà, no?, a la final de la Champions del...
4: No, home, no. No arriba. Jo, al contrari, que Botines, mira, Botines, Òscar, mira, Vicenç, que maco posa, mira. Aquest any, al Metropolitano, ¿vale? Guanyem la Champions al Metropolitano. Si pot ser contra el Madrid, millor. La tornem a guanyar l'any que ve i després, d'aquí a 3 anys, al Camp Nou, final Barça-Madrid. Ho signeu o no? Saps? O sigui, que vingui Àngel, el Madrid Àngel, després d'haver guanyat la Champions.
3: Tu, home, tu oblides
4: que patim que perquè no arribi el Madrid...
3: Oblides sí, que el sí, Botines i jo som gent gran, som gent gran, i el nostre cor, el Sintron, no dona per tant, saps?
0: El Sintron.
4: Ens pot donar per aquí. Però sou bona collita, vosaltres, sou de l'edat de l'Òscar Sierra, vosaltres teniu aquí, o sigui, podeu... No, vosaltres aguanteu tot, home, els heu vist de tots els colors. Seria tan maco, imagineu-vos, aquest any guanyar-lo al Metropolitano, saps? Anem a pas a pas, partit a partit, com diu el Xolo, saps? Li guanyem la Champions al Metropolitano. Si pot ser el Madrid, millor. L'any que ve la tornem a guanyar i després la final, bueno, ja això seria ja. I Mourinho, vés a saber on estarà, saps? Vull dir que no patiu.
0: I ja veurem si hi haurà Mundial 2030, eh? Això que dèieu de la final primera de la Champions al 29, després del 30, ja veurem si hi ha participació espanyola al Mundial del 2030, si més no, si fem cas a Javier Tebas, el president de la Liga, que ha dit que si li donen la final a Marroc, s'ha de replantejar al futbol espanyol si segueixen organitzant el Mundial 2030, eh? Vull dir que pot haver-hi sidral, eh?
3: Sí, jo en aquest cas la figura de Javier Tebas no la interpreto com a president de la Lliga de Futbol Professional, sinó com a vicepresident de la Federació Espanyola, que és la que ajuntament amb FIFA ha d'organitzar el Mundial.
0: Correcte.
3: Llavors, en aquest cas jo crec que parla com a vicepresident de la Federació Espanyola i aquí sí que pues, s'ha d'agafar aquesta declaració, doncs, bueno, pues, bastant forta, perquè, home, potser el pensament del president Lozano en aquest cas també.
0: Ja. Bé, sigui com sigui, veurem si hi ha Champions o no Champions en participació blaugrana. L'esdeveniment serà el tercer, si jo no recordo malament, que acull el Camp Nou després d'aquella inoblidable remuntada del Bayern davant del Manchester United. Ho dic bé, no? Aquella anècdota...
3: No, al revés,
0: eh? Del United... Bueno, això és la llei de Murphy. El United davant del Bayern de Múnich, i recordo aquella anècdota, aleshores treballant en una entremissora de quatre lletres, teníem de comentarista el Fabio Capello i el Bernardo Schuster, i quan anava guanyant el Bayern de Múnich 1-0, recta final del partit, es gira el Fabio, jo estava al darrere d'ell, al costat de l'italià estava l'Alfredo Martínez narrant la final, i em diu, lo gana el United. I clar, jo miro el marcador, 1-0 pel Bayern, recta final, faltarien 10 minuts. I va guanyar el United.
4: 89, no.
3: Sí, perquè van canviar a Mataus. L'entrenador del Bayern va treure a Mataus, que era el millor jugador del Bayern en diferència,
0: sí.
3: I bueno, es va desmuntar el Bayern absolutament, i Scheringen i Solskjaer crec que van ser els que van marcar els gols.
0: Memòria, no? És una cosa...
4: Sí, Vicenç, sí, però perquè és futbol, perquè un equip com el Bayern, a parer d'alemanys, que al minut 89 anava a 0-1, que se li escapi el partit, és com aquella semifinal també del... Perquè fins als últims quart d'hora, 20 minuts, el Bayern havia estat bastant superior. O sigui, és com allò aquella final que guanya el Madrid contra el City, aquella de Guardiola, Bernabéu, que fan tres pas, tres gols de Rodrigo, saps? Això ho expliques i queda molt bé per recordar-lo, però jo crec que aquell dia l'United se li va aparèixer la Verge, els Sants i tothom, no? Perquè contra el Bayern, remuntar un 0-1 no és molt habitual, vaja, en una final.
3: No. Ni fàcil.
0: No. Sigui com sigui, heu parlat de Lothar Matthäus, el migcampista sensacional internacional amb Alemanya i capità de l'equip centre-europeu dels moniquesos, que avui ha parlat de Lamine Yamal, perquè hem de recordar les declaracions de Lamine Yamal a Universo Valdano, autopromovent-se, podríem dir, com a guanyador de la pilota d'or.
5: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
6: Sí, no,
5: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
6: No, yo te pregunto a ti. Entonces, ¿a quién se lo darías tú?
5: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.

0: Y
1: así de claro lo tienes, ¿no?
0: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
2: Todo el mundo que ve los partidos lo sabe. Yo y Mbappé. Y lo ganaría yo. Avui Mataus ha dit, ha considerat que Lamine compta amb més opcions que Mbappé, però ha dit, si bien tiene todo lo necesario para ganar el Balón de Oro, con España fue uno de muchos en el Mundial. Òscar.
3: Jo estic d'acord amb això. Sí, Lamine no va fer un gran Mundial.
2: Un gol en 8 partits.
3: No va fer el... Sí, però no va fer el Mundial d'una estrella. No va fer un Mundial de Balón d'Oro. Sí, va fer un Mundial bastant discret. I sobre les paraules que ell diu, que és más chulo d'un 8, jo entenc perquè jo soc gran ja, però això li pot vindre en contra si perd. Clar, ara si perd, li diran Balón de Playa també, saps? O sigui, jo trobo que aquestes declaracions, ja sé que Lamine és especial i que va per llibre i el que vulguis, però crec que l'han d'assessorar una miqueta millor. Avui el Hansi Flick també ha dit que, hombre, que a lo mejor, saps?
2: Bueno, escoltem el que ha dit Hansi Flick. Què li semblava aquesta declaració d'autoproclamació de Lamine? Ha dit això.
4: Y para mí, yo creo que él es sincero y tiene esta confianza en sí mismo y lo está demostrando en este principio de temporada, lo bueno que es excepcional. Y creo que forma parte de eso. Quizás preferiría que no fuera así, pero él lo está diciendo, lo hace así, tiene esta confianza, dice que quiere ganar el balón de la pelota de oro.
2: Quizás preferiría que no fuera así, pero es verdad que lo ha dicho y tiene el balón de oro. Ahora os pregunto sobre la reflexión del Hansi Flick, pero final a Butarque, l'Espanyol perd davant del Rayo, José.
5: Sí, penalitza la dolenta primera meitat dels homes de Manolo González, que a més s'han quedat al darrer minut amb un home menys per l'expulsió d'Omar El Hilali després de tocar la pilota amb el braç esquerre. Per tant, l'Espanyol, que es queda sense puntuar en aquesta visita a Butarque, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1.
2: Les declaracions de Flick, què t'han semblat, Àngel?
6: Jo, a mi perfecte, tu, però m'han semblat millor les de la Mil, mira el que et dic, saps? O sigui, amb tots els respectes, això és igual que se'n recordeu, crec que van parlar, estava amb els tres també, poc abans de jugar contra el Madrid, que la mina a la Kings League va dir allò que el Madrid roba, una cosa així, no? En l'Ibai, us en recordeu que va dir, bueno, aquest tio ha incendiat el Clàssic, aniran a per ell. El tio va sentir i ho va dir. I ara, doncs, fa el mateix que ha fet Mbappé, però Mbappé fent-ho d'una altra manera, com jo sóc el millor, sóc un bon jugador. Va sentir com ho va dir Mbappé. Mbappé ho va dir allò fent quatre paràfrasis, però dient que ja havia de guanyar la pilota d'or que ell la mereixia guanyar. Això jo vaig sentir a Mbappé, ho deia entre línies. A veure, Mbappé no, aquest any no ha guanyat cap títol, ¿vale? Per tant, o sigui, si Mbappé sense guanyar cap títol es posiciona per guanyar la pilota d'or, doncs perfecte. Lamine ho pensa, i com ho pensa, ho diu, que no guanya. Doncs si no guanya, no guanyarà, per ell ho pensa. A mi la gent sincera m'agrada, això d'entrada. I després, respecte al senyor que hem parlat abans, a Lothar Matthäus, que era un tros de jugador, si no recordo malament, Lothar Matthäus va guanyar la pilota d'or al 90. Al 90 va guanyar la pilota d'or perquè Alemanya va guanyar la final del Mundial. Se'n recordeu? Va guanyar Alemanya. I Matthäus era un molt bon jugador, era una peça clau d'Alemanya, però no va guanyar, Alemanya no va guanyar el Mundial per Matthäus. És que diu, és que... Lamine és un jugador més dels que ha guanyat el Mundial en Espanya. Sí, tu vas ser un jugador més dels que va guanyar el Mundial en Alemanya, perquè jo diria que el gol el va marcar Andreas Bremer. Diria, sí, lateral,
2: Matthäus era el capital. Penal.
6: Però el penal el va tirar Bremer, no el va tirar Matthäus. O sigui que no anem a embolicar i no anem a dir coses. A Matthäus si li sembla que Lamine és un jugador més d'Espanya...
2: Aquí no ha embolicat ningú, ho ha dit Matthäus, no ens ho hem inventat.
6: No, però jo dic, jo, mira, contesto a les regles de Flick, que Flick en certa manera està dient, segurament no li ha agradat, però diu, bueno, té confiança i ho diu, que és el mateix que penso jo, a Lamine no canviarà per a bien o per a mal, Lamine ja mal, el tio ho pensa ho diu, és el mateix discurs que està, ho va fer Mbappé, i la gent va dir... Què li parla aquest nano? No. Mbappé estava dient que mereixia guanyar la pilota d'or. ¿Vale? Que és discutible, sí, però igual de discutible és que ho digui Mbappé, que ho digui Lamine, aquí si anem a competir, per arguments, té més arguments i té més capacitat, jo crec, per dir-ho, Lamine.

0: malgrat que va fer un mundial discret, ara em direu que Mbappé va fer el mundial de la seva vida.
1: Va marcar 10 gols superant el rècord en una fase final de Messi, crec.
0: I on estava contra Espanya? On estava Mbappé? On estava? Al
1: tu m'has preguntat si va fer millor mundial Mbappé que Lamin. Lamin guanya el mundial amb els seus companys, marca un gol. Mbappé cau a semifinals, en marca 10.
2: Bueno, però això va quedar fent
1: un mundial. Jutja tu,
2: Albert, disculpa, però...
0: L'ha de guanyar Messi, l'ha de guanyar Messi. No, no.
1: I per què l'ha de guanyar Messi?
0: L'ha de guanyar Messi
1: I per què de guanyar
0: perquè va arribar a la final. Que no va arribar a França, no va arribar a la final. I va fer un gol menys...
1: Ah, la pilota d'or, vols dir?
0: Sí, la pilota d'or, l'ha de guanyar Messi.
1: Bueno, és el que ha dit Simeone.
0: No va arribar ni a la final.
1: Avui li hem preguntat a Simeone i ha dit Messi.
0: Pues ja està. Pues per gusto chaquetas, jo és que penso...
1: Vicent.
0: És que no sé, és que ho ha de guanyar o Lamin o Mbappé. Per què l'ha de guanyar Lamin o Mbappé? Si l'ha de guanyar Lamin...
1: Bueno, escolta'm, es pot afegir un atractor, eh? 154 gols en 153 partits, Harry Kane.
0: Molt bé.
2: En un any.
0: Sí, sí.
1: Les xifres amb el Bayern.
2: Ja, però és que es premia un any, no es premia la trajectòria.
1: Per això t'ho dic.
2: Ja, llavors, no sé, jo la veritat és que Lamine sense fer un gran mundial, jo recordo, perquè venia d'una lesió i li va costar una mica agafar el ritme, a tots els
1: a la temporada ha fet 73 gols amb el Bayern de Múnich.
2: Vale. Pues Lamine sense fer un gran mundial, tots els laterals esquerres que li van anar posant van acabar a la infermeria. Bueno, per l'exigència de tenir que marcar a Lamine Yamal. D'altra banda, a mi jo crec que no hauria d'haver debat, jo crec que és un
1: no,
2: debat
1: per no
2: intoxicat per la meseta.
1: Però el meu no perquè, guanyarà.
2: Clar, dels autors que el 2010 no s'han robat el Balón d'Oro, Messi se l'ha robat a Xavi o Iniesta perquè hemos ganado el Mundial, dels autors de que Cannavaro el 2006 es va mereixer la pilota d'or perquè va guanyar Itàlia el Mundial, ara resulta que el guanya Espanya i fent campanya perquè el guanyi un jugador que és molt bo, que a nivell individual és espectacular, però que aquest any no, ha anat a la Cibeles a celebrar un nadaplete. Home,
1: però qui fa campanya? Qui fa campanya quan dius fem campanya?
2: No, no, dic la meseta.
1: Ah,
2: la meseta, perquè
1: vale.
2: És que escoltes les ràdios, escoltes la tele i els arguments que el 2010...
1: El Barça ha tornat a fer amullar-se deixant de costat jugadors que té la seva plantilla i que opten, perquè són a la nominació, a ser pilota d'or. I els ha deixat de costat. Rodri avui, en una entrevista amb els nostres amics Fernando Polo i Roger Torelló, ha dit el Barcelona ha decidido hacer campanya por Lamin.
2: Bueno,
1: igual que va decidir injustíssimament el 2010 fer campanya per Messi, que va guanyar la pilota d'or, en lloc de per als altres dos equips del seu club que havien sigut campions del món. Teoria meva, precisament per això. Iniesta i Xavi. I es van quedar sense...
2: Sí, però van córrer rius de tinta al 2010-2018 que si el France Football s'ha disculpado por lo de Iniesta por no darle la pilota d'or en el seu moment. I ara pues, han virat tots a estribor i pujats al barco del vaixell de Mbappé.
1: Bueno, jo tinc un candidat que no ha guanyat res. Que no sento el Botines.
2: Mira, si no ha guanyat res, que des de que va marxar el PSG ha guanyat dues Champions.
1: Ja, és que el meu candidat no és Mbappé.
0: No ha guanyat res.
1: El meu candidat, no sé si estaràs d'acord, Boti, el meu candidat ha guanyat exactament el mateix que Lamin. Exactament el mateix que Lamin, amb una gran diferència. Si vosaltres heu de treure una característica principal de la selecció espanyola que guanya el Mundial, diríeu que és per poder ofensiu o defensiu, Boti?
3: Home, jo crec que defensiu.
1: Sens dubte, defensiu. I per mi, el millor jugador de l'Espanya defensiva, de sistema defensiu, no vull dir autocar, d'esquema defensiu, de Luis de la Fuente, per mi, és Pau Cubarsí. Però clar, no ven. No ven, perquè li compra el cotxe a la mare, estaria de fuster amb el pare... Clar, no, no ven. El pobre és educat, mira els ulls quan parla, no ven.
0: I no li van donar Iniesta...
1: Per això t'ho dic. Aquí estem davant d'una operació gegant de màrqueting. Això ho sabem tots. Ho sabem tots. Bueno. I avui en dia

0: a la Xina i a Mozambique, el que ven samarretes, voti, és o Mbappé o Lamine, i ja.
1: Mira, jo si tingués que votar, jo votaria Fabián.
0: Pues també.
1: Que Fabián...
0: Ha guanyat tot.
1: No, i Fabián sí que va ser revolució a Espanya. Perquè va entrar Fabián i i ara tindrà 4 vots.
0: Ja, segur.
1: Si perquè tampoc és mediàtic, tampoc és de màrqueting. Ja. Però el futbol s'ha muntat així.
0: Ja.
2: Però passi el que passi, que has dit que el Barça s'ha posicionat, guanyi qui guanyi.
0: No ho he dit jo, que ho ha dit, Àngel, de veritat, que interpreta les coses d'una manera, que no ho he dit jo, que ho ha dit Rodri. Que és que no ho he dit jo,
2: sí,
0: ho ha dit Rodri.
2: Que malgrat el que digui Rodri, sí. El Barça anirà a la gala. I segurament Rodri estarà a la gala, mira el que et dic.
0: Home, clar. Vale? Home, clar.
2: Que el Madrid fa 2 anys, sí. Si ben secundat, sí, quan això... no li van donar Vinícius,
0: això no té res a veure. Però això no té res a veure.
2: La pressió que van fer... La pressió que va fer Madrid perquè li donessin la pilotadora a Vinícius,
0: totalment.
2: Jo no l'he vist mai de la vida. Ja. Però, o sigui, s'està dient que el Barça està fusionant per la Min. Que el Barça ha dit, si és que si no es posicionem, que no sé, que a la llarga realment es dona molt de prestigi aquest títol, però els mateixos futbolistes saben de que a vegades és superinjust aquest torneig, perquè tu has donat dades de Harry Kane, has donat dades d'Mbappé, o hi ha dades, Leo Messi, va fer 43 gols en 50 partits.
0: A la MLS. A la MLS.
2: Bueno, però
0: a la MLS. No, a la MLS.
2: Al Mundial. Si va portar... És millor França o Argentina? Jo crec que és molt millor. Té millor selecció França que Argentina.
0: Per mi també.
2: Messi, a part de gols, va agafar i va classificar. Perquè Messi va ficar a la final, Argentina la va portar Messi. Mm. I si Messi inclús hagués jugat bé la final, igual hauria guanyat un altre Mundial, Argentina. En canvi, Mbappé, que va fer un Mundial... bueno, perfecte, segons moltíssima gent, el partit d'Espanya jo encara el busco, Mbappé.
0: Igual que jo busco a Messi a la final. Exactament igual que jo busco a Messi a la final. Igual.
2: Però un va arribar a la final i l'altre no.
0: Totalment d'acord.
2: Sí, això també compta, eh?
0: I tant.
2: Ah, vale, pues ja està.
0: I tant. Serrat.
3: No, és que a mi em sorprèn. Jo, a veure, el Barça jo crec que es posiciona amb Lamine per no distreure, entre cometes, vots, és a dir, el nostre candidat és aquest perquè és el jugador més fort que tenim per lluitar contra els nadapletes de Mbappé d'aquest any. Llavors, és una postura en la qual d'aquesta manera pues, fiques el focus amb el jugador que tu creus que té més opcions de guanyar a Mbappé aquest pols, perquè a mi em sembla que serà un pols entre Mbappé i Lamine, no? Al final. Voten 100 periodistes especialitzats dels 100 primers països del rànquing FIFA i bueno, doncs a veure qui té més contactes,
0: sí.
3: Serà més o menys això.
0: No veig el de... Tenia raó el Botines, eh? El de Cabo Verde no veig votar en Fabián Ruiz, eh? Ja t'ho dic ara, eh? A tot això, Rodri també ho deia, me he sorprendido, no porque no lo conociera, pero me he sorprendido por la potencia física de un Rafinha que tiene mi edad, 30 tacos, perquè jo crec que estarem d'acord en aquest inici de Lliga fulgurant del Barça, 5 victòries en 5 partits, si hem d'extrapolar un sol nom, voti, és el del capità blaugrana, Rafinha.
1: No, està fi. Mira que jo cada any l'he espanut, eh?
2: Venia preparat Boti per això, perquè tant que us disculpéssiu perquè heu demanat cada any la Rafinha,
1: jo que els venc a tots et reconec que s'ha fet una gran temporada, ha començat una gran temporada.
0: Està concentrat, Àngel, està concentrat, està físicament espectacular, està voluntariós, està líder, però no ens ho esperàvem. O sigui, quan el fitxa el Barça del Leeds, no podíem esperar que estàvem davant d'un jugador així, amb aquest rendiment, després d'aquest número de temporades que du al Camp Nou.
2: A mi és un jugador que m'ha agradat sempre, saps? O sigui, a lo millor, digueu-me, no sé, boig o causes perdides, jo crec que després de l'últim any de Xavi, Rafinha va rendir a un molt bon nivell. L'any passat, Rafinha va ser clau. I és el que estem parlant. O sigui, Rafinha fa un Mundial que no sé
4: el que fa Rafinha, però si hagués fet un bon Mundial...

0: Ya es que Rafinha no está ni entre los 30 candidatos al Balón d'Or en la temporada en la pilotadora. No sé, o sigui, jo també compta aquest any, per la pilotador.
1: Per
0: S'ha
1: cert,
0: recordat l'any passat
1: Àngel,
0: amb Dembélé
1: acabes de fer
0: i
1: alguna cosa amb
0: també
1: el
0: Lamine, que
1: telèfon?
0: deien són importants els
1: Posa't
0: partits que
1: la
0: queden a
1: directa,
0: veure
1: posa la
0: qui la
1: directa.
0: determina. O sigui, s'han oblidat totalment, si no.
1: Àngel, m'escoltes?
0: Sí, t'escolto, t'escolto,
1: Escolta,
0: sí.
1: no sé què has fet ara que de sobte sones
0: Sí.
1: meravellosament bé.
0: Home, això és el tècnic que teniu.
1: No,
0: Jo
1: no, no,
0: estic al
1: no,
0: mateix
1: no, no,
0: lloc.
1: no hem tocat res, no hem tocat res.
0: Pues ho prometo, jo tampoc he fet res,
1: Oh,
0: saps?
1: doncs
0: Vull dir que no sé.
1: sonaves en quart pla, tu que estava,
0: Celestial,
1: en
0: celestial.
1: quart pla, i ara estàs a la meva esquerra aquí a l'estudi. És una cosa tremenda, fantàstica.
0: I pues imagineu-vos, tu, saps? O sigui,
1: Clar.
0: això és el que parlem, és
1: No.
0: celestial. Un dia veus a Rafinha i dius, aquest tio és horrible, i al moment dius, però aquest tio és el mateix jugador que li ha dit de tot i que el volia vendre.
1: Clar.
0: Doncs són coses que passen, saps? O sigui, a vegades, no sé, simplement això. Jo crec que Rafinha és un tros de jugador, i el més important per mi, jugarà millor, jugarà pitjor, però crec que és des del primer dia que es va posar la samarreta del Barça, ningú li pot dir que no ho dona tot. Igual no li surten les coses, però només pel fet aquest del que treballa i del que porta l'equip, és un jugador que pocs cracs, o sigui, cracs quan parlo de jugadors del màxim nivell, tenen aquesta, o sigui, aquest esforç, aquest sacrifici, no? Que diuen els experts que tot això és gràcies a, precisament, a Bielsa, que és a Leeds que el va agafar i és el que li va dir que havia de jugar d'aquesta manera i que tenia que tenir aquesta cultura. Tant de
1: Sí,
0: bo, o
1: per mi...
0: sigui, els cracs lluites... Digues, digues.
2: No, dic que per mi el més destacat de Rafinha, sens dubte, la seva intel·ligència i la seva mentalitat, no? Perquè, si recordeu, era un futbolista que el Barça el va fitxar per jugar a cama canviada per la dreta, la posició a la que ara està Lamine Yamal. És a dir, és on destacava el Leeds, jugant per la dreta, com ara Lamine Yamal en el Barça. I des de que va arribar al Barça, el lloc on menys ha jugat ha sigut en aquesta posició, diguem-ne, natural seva, que és la que el va fer portar al Camp Nou, no? Ha jugat per l'esquerra, ha jugat pel centre, ha jugat de segona punta, ha jugat fins i tot al mig del camp d'interior, ara està jugant de davanter centre, i bueno, pues, ha tingut una capacitat d'adaptació a totes les posicions i de donar,
0: Correcte.
2: més encert o menys, sempre ho ha donat tot i sempre ha sigut propositiu per l'equip. Que, bueno, que quan veus un futbolista que li dius que avui en lloc de jugar de central jugaràs de mig centre o de lateral i s'emprenya, no fiquen males cares, pues, jo, Rafinha, en aquest sentit, és d'admirar i al mateix nivell que ell poso amb un altre jugador de l'equip com és Eric García, que també en el seu moment pues,
0: Correcte.
2: el va fitxar per una posició com era la de central i ha sabut adaptar-se a qualsevol posició que li digui l'entrenador,
1: I que també
2: amb
1: va
2: bona
1: arribar a estar
2: cara
1: més
2: i
1: fora que dins. També va arribar a estar més
2: efectivament.
1: fora que dins. Sí,
2: Sí.
1: és allò que jo crec que no entén, no ha acabat d'entendre Boti, el Frenkie de Jong. El Frenkie de Jong, jo ha acabat...
2: Bueno,
1: Jo crec
2: jo
1: que...
2: me'n vaig, eh? Bona
1: No,
2: nit,
1: però,
2: eh?
1: no, però és
2: Sí.
1: veritat, és veritat. Jo crec que ell no ha acabat d'entendre, perquè que tècnicament és un gran jugador, sí, que té una bona visió de joc, sí, però jo crec que no ha acabat d'entendre que hi ha una cosa que fa que un jugador connecti o passi per debajo del radar, que es diu ara.
3: Jo crec que Frenkie de Jong ho ha entès perfectament, que és, va firmar el contracte de la seva vida i a vivir, que són 2 dies. Sí, i ja està. I, a més, ha tingut la vergonya de jugar lesionat a Morata i vindre lesionat. O sigui, però Frenkie de Jong, el que deia el Serrat, és per marxar. O sigui, és per acabar el programa. Perquè és quasi, per mi, eh? Mira que és bo, eh? Mira que és bo com a jugador. Perquè l'Ajax era un boníssim. Però el Barça, mira, ara, si jugués ara, seria lent, perquè tots van com motos i ell va al ralentí.
1: Per cert,
3: Saps?
1: parlant de motos, fa 3 partits, Àngel, que la moto del Hansi Flick sol ha tingut 7 minuts, que és Gavi. Avui ha parlat l'alemany amb ell a l'entrenament, ha fet una part, perquè coneixent la competitivitat i la rauxa del migcampista, jo crec que li ha d'estar pitant les orelles, aquesta situació de suplència, però clar, què toques per ficar Gavi, no, Àngel?
0: No, és que ara mateix Gavi no pot jugar, no el pot ficar. També hem de ser

0: Justos, o sigui, hem parlat quin mundial va fer Gavi també, bueno, el primer partit que va jugar a titular va ser horrible. Gavi no ha recuperat, no és el mateix jugador que era abans de lesionar-se. Per això és tan important i tan a nivells no tan grans, però al màxim nivell influeix tot tant. O sigui, jo, per exemple, estava molt pendent del mundial de veure Rodri, perquè Rodri venia d'una lesió duríssima. I, hòstia, vas veure jugar a Espanya i dius, aquest tio ha
1: Una
0: tornat
1: categoria
0: com... No és fàcil, però no és fàcil després d'una lesió tornar d'aquesta manera. Gavi, jo crec que el que parlem a vegades, que Hansi Flick, quan parlem de les declaracions de Lamine o quan parlem, sempre busca això com a part a frenar-los una mica. Jo crec que en algun moment Gavi s'ha precipitat. Parlàvem de Frankie de Jong, igual que alguna vegada ha dit, bueno, m'espero, o ho tinc tot planificat. Gavi ha anat al revés, s'ha precipitat moltes vegades. I jo dubto fins i tot que Gavi estigui bé. O sigui, bé físicament no és el mateix jugador que era Gavi, saps? I el tren aquí va molt ràpid, saps? Ara mateix Gavi el que ha de fer és seguir treballant i intentar aprofitar els minuts que tingui, perquè... Però això és el que passa en el futbol. Sempre hi ha un que t'agafa la tostada i no podem dir que s'hagi estat injust en Gavi. Heu parlat del mateix Eric García que va estar a punt de marxar, que va tenir la seva oportunitat i com la va aprofitar. A part de Gavi, hi ha jugadors com Balde o com Koundé que han de fer el mateix que ha de fer Gavi. Han de treballar
1: que
0: com
1: han
0: bojos si
1: d'espavilar.
0: volen recuperar la
1: Sí,
0: posició.
1: sí,
0: Clar,
1: sí.
0: però és que això... Però així guanyes títols. Així ets un equip gran en aquesta competència. No guanyes títols en aquests jugadors que t'he dit, o sigui, Frankie de Jong al Madrid, o no faria feina, tu, saps? A part, estaria pues, encantat, perquè allà treballen el que treballen, treballa qui treballa, hi ha jugadors que no treballen. Que tens molta qualitat per guanyar molts partits, sí, però no et val. Ja ha arribat Mourinho i sí, no, el Madrid... Bueno, veurem el Madrid. El Madrid continua tenint un problema. Tu veus el Barça, és que
1: El
0: Xavi
1: mateix
0: Espar estigui
1: problema.
0: jugant,
1: Sí. Té el
0: però és que
1: mateix
0: Xavi
1: problema.
0: Espar,
1: Sí.
0: correcte, però que estigui jugant Xavi Espar, que hagi estat titular, o sigui, això parla de l'entrenador que tenim i de que aquí no es pot dormir ningú. O sigui, és que Xavi Espar tindria que tenir un paper testimonial i el nano ha jugat, ha
1: Bueno,
0: apostat per ell
1: té una
0: i
1: gran
0: està jugant
1: virtut,
0: Xavi
1: eh?
0: Espar.
1: Té una gran virtut,
0: Clar.
1: que és que falta que el posin de porter i tingui un bon nivell. És veritat que l'altre dia té una errada
0: Sí.
1: perquè estava mort i el Hansi Flick fins i
0: Sí.
1: tot va reconèixer que havia sigut una errada seva haver retardat el canvi, que d'aquí potser la imprecisió en el passe a Christensen que acaba amb el gol de l'equip rival. Però dona la sensació de que aquest nano pues és d'aquelles rares avis, Vicenç, que un de tant en quant es troba, que el posis on el posis, té un rendiment notable.
2: Sí, i a sobre és d'aquells futbolistes que el poses en un entorn de jugadors consagrats i tops i no desentona. És a dir, hi ha altres que s'enfonsen, que veuen la velocitat de la pilota i saben per on van, no? I en canvi ell, al contrari, era un futbolista que tampoc és que destaqués especialment en el filial, però amb l'entorn adequat, pues, sembla... No, a veure, no sembla més bo del que potser és, perquè si juga així és perquè és així de bo, eh? Però jo crec que ha superat totes les expectatives. I de cara al partit de demà, comentàveu allò de Gavi, jo espero que demà hagi rotacions a tutiplén,
1: Juga bé
2: perquè
1: el
2: és que si
1: Racing,
2: no...
1: eh? Cuidao. Juga bé el
2: Sí,
1: Racing,
2: no,
1: eh? Juga bé el
2: l'equip de José
1: futbol, eh?
0: Alberto
1: Juga,
2: juga
1: sí.
2: molt bé. Íñigo Vicente i Canales són dos peloteros de primeríssim nivell,
1: Sí,
2: no?
1: sí, sí.
2: Però clar, això no és com abans, que només havia dos canvis en un partit. Ara en tens cinc. Vull dir, hem de canviar una mica la mentalitat, sobretot els futbolistes,
0: Sí.
2: de pensar de que no, això no és bàsquet, òbviament, perquè no pots fer cap de manera il·limitada, però havent cinc canvis i 60 partits per temporada, vull dir, no s'han de ficar nerviosos perquè no surtin dos partits seguits de titular. O, m'entens? Llavors, amb una
0: Que has de fer
2: setmana...
0: és treballar i entrenar fort, Vicenç, que ja està.
2: Clar, amb
0: No,
2: una
0: no,
2: setmana
0: que
2: de tres
0: plenament d'acord
2: partits...
0: en tot el que dius. Sí, però jo vaig al pas endavant. O sigui, Xavi Espar és molt bo, però algú l'ha de posar i confiar en Xavi Espar. I
1: Evidentment.
0: no donar-li
2: Sí,
0: un
2: és que sí.
0: partit i m'has dit, has cobert l'expedient, doncs ara tornes a la banqueta.
1: Clar.
0: No, Xavi Espar s'ha guanyat el lloc i Xavi Espar es manté a l'equip.
1: Mira
0: Jo recordo
1: Bernal.
0: l'any passat, o sigui, se'n recorda... Correcte, el mateix, Bernal. Però és que el Madrid l'any passat va sortir Gonzalo i Thiago i van fer un bon rendiment i el següent partit anaven a la banqueta. Us en recordeu? O sigui, això va
1: Perfectament,
0: passar, que
1: perfectament.
0: és el més habitual. Tenim un entrenador que agafa, aprofita el que té, són jugadors molt bons, però primer han de

0: aprofitar l'oportunitat, però si l'aprofiten, al camp. Per tant, què li pot dir Gavi a Hansi
1: No,
0: Flick?
1: res,
0: Què li
1: Gavi,
0: pot dir?
1: res. Gavi,
0: Jo
1: res.
0: necessito jugar.
1: No.
0: O sigui, és que mira el que tens abans,
1: Gavi,
0: saps,
1: res.
0: Gavi? Posa't a tope i jugaràs. Si estàs a tope, jugaràs. Si no, pues, et passa el tret.
1: I després, Boti, ja ens ho esperàvem. Ja ens ho podríem esperar. L'únicament que teníem el dubte de si la lesió... Però, bueno, ja el Mundial que fa és imperial i l'adaptació és allò que deia el Zubizarreta, Sarreta. Rendimiento immediato, però aquest sí. Lo de Rodríguez és que és d'una categoria, d'una presència, d'una...
2: No, i el tempo,
1: oh,
2: sí, domina
1: oh,
2: el partit.
1: Oh. És que sé, tu te'n recordes de l'andamio aquest de Luis Enrique que es construeix per veure els entrenaments a la vall? T'ho juro, dona la sensació que Rodri en el camp està un metre per damunt, però per damunt d'alçada, i que des d'allà veu tot el joc. I bueno, té una capacitat de control, Botí, espectacular, espectacular.
2: Mira, perdona, tornant al tema Xavi Espar.
1: I tant.
2: Ratifica una teoria meva, que és que un jugador bo és bo. O sigui, un jugador no li has de donar 15 partits. Tu amb 3 partits saps si un tio és bo o dolent. I aquest tio surt i el veus al primer dia, aquest tio, això és diferent, és bo. O sigui, no cal donar 15 partits a un tio. Gavi, ja sabem com és, Gavi. Vale. Ara us pregunto als tres. A la final de la Champions posaria la Gavi a titular i els tres diríeu no.
1: Si estan tots sants, no.
2: Per això, i el Xavi Espar el posaries? Sí.
1: Depèn.
2: No, porta
1: sí,
2: quatre partits.
1: No, ja, però depèn d'on el vulguis posar, perquè si tu necessites, per les característiques del rival, un lateral ofensiu, doncs posaràs Cancelo i no posaràs Bernal en aquesta banda. Si tu en el lateral dret necessites un lateral dret més defensiu, posaràs Eric García i no Bernal. Esparta en aquest lateral. I al mig del centre, i al centre del camp ara està bastant ocupat. Vull dir que depèn.
2: Ja, però Albert, jo et dic que Cancelo aquest any, si juga, jugarà perquè descansi l'altre.
1: Ja.
2: Si Cancelo era titular...
1: Té pinta.
2: Val? I ara jugarà perquè descansi l'altre. O sigui, que un tio bo...
0: No ho crec, no ho crec. Discrepo. No ho crec, no ho crec, tampoc. Doncs perquè hi ha una cosa que són els galons, també. O sigui, en igualtat de condicions, en igualtat de condicions... Bueno, a veure, Cancelo ha vingut també. Jo crec que també Flick... o sigui, Flick és que no dona puntada allò sense fil, Vull dir, tot el que fa Hansi Flick té un perquè, ¿vale? Hansi Flick vol a Cancelo, perquè si no l'haurien fitxat l'esforç que fa. Cancelo no sé com... No sé com està Cancelo, però el coneix perfectament i sap el que li pot aportar. També està aprofitant perquè els jugadors es posin a to. La temporada és llarga, no, és llarguíssima.
1: Cert.
0: Aquí es necessita tothom. I en igualtat de condicions, després, a vegades, precisament el que acaba d'explicar el Boti, pues tu potser tens a Cancelo a tope i tens a tope a Xavi Espar i igual a la final ha de jugar a Cancelo perquè té més experiència que Xavi Espar quan sigui la final. Entén-me, en igualtat de condicions. Ara, si Xavi Espar està millor que Cancelo, jugarà a Cancelo. ¿Vale? Sí, perquè ens entenem. Us en recordeu el partit que va fer Silvinho a la final que el Barça guanya a la final de Roma? Que no havia jugat. I si, no estava jugant, era un paper testimonial. Guardiola li va dir a Keita de jugada lateral i Keita va dir que no es veia en aquella posició. Keita deia que no es veia. Va sortir Silvinho i va fer un partidàs. Per què? Perquè estava entrenant com... I per veterania, el que tenia... Per tant, el Barça té jugadors aquí, o sigui, no crec que juguin un paper. Una altra cosa és que després, ara que s'emprenyi Koundé o que Valde no vulgui seguir, que el desembre agafis i que se'n vagin. Pues si estan a la plantilla, jo crec que no és que hagi perdut la fe en Cancelo per molt bé que estigui Xavi Espar, és que han de jugar els dos. En una setmana tens 3 partits, un dia jugarà Cancelo, un altre dia jugarà Xavi Espar i es tracta de fer-ho d'aquesta manera, jo penso. Clar.
3: És el que comentàvem, no? de que ara en 5 canvis et pots permetre fer moltes rotacions més en una setmana de 3 partits i tenint en compte que s'ha venut que el Barça tenia 2 jugadors per posició. És el moment de demostrar-ho. Batre el rècord de 7 partits consecutius, comptant el de Champions amb victòria, cosa que el Barça no ha fet mai en un inici de temporada, pues no serveix de res si després el mes de maig estàs veient la Champions per la tele o a la lliga estàs despenjant, no? Vull dir, aquí del que es tracta
0: Correcte.
3: És d'arribar al mes d'abril-maig en les millors condicions possibles. I això passa
0: Vicenç, qui elimina el Barça fa dos anys de la Champions? Te'n recordes? Tu que tens una memòria prodigiosa, qui elimina el Barça?
3: No, l'Inter, no?
0: Com cau el Barça? A l'Inter. Com bueno, cau el Barça al camp de l'Inter? De qui és la cagada?
3: Bueno, la Min ja mal s'havia d'haver anat al córner i acaba una jugada que acaba
0: no,
3: en el pal.
0: Sí, quina tenia, no, però després, o sigui, està al central, o sigui, el pobre...
3: I després Gerard Martín li menja la tostada.
0: El pobre Gerard Martín queda retratat, perquè era Gerard Martín, sí, aquest jugador. Aquella cagada
1: el
0: igual
1: que,
0: la fa...
1: Per cert, ampliaran contracte en breu.
0: Correcte, però fa dos anys Gerard Martín era dos anys més jove, no tenia l'experiència que té ara, ja, sí, i queda retratat i fa una errada grossa que el Barça l'elimina.
1: Sabeu quina seria una errada doncs... molt grossa? Doncs no acomiadar-vos perquè tinc una de públic, és una cosa tremenda i no m'entraria. Així que...
3: Home, quan venim a cobrar?
1: No, és transferència, passat? És transferència això.
3: Ah, vale,
1: transferència,
3: vale.
1: Transferència automàtica, amb el Botines ja fot mesos i mesos i anys que cobra. Ah, no t'arriba tu, Serrat? No t'arriba?
0: Cobra no, els tres.
1: En fi, que els tres tenors tornen a actuar aquí quan els hi dongui la gana. Així de clar, perquè això és casa seva. Dels tres, Òscar Botines, Vicenç Serrat, Àngel Ponz, se us estima moltíssim. Una abraçada, fins la propera.
3: Igualment, una abraçada a tots. Gràcies.
1: Seguim en directe a la brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya.
4: Ada Colau! Thaís Villa! Loles León!
5: ¿Esto el frente de izquierdas qué es?
6: ¿Tú te presentarías?
5: Yo no.
6: Lo harías muy bien.
5: Pero no, que no, ya te digo que no. Que
6: no. Yo te hago de jefa de gabinete.
5: Hablemoslo.
7: Cara al show, con Marc Giró. Mañana a las 11 de la noche, nuevo programa en La Sexta. Un pedazo de cadena.
8: Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra y dos líneas móviles por 35€. Infórmate en O2online.es o en el 1551. O2, respira.
1: Doncs mira, dos quarts tocats abans de continguts del Nits de Ràdio. Ja sabeu, amb el David Cervelló, cada dia de dilluns a divendres, de 2 de 2 fins a les 6 clavades de la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Què tindrem avui, estimat David? Bona nit.
9: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada, moltes propostes de llibres. Fins i tot parlarem amb l'autor de Cara de Nube, que és una novel·la molt interessant. I a les celebrities, en Robert Calvo m'ha dit que parlarem d'una presentadora top, que tothom la coneix, que forma part de les nostres vides i que té una sorpresa molt espectacular. Veurem què és el que ens ha preparat en Robert Calvo a partir de 2:15 i fins a les 6, com sempre, us esperem a Nits de Ràdio.
10: ¿Qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
10: ¿Qué? Vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Vinga, va, comencem la pròrroga. Gairebé i 32 les 9 aquí a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Què ens deixa aquest dimarts 15 de setembre al marge del futbol, José?
2: Aquest migdia s'han presentat les lligues masculina i femenina de bàsquet per la propera temporada. L'ACB començarà a jugar-se el 26 de setembre i la femenina el 3 d'octubre. No deixem el bàsquet perquè l'exblaugrana Nikola Mirotić, qui es trobava sense equip fins avui, ha signat amb València Bàsquet per dues temporades. Dissabte podria debutar en la semifinal de la Supercopa d'Espanya, que es disputarà a Badalona i que enfrontarà el conjunt valencià i el blaugrana. La gironina Paula Badosa jugarà el seu partit dels 700 de final del torneig de tennis de São Paulo a partir de 10:45 d'aquesta nit contra la lituana Justina Mikulskite.
3: Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
4: Bienvenidos a nuestro nuevo reino Wall of Frozen. Reserva ahora en DisneylandParis.es o en tu agencia de viajes. Precio 121 € por persona y noche para ciertas fechas de enero.

0: equitació vella amb B alta, la doma clàssica. La seva particularitat és que ho ha fet muntant ponis. Ixone Lacunza Vázquez, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Deixem que aclareixi d'entrada a qui ho desconegui una màxima per situar-nos. Es considera cavall quan l'alçada de l'animal sobrepassa els 148 centímetres i poni quan és inferior a 148 centímetres. Després puntualitzarem, perquè dins dels ponis hi ha quatre categories també relacionades amb el tamany. Però abans, des dels 8 anyets lligada al món dels ponis, en el teu cas, m'equivoco?
1: No, amb 8 anys, sí.
0: I encara val a dir, hi pot haver amazones més petites competint. Tinc entès que fins i tot des dels 6 anyets.
1: Sí, exacte, fins als 6.
0: Com neix aquesta relació teva amb els ponis?
1: Bueno, la veritat que jo des de ben petita sempre m'havien agradat els cavalls i un dia li vaig dir als meus pares que volia, bueno, anar a alguna classe i això, i em van apuntar. I doncs a la Ica que em van apuntar, doncs sempre han sigut com molt a favor dels ponis i també, com jo era molt petita, doncs la... bueno, amb un poni aniria molt millor que amb un cavall.
0: Uh-huh.
1: Per tamany, sobretot.
0: I suposo que vas començar amb els Pony Games.
1: Bueno, no del tot.
0: Ah, no?
1: Una mica sí, perquè bueno, les primeres classes i això sí que, bueno, era com una mica volteig.
0: Mm.
1: Que és que, bueno, t'agafen amb una corda i pues, tu vas allà amb el cavall i, bueno, perquè el vagis coneixent, per agafar una mica de confiança.
0: Ja. El caràcter d'un poni, pel fet de ser petit de tamany, el fa més dòcil o cada poni és diferent als demés?
1: Cada poni és diferent als demés, però sí que tenen fama de tenir un caràcter una mica així més fort que els cavalls.
0: Ah, més fort, eh? Jo pensava que eren més dòcils.
1: No, hi ha algun que, bueno, té algun caràcter una mica així més fort.
0: Ah, són més rondinaires, més morruts, eh?
1: Sí, sí.
0: Caram, quan et decideixes per la disciplina de la doma clàssica dins dels ponis?
1: Bueno, jo vaig començar una hípica en la que feia doma i sal. Mm. I, bueno, amb 8 anys ja em va començar a agradar més doma i em vaig canviar a una altra hípica que es dedicava més a la doma, que és el cava horse. I allà ja vaig començar a fer doma.
0: Correcte, ara en tornarem a la doma. Però, com deia, les competicions de ponis es divideixen en categories segons el tamany. La categoria A és fins a 110 centímetres d'alçada, la B més de 110 fins als 130 centímetres d'alçada, la C dels 130 als 140 d'alçada i la D és de 140 al límit de ser cavall, és a dir, fins als 148 que deia al principi. Pregunta, l'edat de l'amazona, de la Janet, va en funció del tamany del poni? És a dir, quan més joveneta sou, més petita de ser el poni i aneu creixent d'edat i agafant una categoria més alta?
1: Sí, exacte. Per exemple, la categoria del Pony A és fins als 9 anys, per exemple. La dels B es pot muntar dels 8 fins als 13, els ponis C dels 9 fins als 16 i els ponis D dels 10 fins als 16, també.
0: Correcte. La doma clàssica és una disciplina ben peculiar dins de l'equitació. És una disciplina que, quan parlem de cavalls, és disciplina olímpica i que consisteix en executar una sèrie de moviments de gran dificultat que mostren, a més, gran harmonia entre l'amazona i l'animal. Òbviament, tots aquests moviments, Ixona, que semblen indicats seguint un programa preestablert en un text que es denomina reprise, se li han d'ensenyar als cavalls. La primera pregunta és si és el mateix programa que executa un cavall de doma clàssica el pot executar un poni, o pel fet de tenir menys tamany se li ajusta a la seva alçada? No sé si m'explico.
1: Sí, bueno, per exemple, els ponis sí que tenen un nivell més fàcil que els cavalls, perquè, per exemple, els cavalls sí que se'ls pot ensenyar fins al nivell màxim, però els ponis de normal se'ls ensenya fins a un nivell més o menys de juvenil, zero o així.
0: És a dir, traduït, i potser faig malament, però els cavalls són més intel·ligents que els ponis?
1: No ben bé, però jo crec, bueno, ho ajusten perquè, clar, no és el mateix un cavall.

0: que és més gran té més força que un poni que és més petit i poder li costa més.
1: Entenc que la pauta d'aprenentatge és la repetició i repetició i repetició, un cop i un altre?
0: Sí, i sobretot quan ho fan bé i això, dir-los que està bé, perquè ells sàpiguen que ho han fet bé.
1: Ja, és allò de la pastanaga, el premi. Però no resulta avorrit repetir, repetir, repetir, repetir?
0: Bueno, al final és la forma de com s'aprèn a fer les coses.
1: Ja, ho dic per tu, no avorrit pel poni, pobre.
0: Ah!
1: Ell al final, si ho fa bé, té pastanaga, però tu vas al damunt. Per això t'ho
0: Bueno,
1: deia.
0: també al final hi ha vegades que el cavall ho fa bé i sóc jo qui fallo. Per tant, també és un aprenentatge per mi a l'hora de fer això.
1: Per tant, si ho fas bé tu, xutxe?
0: Bueno.
1: Curiositat que em ve al cap, per exemple, ara parlant en sèrio, l'esperança de vida, sent tan diferents morfològicament d'un cavall i d'un poni, és la mateixa?
0: No, aviam, si el cavall en si està ben cuidat, no té cap malaltia i això, de normal solen durar el mateix.
1: I el preu?
0: El preu sí que varia molt.
1: Ja m'imagino. També dins dels ponis hi ha games de preus?
0: Sí.
1: Ah, carai. I en funció de què?
0: Bueno, també, per exemple, si tu vols comprar un cavall que ja està domat, que ja ho sap fer tot, doncs costa bastant més car que, per exemple, si vols comprar un poltre que encara no està domat.
1: La vida esportiva competitiva d'una amazona també té una limitació, als 16 anys, i per tant, voler continuar amb una carrera esportiva a la doma obliga a passar-se als cavalls. Tinc entès que és el teu cas. Tinc entès que t'estàs preparant per muntar ja cavalls de doma.
0: Sí, exacte.
1: I és un altre món?
0: Sí, la veritat que és bastant diferent, perquè jo ara, per exemple, bueno, tinc un poltre de 6 anys, que clar, encara no acaba d'estar ensenyat del tot, per tant s'ha de començar a domar des de zero.
1: Ah, carai. L'equació, aviam si encerto o no. Si sóc campiona d'Espanya de doma clàssica en individual i en equips més d'un cop, i sóc, per tant, molt bona en ponis, ho seré de cavalls?
0: Bueno, al final també, bueno, compta molt la tècnica que tinguis, la força i tot això, i sempre qui t'ajuda des de baix a fer-ho també és molt important.
1: De tots els títols que tu tens acumulats a la vitrina de casa, quin és el que et fa més il·lusió i per què?
0: Bueno, la veritat que per mi tots són els... Bueno, tots m'han fet molta il·lusió
1: Ara,
0: perquè, clar,
1: algun hi haurà, va.
0: Bueno, poder algun campionat d'Espanya o poder l'últim campionat d'Espanya amb el meu poni, el 2024, perquè, bueno, vaig estar treballant molt de temps per poder anar, bueno, arribar aquí. I,
1: Quants
0: bueno, també algun...
1: ponis han acompanyat la carrera esportiva de la Ixone Lacunza?
0: Bueno, el primer poni que vaig tenir va ser un poni A, que es diu Filemona Imagine, que amb aquesta poni vaig aconseguir anar a dos campionats d'Espanya. Després un altre poni que em van deixar, que es deia Black Label, que aquest també era un poni A, que també vaig poder anar a un campionat d'Espanya. Després vaig tenir un poni B, que es deia Bluma, que amb aquesta també vaig poder anar a un campionat d'Espanya. Després vaig tenir directament el meu poni C, ai, el meu poni D amb pipins, que vaig tenir durant 5 anys i vaig anar a bastants campionats d'Espanya i després la Maia en Víctor, els propietaris de la Hípica, em van deixar un poni C per anar també al campionat d'Espanya.
1: Bueno, veig que almenys te'n recordes de tots els noms, eh? Com es diu el poltre amb el que entrenes ara, el cavall ja?
0: Es diu Pardando.
1: Pardando!
0: Sí.
1: I apunta campió o no?
0: Bueno, ara està treballant a poc a poc.
1: Bueno, al passar-te cavalls, amb això acabo, un al·licient, si tens, ho apuntava al principi, a la doma clàssica amb cavalls, sí és disciplina olímpica. T'ha donat temps amb 17 anys ja de somiar en esdevenir amazona olímpica o encara no?
0: Sí, la veritat que des de petita sempre he tingut aquest somni de poder anar algun cop a les Olimpiades.
1: El tamany no importa, si de demostrar elegància, traça, habilitat i classe es tracta. I és el que fan ells, els cavalls i també els ponis.

0: i les amazones que els munten, com la Ixone i la Cunza Vázquez, a qui agraïm molt el seu temps i amabilitat. Molta sort i salut, Ixone, per tu i per tots els teus, i gràcies de debò per atendre'ns.
1: Moltes gràcies.
2: ¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-770, 900-900-770 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
3: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
4: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
5: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya a l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
4: home,
5: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
6: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
7: Tiri, tiri, tiri.
3: Hoy en Onda Cero traemos una fórmula que junta dos seguros.
8: Sí, tipo directo. La fórmula coche-casa de línea directa que te hará ahorrar directamente. Y está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
9: Si es que con una aseguradora así, todo es buena onda.
8: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
11: Paté es la piara, más buenos que el pan.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: Jo, quan estava a la universitat, vaig estar un temps estudiant al nord de Noruega, a una illa molt petita, que es deia Tromsø. Com molt característic de la zona era com funcionava el sol per la latitud a la que estàvem. Clar. Durant uns mesos hi havia el sol de mitjanit i durant uns altres mesos estàvem completament sense sol. Implica que una part del nostre cervell segueix estant activa, sí, i segueix emetent activitat de control. Sí. I si el que volem és passar justament a la banda oposada, que és el descans, el deixar anar i la calma, no són compatibles, no podem fer alhora aquestes dues coses.
13: Em perdonaràs el que he dit dolent, però és que si no el dic rebento. Crec que el proper llibre, ja que deies que era Tromsø, no? A Noruega, podria ser Dormir com un Tromsø. Vinga, ja està.
12: Ai!
13: Què, eh? Anem a... Roser...
12: M'ho hauries d'haver dit abans, això.
13: No, pel següent llibre, Roser, tu guardes que és en noruec, dic que has dormit molt.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
14: A la brúixola de Radio Estadio, gas a fons.
0: Gas a fons per repassar l'actualitat del món del motor en dues i quatre rodes amb el millor pilot de la parrilla informativa, Alejandro Pozo. Hola.
15: Hola, Albert, muy buenas.
0: Fin de histórico el que hemos dejado atrás para el deporte del motor en España y en mayúsculas, tanto en motociclismo como en automovilismo. Luego vamos con el estreno del circuito de Fórmula 1 de Madryn en la capital de España, pero antes tenemos que hablar del nuevo líder del campeonato del mundo de motociclismo en MotoGP tras ganar en Misano, un tal Marc Márquez.
15: Así es, Albert, en un fin de semana que pasará la historia del motor español, Marc Márquez se puso líder del campeonato por primera vez esta temporada tras hacer pleno de puntos en Misano, un golpe de autoridad espectacular en casa de Ducati, de Aprilia y de Marco Bezzecchi, que era el favorito para la victoria, pero acabó cayéndose en la carrera del domingo. El italiano, que en la sprint tampoco pudo con Marc y se tuvo que conformar con la segunda posición el sábado, cometió un error el domingo y dejó el camino libre.

0: como sede de la final de la Champions 2029, escuchando a Joan Laporta. Luego nos contará Alfredo también la previa de los partidos de mañana, que hay jornada de Liga. Y repasaremos los de hoy. El exiliado Rayo Vallecano, que ha ganado el Leganés al Español. Y el Valencia, el nuevo Valencia de Braulio Vázquez, que jugaba en Vitoria con el Deportivo Alavés. La polémica con Muñiz Fernández, porque hoy ha habido tiempo de revisión. Y en la última parte del programa, entrevista con Enric Mas, ganador de esta edición de la Vuelta Ciclista a España, preparándose ya para el Mundial, en el que competirà com a líder de l'equip espanyol junt con Juan Ayuso.
1: Doncs escoltarem, per suposat, tota l'anàlisi de l'actualitat esportiva a partir de 11:45 amb el nostre company Edu Pidal al Radio Estadio Noche. Per cert, el València, que ha guanyat en gol de Luis Rioja, a Mendizorroza, al camp del Alavés 0-1. I com us dic, ara al minut 28, Elche 0, Real Madrid 1, si voleu, us passeu a la web i a l'APP i allà estan en directe des de les 7 de la tarda al Radio Estadio amb l'Edu García i companyia. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornarem demà amb més brúixola de Radio Estadio Catalunya en la prèvia del Barça Racing. Ara la brújula amb Marta García Aller. Fins demà. Adéu.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Nit de dimarts a dimecres, dimecres 16 de setembre de 2026. D'ara en endavant, unes quantes hores per passar-ho bé junts, per aprendre, per recordar, per inspirar.

per motivar i també per descobrir propostes de llibres. Començarem amb en Robert Calvo i a la segona hora ens espera el José Agustín Gómez per fer-nos recomanacions de llibres. Així que comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Hola, amigos, què tal?
2: Fenomenal.
1: Tiling, tiling, tiling.
3: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
0: Celebrities.
4: Ai, aquests moments és el que és la ràdio, no? Aquesta màgia de que no sabem el que pot passar, però sabem que ens ho passarem bé. És una situació agradable a la vida, no? Quan saps que estàs en bones mans, mai millor dit, perquè quan parlem de ràdio i si tenim amb nosaltres el grandíssim Robert Calvo!
1: David Cervelló!
4: Sí, senyor! Oi, oi, oi, com estàs?
5: Molt bé, encantat de ser aquí una setmana més. És un plaer, com sempre, passar per la matinada a saludar una estona.
4: Home, i amb aquesta alegria que aguanta tu, perquè
5: sí, sí.
4: El Robert...
5: A base de cafè.
4: Sí, és incombustible. Jo ho he dit molts cops, que ens hauria de patrocinar una empresa de cafè.
5: Això mateix.
4: Perquè seria, no es pagaria en espècies.
5: Totalment.
4: O en espècies, no ho tinc clar, perquè en azafrán ens podríem pagar. Si et paguen en azafrán és en espècies, no?
5: Sí,
4: o en espècies.
5: Sí.
4: Bueno, és igual. Escolta, aquí el que volem és passar-ho bé i en Robert Calvo totes les setmanes ens parla d'alguna figura, d'alguna persona, fins i tot pot ser un personatge, perquè la setmana passada parlàvem d'en Chiquito, persona a personatge, que ens hagi acompanyat a través de la televisió i que, recordant aquesta persona, recordem èpoques de la nostra vida, i això és fantàstic.
5: Doncs sí, David, avui estic molt emocionat perquè em toca parlar d'una persona que és igual que la resta de persones que apareixen a la televisió, però que en realitat no ho és. I ella ho sap, n'estic convençut. La celebrity que avui portem al Nits de Ràdio té títols honorífics dins del mitjà, David. I és que ho ha fet gairebé tot a la televisió.
4: Ai, ai, ai, que ja em toca la vena sensible quan posa aquesta d'això.
5: Aquesta persona que avui portem ho ha fet tot a la televisió, deia gairebé, sempre amb un somriure, amb una mirada afable i familiar, propera, com de casa. De fet, segurament moltes senyores i molts senyors de Catalunya l'hauran arribat a considerar com la jove de Catalunya, o la pubilla, no? Saben per què és tan important pels catalans aquesta celebritat de la televisió? Perquè durant més de 20 anys, durant gairebé un quart de segle, es va colar cada dia a la saleta d'estar, a la cuina, al menjador, a casa. I com que era una persona senzilla i honesta, es va saber ficar el públic a la butxaca. Et deia que té algun títol honorífic dins de l'ofici de la tele. El primer i el més important és el d'haver obert camí. Sí? A una tele que començava, que anava amb bolquers, podríem dir-ho, i en aquella tele també va saber trencar els murs de diferents franges del dia, del matí, de la tarda, fins i tot de la nit. Per tant, va ser una persona que va obrir camins pels que van arribar després i s'hi van assentar. Matins, tardes i algunes nits es van forjant una carrera i, per què no dir-ho, un mite. La celebrity d'avui és, crec jo, l'entrevistadora més entrevistada de Catalunya. Sabem el que estudia, els seus horaris, el que menja, com és la seva feina, com és el seu dia a dia, com són els seus pares. I crec que aquí està el secret de la seva conquesta del públic, al qual encara es dirigeix a dia d'avui d'una manera diferent. Ella és la dona que té més minuts de televisió en directe de tota Espanya.
6: Bona tarda, senyores i senyors. Obrim l'emissió d'avui dissabte, 3 de maig, amb l'edició del migdia del Telenotícies cap de setmana. Després podran veure un nou episodi de la sèrie infantil Els Barrufets. A les 4, Buck Rogers en el segle XXV, amb l'episodi titulat Las Vegas de l'Espai. A
4: 4:45
6: els oferirem uns moments de circ. A les 5:10, Oliana Molls amb l'episodi Pintats a l'oli. A 5:45 podran veure cinema còmic amb plats de nata. A continuació, la dona biònica amb l'episodi titulat Coses del passat.
5: Això és quan hi havia, David, encara carta d'ajustament a la televisió i una persona que llegia la programació, que era la Mari Pau Huguet. Això era l'any 86, 1986, i aquesta jove, joveníssima,

Ma, filòloga, arribava a la televisió després de fer unes proves. Ara ho explicarem tot, ho desgranarem tot, però em sembla al·lucinant la seva seguretat amb tan, sent tan jove i sent de les

0: Avui, la nostra celebrity d'aquesta setmana és, evidentment, Maripau Huguet.
1: ¡Vamos!
2: ¡Bravo!
1: ¡Vamos! Home!
0: La Maripau Huguet, que va néixer a Estopanyà l'any 1963, i que, tot i que va créixer a Lleida, diguéssim que la llegenda s'ha forjat aquí, a Barcelona, on va fer tantes coses a TV3 i les segueix fent, perquè la gent, quan les persones que han fet molta pantalla desapareixen de la pantalla, diuen, ja no està a la TV. No, sí, està a la TV. Està treballant, senyora, senyor. Una dona que va estudiar filologia romànica, especialitat de francès, i que en un principi s'imaginava professora, però que el 1983 es va presentar a unes proves de Ràdio Terra Ferma, de la cadena 13, a Lleida, i allà va començar a la ràdio que diu que és la seva mare professional. Però el 25 d'abril del 1986, amb només 22 anys, va entrar a TV3, Televisió de Catalunya, i ho va fer com a conductora de la continuïtat, aquestes persones que apareixien i que explicaven el que venia després.
1: Sí.
0: I després, ja ben aviat, va començar a treure el cap a programes com el Filiprim d'en Josep Maria Bax. Ella és una dona que es va fer popular també a Catalunya pel seu accent, perquè no hi havia un accent lleidatà llavors a la televisió, era tot molt, molt central en aquella primera televisió, aquells primers anys de la televisió. I ella era la de les 25.000 pessetes de TV3, no?
1: Que bé que ho has fet. És veritat, és veritat. Sí.
0: I després es va començar a forjar una carrera que anirem repassant, David Cervelló, si et sembla, amb ella mateixa. Maripau Huguet, bona nit.
3: Hola, bona nit. Bé, no sé què dir, perquè estic, si ara em veiéssiu, estic baixa vermella.
1: Com mare com meva, una ovació que es mereix! Que està... Home!
0: He de dir que el David no sabia res
1: no
0: de tot
1: sabia.
0: Això.
1: Jo dic, però que... No, saps què estava pensant, Maripau? Que bé que ho ha editat, el Robert. Que sembla que estigui aquí. Quina meravella, moltíssimes gràcies per passar pel programa.
3: Ai, David, moltes gràcies, David i Robert. És que em va trucar el Robert i li vaig dir que, òbviament, sí, sí, que volia participar-hi. Però, clar, no m'esperava aquesta presentació, és que no me la mereixo, però...
1: I tant. Formes part de la nostra banda sonora i memorística, sí, sí.
3: És que són molts anys, sí, ara em trobo... Bé, ara em trobo gent, fins i tot companys meus que ballen amb mi a l'escola de la Coco Comín, on faig diverses disciplines, són joves que em diuen, ai, jo de petit berenava amb tu molt petitet a casa dels avis, de la padrina, dels padrins, i buf, penso, i ara estem aquí junts ballant, no? Ballant claqué, ballant jazz o fent teatre musical, mare meva.
0: Això
3: sí, sí, són molts anys.
0: Ens ve demostrar que la Maripau no s'atura i fa moltes coses al llarg del seu dia a dia. Hem d'explicar a les persones que ens estiguin escoltant i que no ho sàpiguen que la Maripau mai no ha marxat de TV3. Quan va deixar de fer pantalla en un moment donat, ella, a més a més, té un càrrec molt interessant, em sembla a mi, que és que manté el fil amb l'espectador, amb l'espectadora, perquè és la persona que té el servei d'atenció als espectadors, oi?
3: Sí, juntament amb altres companys, som tres a l'equip, més la que és la defensora de l'espectador, però a part d'això, jo estic fent un programa a 3CAT, vaja, ara, i que també s'ha emès aquest estiu en franges de TV3, després abans, crec, del Telenotícies del migdia, i algun vespre, que es diu La Sobretaula. És un programa
0: que parla de... Saps on has estat? Sí? Has estat al meu poble, a Gironella.
3: Exactament, sí, amb unes botifarres i unes llonganisses espectaculars, entre altres coses, que les vam mostrar, que ens les vam menjar, sí, sí, perquè és un programa molt de quilòmetre zero, en què recorrem diferents localitats de Catalunya, Gironella una d'elles, efectivament, i visitem coses entranyables dels pobles, no podem fer-les totes perquè cada programa té una durada d'uns 30 minuts, aproximadament, i després acabem menjant en un restaurant de la zona o de la mateixa localitat, tot això es veu, on mengem aquests productes de quilòmetre zero, que inclouen, diguem, aquests productes que nosaltres hem visitat. I ens ho passem superbé. I paral·lelament, doncs, estic al servei d'atenció.
0: Que bé.
3: Aquesta és a la tele. Després estic també fent col·laboracions en alguna ràdio, com per exemple la cadena 7. Sí.
0: David, la Maripau Huguet es coneix TV3, els estudis de Sant Joan d'Espí, com el palmell de la seva mà. Es coneix cada racó, i que seria capaç de fer una visita guiada a qualsevol persona que visités els estudis, no?
3: Això és veritat, tant és així que a la festa dels 40 anys de la tele van fer un gag, potser recordareu, molt divertit, que és que jo vivia al cub de TV3, al cub que dona voltes.
0: Mira,
3: em van muntar, va ser molt divertit.
0: Ara que ho menciones, els 40 anys de TV3, la Maripau va sortir al carrer, però

0: preguntar a l'audiència.
1: Avui TV3 fa 40 també, anys.
2: També.
1: Què en sap la gent de TV3? Saps quants anys fem?
2: Quants anys feu?
1: Tu m'ho has de dir?
3: Home, fa molts, eh?
1: Digue una xifra, a veure.
4: Jo TV3 l'he visto sempre en mi casa.
5: Perquè van néixer un parell d'anys abans que jo en tinc 34, doncs 35, 36...
1: Puja una mica.
5: 30 anys?
6: 30?
1: 30?
7: Ni idea.
1: Més o menys?
6: 35?
7: 50?
2: Cuando le diga a mi hijo que he visto la maripata. Que...
1: Ay,
2: y es un número guay.
8: Pues 40.
9: 40.
7: Sí, 40.
2: 40.
10: 40.
4: 40.
6: El 83, llavors.
11: Jo des de petita a casa meva només es veu TV3.
4: Però més que más mi marido, porque mi marido es muy catalán, mi hijo muy catalán.
7: Ma, per mi ho és tot.
6: Recordo que amb el meu pare em va portar i vam anar a la festa d'inauguració dels estudis de TV3.
1: Ah, sí? Quins programes recorda?
4: Els teus.
2: Ai, home, sí que és tan guapa.
1: Moltes gràcies.
2: Sí.
11: I quan va sortir el Joan Pere inaugurant?
12: Ai. Anys per molts anys, ara
0: tu la gent diu, recordo programes els teus, com per exemple aquell Com a casa, que va ser, diguéssim, va posar la pica Flandes dels magazins a la tarda en directe.
1: Gairebé cada dia són notícia les rivalitats que hi ha entre diversos pobles de l'Orient Mitjà. Però d'on venen aquestes rivalitats? Pot ser que la
0: Maripau, tu, que ets filòloga, jo escoltava aquest tall de veu parlant de l'Orient Mitjà i deia, una dona que és filòloga, que no té una formació de periodista, no? Què més va saber adaptar al mitjà, no?
13: Bé, jo crec que la millor carrera que he fet ha estat a l'estar allà, a la tele, en directe cada dia, perquè recordo que una vegada li vaig preguntar al Salvador Alsius, que llavors feia el Telenotícies migdia, juntament amb la Mònica Huguet, li vaig preguntar, bé, jo soc filòloga, no sé, em matricularé periodisme per saber més coses d'aquest mitjà, no? I em va dir, pots fer-ho, sempre t'anirà bé, però sobretot el que t'anirà millor és treballar cada dia aquí, perquè aquí és on aprendràs realment com funciona un mitjà, no? A periodisme tindràs en aquells moments tota la teoria, que també és important, però sobretot és aquí, no? on picaràs pedra, que diuen, no? I efectivament, realment, és com en el món del mateix, en el món de la ràdio, quan vaig entrar desconeixia totalment el mitjà, però jo crec que em feia tanta il·lusió i portava aquella espineta clavada, no?, que deia... Escoltava molt la ràdio a casa meva, la tele va arribar molt tard a casa.
0: Bueno, tu anaves a veure la tele a casa dels veïns, no?
13: Sí, sí, jo anava, exacte, estàs ben informat. Anava a veure la tele a casa dels veïns i jo demanava als meus pares que, per favor, compressin una tele. El meu pare em deia, ja tenim temps.
0: Fixa't tu.
13: I recordo que un dia sortint de l'escola, jo anava a les escoles nacionals a la Bordeta, sortint de l'escola, arribant a casa, vaig veure un senyor dalt del teulat col·locant una antena i mira... La imatge que tinc encara és que vaig començar a córrer cap a casa perquè a casa hi havia dos pisos, diguem, dos veïns érem, nosaltres i els de dalt, i pensava, no poden ser per ells, ha de ser per nosaltres aquesta antena. I quan vaig veure la tele a casa em va fer tanta il·lusió que em vaig posar a plorar com buf de l'emoció que sentia.
0: I a dia d'avui sent la mateixa emoció, jo crec, David, estaràs amb mi, de que... Passa una cosa en el cas de la Maripau, que és que la graella televisiva et pot abandonar a tu. Les decisions dels despatxos et poden abandonar o et poden posar en una altra situació que no sigui davant de les càmeres. Però quan tu ja tens el públic a la butxaca, quan tot un país t'ha estimat, això és molt difícil que s'esborri, de fet no s'esborra, i ella, jo crec que ho sap. Maripau, jo m'imagino que anant pel carrer, encara avui, la gent t'atura amb molt d'afecte, no?
13: Sí. És una cosa que ja forma part com de la meva vida, no? Primer era un fenomen molt estrany que no acabava d'entendre, però que va arribar un punt que vaig dir, bé, a partir d'ara això serà així, el fet de sortir de casa, que és el teu espai més privat, no?
0: Sí.
13: Sortir de casa i saber que en algun moment, per bé o per mal, algú et saludarà, et dirà, et demanarà un autògraf, o senzillament et dirà adéu i et farà un comentari. I em trobo molt sovint que persones que quan et veuen i potser et veuen allò sense maquillar, així vestida més informal, et diuen, ai, em sona la teva cara.
0: És això. Jo et conec. Jo et conec.
13: Sí, em sembla que et conec, no? Però no gosen. I aleshores comencen a introduir el tema i em diuen, la primera cosa que normalment em diuen és, tu surts per la tele? O bé, tu tens una germana que surt a la tele? Em diuen... que aquesta em fa molta gràcia.
7: Ai, que bo, que fantàstic.
13: Em diuen, t'assembles a una noia? Pues que t'hi assembles molt, a una noia que surt per la tele. També em passa que quan entro en una botiga, que bé, la gent està com d'esquena, no? I entres i dius, doncs hola, bon dia, hola, bona tarda.
7: Giren,
13: i jo, clar, doncs vaig amb la cara rentada, per entendre'ns. Només amb la veu, cosa que a mi em costava entendre-ho, això, no? Només amb la veu es gira i em diuen, ai!
7: Sí, no.
13: Coneixen.
7: Això és al·lucinant.
13: Clar, jo no soc conscient, però és que amb la veu m'identifiquen molt. Jo no en soc d'això conscient.
7: A
13: no?
7: mi m'ha passat una vegada només en un taxi. I em sembla una cosa al·lucinant que algú que et segueix tant t'identifiqui una veu.
8: Sí, sí.
7: Perquè és veritat que em va recollir a la porta de la ràdio. També he de dir que ho tenia molt fàcil el taxista.
8: Però fixa't que al final és per l'oient, per l'espectador, formes part, doncs, això de la seva vivència, de la seva experiència. I en el cas de la Mari Pau, clar, quan els que eren petits, quan començava TV3, l'esperàvem tant, TV3, que quan va arribar, clar, formava part d'allò que desitjàvem i tots ho vèiem. Llavors, quan, clar, la quantitat de gent que t'ha vist, doncs clar, formes part de moltes vides.
13: També és veritat que en aquells moments, clar, només no hi havia tanta diversitat, no hi havia les xarxes, no hi havia, vaja, no hi havia els mòbils, impossible, no existien, no? Aleshores només hi havia Televisió Espanyola, Televisió de Sant Cugat, TV2, diguem, i TV3, quan va sortir. I, claro, TV3, ui, la tele en català, no? La tele de Catalunya. Això va ser un boom i entenc que la gent, els espectadors, fidelitzaven molt amb una cadena, o TV1, o TV3, o TV2, però fidelitzaven molt amb una cadena, amb un programa, amb una persona, i clar, això, jo penso que això ha deixat molta empremta, no? Després, com que ja hi ha moltes xarxes obertes i moltes possibilitats de veure coses, ja és diferent ara, però en aquell moment, i sentir que era la teua tele, perquè la gent s'ha de sentir la seua tele.
8: Sí, sí, sí.
13: Això és molt bonic.
7: Fixa't si ho sabien en aquell moment, que amb en Ramon Pellicer, que van obrir camí en el Bon Dia a Catalunya, és que aquesta dona ha obert, jo deia, va anar obrint camins, al matí, a la tarda, a la nit. Obrien portes a uns espectadors els que s'anaven ficant a la butxaca mica en mica.
9: Bon dia a tothom, els grans, els petits, els mitjans, els que fan tard, els que fa estona que ja s'han llevat, els que pugen, els que baixen, els que entren, els que surten. Bon dia també els que s'incorporen per primera vegada o aquells incondicionals que porten dies veient-nos. Bon dia a tots.
10: Cada dia volem que el nostre bon dia arribi a tothom, però avui sembla com si els haguéssim d'esmentar tots.
9: Però t'has fixat, Mari Pau, que no els he saludat un per un?
10: Home, però que estàs de broma. Tu què vols? Esmentar una per una totes les persones que ens puguin estar veient?
9: Oh, i per què no? Per exemple, podríem saludar i dir-li bon dia amb aquell nen que està enganxat mirant la televisió perquè se li ha escapat l'autocar i espera que els seus pares l'acompanyin amb cotxe. O, per exemple, aquell estudiant que no entra fins d'aquí una hora a l'institut i aprofita per posar-se al dia mirant també el Bon Dia a Catalunya. O aquella àvia que ha connectat la televisió fins i tot des del llit per veure'ns ben d'hora.
10: Molt bé, ara t'he entès. Va, doncs jo m'afegeixo a les salutacions d'en Ramon i també saludo a tothom.
9: Molt bé, doncs ara que tothom...
7: Bé, doncs el Bon Dia a Catalunya, que va ser molt important, no?, per tu, Mari Pau, perquè va ser una exposició a la primera hora del dia.
13: Sí, primeríssima hora del dia. El Ramon i jo, quan ens van proposar de fer aquest espai, primer tots els que havien anat fent fins aleshores, que era en aquest cas el Com a Casa, i alguna intervenció els havia fet en solitari, a part tenia els col·laboradors, no? Però quan em van proposar fer el Bon Dia, em van dir, volem obrir la franja del matí, i hem pensat en tu i hem pensat en una altra persona per fer parella, no per ser dos. I vaig dir, ah, perfecte, qui és l'altre? I em va dir Ramon Pellicer. Jo personalment ens coneixíem de la tele, però no havíem establert una conversa més de 10 minuts, perquè m'entenguis. I vaig dir, mira, no el conec, no he treballat mai amb ell, però vaja, sé que disfrutaré molt i que ens entendrem. I així va ser. Hi va haver una química molt bonica, perquè, clar, aquelles hores del matí o t'entens o passes
8: fatal. Sí, no, exacte.
13: Oi? Però després... És com a última hora de la nit, com vosaltres, és el mateix.
8: Sí.
13: Doncs va ser molt bonic i van ser dues temporades. Després ell va marxar a Madrid, jo vaig seguir alguna temporada més i després ja vaig tornar a la tarda. I va ser molt maco i, clar, quan ens trobem ara i ho recordem, uf, quantes històries.
8: És com viatjant el temps.
13: Vam riure molt.
7: La Mari Pau, que va tornar a la tarda després de fer els matins i que n'ha fet de totes a la tarda, a part del Mag Magazine, de Crònica d'avui, de Connexions, de Zona de Vall, Dies de Tele en directe, t'he vist. Per mi, la sintonia que acompanyarà sempre la Mari Pau Huguet és aquesta.
13: Ha, ha, ha.
0: Jo vaig anar de públic dues vegades a aquest programa, Mari Pau. Dues vegades.
13: Sí?
0: I a mi, la primera vegada que vaig entrar a un plató de televisió va ser a casa teva, a l'hora de Mari Pau Huguet. I jo vaig dir, però jo em l'imaginava més gran, la tele.
8: Clar, clar, clar, clar, clar. Sí, sí.
0: Perquè, clar, ho veus tot d'una altra manera. Els platós són molt més petits dels que es veu a la televisió. Però la...
13: Tot està més...

0: més brut, no? Per allà, perquè hi ha cables, hi ha càmeres...
1: Sí, això sí.
0: Més desendreçat.
1: Però fixa't que, com
0: què
1: deia...
0: Què feies tu a l'hora de Mari Pau Huguet, per cert?
1: Jo de públic, de públic.
0: Ah.
1: Jo vaig anar de públic des de Gironella amb un autocar que vam fer des de Gironella per anar a veure l'hora de Mari Pau Huguet.
2: Mare meva.
0: Ostres, de... que bo.
2: Però en aquelles èpoques, Mari Pau, Robert, tu anaves, per exemple, anaves un dia de públic i l'endemà, m'imagino que a Gironella tothom et deia t'he vist a la tele, sí. Que t'he vist a la tele que vas sortir. Vull dir que la potència que tenia era espectacular. Ara és irrepetible tot això. Per tant, tu has viscut, Mari Pau, una cosa que és irrepetible totalment.
0: Sí, em sento molt afortunada. Pensa que encara em trobo gent pel carrer, que això em fa una il·lusió, em trobo gent pel carrer que em diuen, ui, quan feies el Mac Magazine, que fèiem aquell concurset, el feien els Amadeus, el Pols, Pols,
1: sí.
0: Ens va tocar, un, doncs no sé, aquelles super obsequis que se donaven de cacaulat, hi havia de tot allà. Després ens van tocar tants diners. Algú que m'ha dit, amb el Fili Prim, ens va tocar un cotxe i en algun magasin també en regalàvem algun. I mira, em fa una il·lusió que no t'ho pots arribar ni a imaginar, perquè clar, la gent imagina que a sobre marxes amb alguna cosa que t'ha tocat o que t'han donat i fa molta gràcia, sí.
1: No vull que acabi aquesta conversa amb el Mari Pau d'ahir sense preguntar-li una cosa.
0: Digue'm.
1: El fet de que no fructifiqués en el seu dia o que diguessis que no a l'aventura americana, te'n penedeixes a dia d'avui?
0: Sí. Sí que me n'he anat empenedint, sí. Me n'he penedit moltíssimes vegades perquè, clar, després, amb el temps, amb la diferència del temps, mirat des de lluny, voldria veure, o no, a vegades penso que no, voldria
2: què hagués passat,
0: què hagués
2: no?
0: passat, clar, no? Sí. Segurament no hagués passat res i al cap de res hagués tornat. O vés a saber. També després vaig saber, a veure, en el fons em vaig alegrar, però clar, que allò no es va arribar a fer, que el projecte aquell de programa que m'havien ofert, que era una mica semblant a l'hora de...
1: A la Fox,
0: sí. Que era semblant a l'hora de, però amb més sang i fetge, cosa que a mi per això em vaig decantar a dir que no, diguem, no es va dur a terme. M'ho va proposar un senyor de Nova York que formava part del National Geographic i era un dels directors de la Fox. I sempre m'he quedat amb allò de buf, què hagués passat, no?
2: Clar. Que passa pues no és que sé, una cosa que segur que t'ha de servir és que, per una banda, doncs, formes part de la vida de tots i no trobaràs a ningú que digui doncs, mira, a mi no m'agradava, no, a tothom m'agradava la Mari Pau Huguet, i una altra cosa és que sempre prens la decisió amb el que saps en aquell moment i amb el que creus que has de fer en aquell moment. Per tant, les decisions sempre estan ben preses. Després, el que hagués pogut passar,
0: perquè,
2: no ho sabem.
0: Sí. No, jo tinc una escala de valors i en el primer lloc hi tenia la meva família, els meus pares, i per tant jo deia com he de marxar i deixar-los, no? Si me'ls hagués pogut emportar amb mi, però vaja, no era una aventura per ells en aquell moment, no? Perquè no sabíem quina durabilitat tenia.
2: Bueno, i que era molt diferent aquella època. Ara la gent viatja molt i es pensa que això és molt fàcil.
0: Sí.
2: No sempre ha estat igual, vull dir que és el que va passar en aquell moment, eh?
0: Que va, i mira, és d'aquells trens que han marxat, no? Que no has pujat als vagons i que has deixat passar, però dius, a veure, tot i que ja tinc una edat, dic, mira, jo no perdo mai l'esperança de fer qualsevol altra cosa, no dic allò, però, no sé, qualsevol altra cosa. Jo estic molt oberta a totes les possibles oportunitats.
1: Ho veus de dit el que et deia?
0: I tant.
1: El que deia és que la televisió pot abandonar una persona, o sigui, els directius de la televisió poden deixar-la en una altra situació, però l'ofici mai no l'abandonarà a ella.
2: Ni el talent.
1: Home,
2: ni el talent.
1: Ella demà es posa davant d'una càmera i et defensa com ningú un programa de televisió, perquè és la dona que té més hores de directe a Espanya. I això no li treu ningú.
0: Saps per què? Perquè és que no he fet altra cosa. Només he fet això.
2: Clar.
0: Només he fet això, és com el pastisser que fa pa sempre, no? Doncs és això, i és el que m'agrada, i és el que em fa viure i em fa vibrar, i disfruto moltíssim. Disfruto molt sabent que tinc els espectadors, els oients, a l'altra banda. Encara que moltes vegades, clar, no els veus, no? Quan estàs en un plató o en un estudi de ràdio, no els veus. Però, ostres, te'ls imagines, eh? I quan després te'ls trobes pel carrer... No sé, aquest estiu he estat treballant bastant amb l'Orquestra Meravella, fent un... Sí, obrint balls.
1: Ah, clar, perquè és boja pel ball.
2: Home,
0: és que... Exacte, perquè soc una boja pel ball. Encara no fa res. Mira, el dijous passat vaig estar a les festes de Binèfar i ara crec que a l'octubre vaig a la festa de major d'un poble de Lleida, de Sudanell, a obrir el concert i a obrir el ball de nit. Amb un altre...

0: amb la meva parella de ball en aquests moments, que és el David Gimeno. Doncs bé, això m'ha agradat moltíssim. Per què? Perquè m'he trobat molts oients i molts espectadors que aquí sí que et veuen i llavors és quan et paren, et diuen...
1: És de veritat,
0: eh? I és molt bonic.
1: Doncs,
0: és de veritat, exacte.
1: És de veritat, la Maripau. Doncs escolta,
0: és de veritat,
1: ja,
0: sí,
1: els nostres oients ja poden veure que si tingués 10 minuts més al dia, la Maripau els ompliria fent alguna altra cosa. Vull dir que no només és talent, sinó
2: xinès,
1: que és...
2: Xinès, xinès.
1: Mare meva, que no para quieta i que li posa ganes,
0: coquet.
1: Doncs, sí, sí. Maripau, moltíssimes gràcies per aquesta sorpresa que m'heu fet, que jo ara ja no sé com segueixo després d'això. Bueno, si em portes la dona biònica, que ara escoltàvem, que jo dic, mira, em vas recordant coses, ara em portaré la dona biònica o qualsevol cosa d'aquestes d'aquella època. Moltíssimes gràcies, Maripau, i que per molts anys de seguir amb aquest talent i aquesta capacitat. Fins ben aviat.
0: Un plaer, i m'ha encantat col·laborar amb vosaltres i donar-te aquesta sorpresa, clar.
1: Fins ben aviat, una abraçada.
0: Bona nit, adeu, adeu.
2: Ai, David,
1: mare meva, mare meva, m'has deixat de pastamoniar, tu, eh? Ara jo com segueixo, això?
2: Bueno, m'has de seguir, perquè ara l'impuls que et dona el fet d'haver parlat amb la Maripau, que és una persona que vibra tant l'ofici, vibra tant la seva professió i el que fa, que poques persones hi ha al món que visquin amb tanta il·lusió el que fan. Sí. I una persona que té il·lusió, que té ganes, que té talent, s'ha de poder viure i vibrar també per part del públic, que ha de poder gaudir. Per això l'hem portat aquí, home.
1: I tant que sí. Doncs ja ho sabeu, amb aquesta música que està sonant a TV3, ara seguim amb d'altres coses. Bueno, va, escolta, seguim la nit de ràdio i moltíssimes gràcies, Robert, i fins la propera setmana.
2: A tu, David, que vagi bé.
3: Les zapatillas deportivas a Butarda patrocinen a la Selecció Nacional de Salto Lateral, porque a Butarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una sabutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
5: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
6: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
7: Son las 2, es la 1 en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas noches. El incendio en la localidad valenciana de Tuéjar obliga a desalojar de forma preventiva a 25 personas de una colonia, un camping y una pequeña aldea cercana. El fuego ha dejado a 2 efectivos heridos. Así lo ha contado el consejero de emergencias de la comunidad valenciana, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del CECOPI de esta noche.
9: Lamentablemente hemos tenido 2 accidentes de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, uno con unas quemaduras leves que ha sido trasladado al hospital de la Fe, y otro bombero forestal que ha volcado la autobomba que conducía, pero que son contusiones leves y que ha sido trasladado al hospital de Lidia.
7: A esta hora trabajan sobre el terreno más de 200 efectivos, entre ellos miembros de la UME, para sofocar este incendio que se encuentra ya en situación operativa de nivel 2 y que afecta a 690 hectáreas en un perímetro de 17 kilómetros. La Embajada de Marruecos ha enviado un correo a varios europarlamentarios este martes. En la misiva atribuye la crisis en Ceuta a una campaña de desinformación en redes sociales y a las mafias. Rabat asegura que se ha comprometido a readmitir a todos los inmigrantes que cruzaron de forma irregular regular la frontera con Ceuta el pasado mes de julio, incluidos los menores. En la misma línea, desde Estrasburgo, el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, ha exigido retornos inmediatos.